City ja sona a Flashback. So easy to fall in love. La pujada més forta de la setmana se la queda Teddy Swims. 10 amunt per Mr. Know It All. I tenim nou número 1 a la llista. Aquesta setmana Ana Mena

ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: de Katzai ja és dins la llista. Animal. La nova d'Ariana Grande ja sona a Flashback. Hate that I made you love me. I tenim nou número 1 a la llista. Aquesta setmana, Ana Mena i Lola Índigo es queden al primer lloc de Flashback amb Petit Oa.
1: Els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.

0: els més top. Sempre passen pel backstage.
1: Benvingut al backstage, mamaduixa.
2: Vas trigar 15 segons en enamorar-te de la teva dona?
3: No ho sé, perquè jo crec que ningú pot respondre, però sí que crec que és una cosa que de cop fa flasca.
4: Estic tan d'acord amb això.
3: No saps com i estàs prendió. Jo me'n recordo el moment que vaig estar enamorat. Havíem de quedar i ella em va cancel·lar. Jo recordo ratllar-me molt fort per aquesta cancel·lada i dir, vale, Bruno, crec que estàs pillat.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
5: Tots els èxits en una sola ràdio.
6: Flashback. Flashback. Flashback.

0: més top sempre passen pel backstage.
1: Benvingut, Nil Moliner.
2: Mi acord de ti és molt important perquè parla com del meu any, aquell que ho vaig passar molt malament, i al final, pues, com tota la vida supera, no? Diu la frase de "aparece sin avisar y ahora todo está en llamas", i mirava el públic i era com, va, que cabrons i que cabrones, aparecen sin avisar y ahora todo está en llamas.
1: Ah, uau.
2: Llavors, toco Mi acord de ti, pues me'n recordo de tots vosaltres.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback. What?

0: èxits. Només èxits. Flashback.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà, però encara queda nit i no ho voldria malgastar. Ara per fi estem sols.

0: Toli bé.
1: Flashback. La ràdio dels números 1.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: nou número 1 a la llista. Aquesta setmana, Ana Mena i Lola Índigo es queden al primer lloc de Flashback amb Petita Oa.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback.
2: Hola, amigos de Flashback, ¿qué tal? Soy Ana Mena.
3: Hola,

0: Flashback.
1: Viu l'autèntic so Flashback.
2: No és èxit.
3: Flashback.
1: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.
2: Flashback.
4: Ella ja, ella ja. Ella ja.
5: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
6: Hola, soy Quevedo.
5: Esto es

És com sorra que no tornarà als teus dits. Les victòries del passat, les vergonyes sempre...

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vaig anar a veure l'altre dia la pel·li que estava a l'Andrau. I no us enganyo. 7 trailers.
2: Però a mi m'agrada, eh?
3: Clar. Pues les pel·lícules espanyoles pone con la ayuda del Ministerio de no sé qué, sí, con la ayuda de Canal Plus, con la ayuda de la carnicería de no sé cuántos.
1: Fins que no comença la pel·li...
3: En los Estados Unidos simplemente hay un león. Y empieza la jodida película y si es Dolby sale el león y lo del Dolby.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

빠진 별 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: ara que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Ha nascut un minyonet ros i francès. Ros i francès. Fill de Titani Omicia. I és millor que Rosalia. Fum, fum, fum. Perquè avui és aniversari del David Guetta. Bufarem les espelmes sobre la taula de mescles. Si cau una mica de cera sobre els botons, no passa res, total. Només fem servir el botó del play. Els altres botons, Mac, Mec, Mic, són per fer bonic.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
2: Tots els èxits en una sola ràdio.
0: Flashback. Flashback.

0: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: La graciosa és el primer èxit de la setmana de la temporada 26-27. I és la cançó amb la que comencem un nou diumenge d'èxits a la Ràdio Musical de Catalunya, a Flashback. Avui estarem plegats fins a les 12 del migdia, perquè a partir d'aquella hora tenim una edició especial del Vermut de Llucià Ferrer. Només
2: èxits amb Àlex Mata.
1: Flashback. 3 hores de només èxits com aquest elegant que ens arriba des del Regne Unit de la mà de Sienna Spiro. Això és Die on This Hill a Flashback.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: A més de gaudir del Bike Park i de totes les activitats que ofereix Palarinsal durant l'estiu, també val la pena tenir en compte els llocs on hi podem menjar. S'ofereix el Xiringuito de la Caubella. És la terrassa del Xiringuito, l'espai perfecte amb una ubicació privilegiada per gaudir en família, en parella o de forma individual després d'una jornada intensa d'activitats. El Xiri disposa d'una àmplia terrassa on podreu assaborir diferents tipus d'entrepans, plats ràpids, mentre gaudiu dels dies assolellats amb vistes al Bike Wall. El Xiringuito està obert durant tots els dies d'aquest estiu amb horari des de les 11 del matí fins a les 4 de la tarda. S'hi accedeix fàcilment amb el telecabina de la Massana o, si no, directament a l'aparcament que hi ha a la zona. Es disposa també de serveis complementaris com el wifi. Podeu consultar la carta i fins i tot comprar el menú express del dia a través del lloc web palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback Andorra.
3: Flashback.
4: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: Flashback. This is my station.
6: Freqüència d'èxits.
2: Andorra 96.0.
7: Escaldes Engordany, Encamp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: 96.0.
1: Flashback.

0: dies que vindran.
1: Els diumenges són sense drama a la ràdio del cap de setmana. Flashback, són les catarres quan passen 5 minuts d'un quart de 10 del matí. On the top of the world és el so positiu dels Imagine Dragons que recuperem de fa més de 13 anys. D'aquí un 3 no res, després de la més nova de Jason Derulo amb Melody. Això és Michiko.

Sabrina Carpenter a Flashback amb Man Child. La setmana passada semblava que la calor ens havia donat una treva, però aquest cap de setmana les temperatures han tornat a enfilar-se. I què millor que anar al mar, al ritme d'Alba Morena a Flashback.

una de les grans cançons del 2026, Dai Dai, la cançó del Mundial, Shakira i Burna Boy a Flashback. I ara, música de casa, aquesta és la nova versió de Camins. Camins, somnis i promeses, sopa de cabra i suc.

0: Aquesta ràpida Daddy Yankee, la Music Sessions número 0.
1: Els èxits abans, a Flashback.
0: El retorn per la porta gran d'Ariana Grande sona així. Hate that I made you love me, a Flashback.

0: Ageli Solto a Flashback amb aquesta que ja coneixem de sobres, Jamaican Bam Bam, plantant-nos a les 10 del matí d'aquest diumenge.
1: A Flashback, només èxits.

0: Així sona el primer número 1 de la llista de la temporada 2026-2027. Ana Mena, Lola Índigo, amb Petito Am. És diumenge, per tant, avui tenim nova edició de la llista que començarà una mica més tard perquè a 4:45 de la tarda tenim Bada Barça, València-Barça en directe des de Flashback. Partit que podreu seguir amb en Jordi Plans, el Víctor García, la Judit García i el Marc Llibre, com sempre, el Bada Barça. No para d'èxits a Flashback. Són les 10:04 d'aquest 6 de setembre del 2026.
1: Amb Àlex Mata.
0: I ara una de les cançons que ens ha estat acompanyant al llarg de tota la temporada d'estiu a Flashback és El Ventilador, Banda Neon i Wars.

0: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Al matí, la mare que el va parir.
6: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
5: Feedback.
7: Hola, Flashback.
8: Hola, què tal?
5: Backstage.
9: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
5: La llista.
10: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
5: El vermut de Llucia Ferrer.
10: Toca fer el vermut a Flashback.
5: Va de Barça.
10: Gol!
5: I el tardeu de Flashback.
10: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
5: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

Joe Flashback a Mental Beginning. Els èxits no s'aturen al Ràdio Musical de Catalunya, la millor gent del planeta. Només èxits. Flashback. Sou vosaltres i també Mamaduixa. Tampoc.

0: Ja fa unes temporades que vam conèixer el nord-americà Teddy Swims amb Lost Control i des d'aleshores que no ha parat de publicar èxits. Un dels últims és Mr. Know It All i sona a Flashback en aquest matí de diumenge. I ara música de casa amb Nil Moliner.
1: Hola, hola, família, sóc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica

Miles Smith té tota la raó. Queda't si vols ballar, stay if you wanna dance, perquè ara arriba la nova versió de Rayos de Sol. Henry Méndez, Juan Magán i Luke Ra, Flashback.

altra d'aquelles cançons que fa que inevitablement traiem una miqueta els nostres passos prohibits. És un dels èxits de l'estiu del 2026, Another E54 Ultra amb Talk to You. Són 3:15, Alex Warren, tot teu, amb Fever Dream.

0: L'energia dels Doctor Prats a Flashback.
1: A Flashback, només exitjant Àlex Mata.
0: 6 minuts perquè siguin les 11 del matí. Dràcula. És una de les cançons imprescindibles de Tame Impala Remix amb la geni de les Blackpink.

Flashback. És el moment de sentir el so flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: No para d'èxits al ritme de la graciosa flashback. Quevedo i Elvis Crespo, i també l'última hora que passarem plegats avui abans de que a les 12 comenci una edició especial del Vermut de Llucià Ferrer. Són les 11 i gairebé 5 minuts i els èxits no s'aturen a flashback.
2: Amb Àlex Mata.
1: I és que esteu al lloc correcte, a la ràdio del cap de setmana, on ara sonen els Sopa de Cabra, amb Jordi Roca, aquesta nova versió del Far del Sud.

0: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Ivan Herzog, et prometo.
5: Que volarem sobre la por, caminarem donant l'esquena a la tempesta, mai més estrellas.
4: Max Navarro, Estrelles. Com?

0: dies que vindran.
1: Els Catarres sonant un cop més a casa seva, a Flashback, el trio d'Aigua Freda, un ja dels veterans de la nostra antena. I de veterà Justin Bieber, amb una cançó també veterana que té el seu grapat d'anys, però aquest 2026 ha tornat a sonar amb força. Parlem de ni més ni menys de Beauty and a Beat.

0: Quina sort és trobar la vida a la teva ànima bessona i que sigui el teu tàndem, com expliquen els tiets en aquesta cançó que sona a Flashback.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Estem enamorats, ho podem dir, de la nova cançó d'Olivia Dean. Elegància en estat pur, això que es diu So Easy to Fall in Love.

Aitana està a Barcelona fent la seva gira Cuarto Azul amb 4 concerts, ja n'ha fet 2 i encara en queden 2 més. Una gira on un dels grans moments és quan canta aquesta cançó superestrella, una de les imprescindibles de la catalana, i que sona aquest diumenge d'èxits a Flashback. A punt, un dels himnes de la música electrònica de la formació Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, sona després de Perduts, tu i jo, de Cora.

El so positiu de Flashback, Where is my husband, Ray, quan són 3/4 tocats de 12. I ara música de pel·lícula, des de Toy Story 5, Taylor Swift, amb I knew it, I knew you.

0: ritme de Jamaican Bam Bam de Hajeli Solto. Mica en mica ens anem plantant a les 12 del migdia. És diumenge i avui tenim una edició especial del vermut de Llucia Ferrer. A més, també des d'un lloc especial, des de la casa de Bonària, des de Guissona. Des d'ara fins a les 2 del migdia, 2 hores d'Aperol Spritz, aperitiu i tot el que faci falta al vermut de Llucia Ferrer.
1: Amb Àlex Mata.
0: Nosaltres que ens tornem a escoltar dissabte, a partir divendres, el dia de la Diada. També ens escoltarem per aquí. Que vagi bé, adéu-siau.

0: 12. A Flashback comencen aquelles dues hores de música, riures, bon veure i patiment. Molt de patiment. Ah, però l'esperit presenta... El vermut de Llucià Ferrer. Estàs a punt?
1: Les 12 del migdia. És diumenge. I toca fer el vermut a Flashback! Molt bé! Molt bé! M'agrada molt aquest públic entregat. Fantàstic! Brutal. Bé, guapo! Hòstia, gràcies, tio. Tu també. I tens cabell. Bé, com esteu, gent de Guissona? Bé o no? A veure, haig de reconèixer que avui no em feia mandra fer el vermut. Jo he anat a missa, avui és diumenge, però ara són les 12 i toca fer el vermut a Flashback a Guissona. Som a la Segarra. Fa calor? Sí. No ens enganyem. Però tenim dues hores molt xules aquí de vermut amb l'Arnau París, la Laura Pons, l'Arnau Marco. Moltes sorpreses de Bonària. Heu vist que tenim el food truck de Bonària? És que som a casa vostra. Home, l'alcalde diu, per favor, d'entrada demano un aplaudiment a tota la logística que l'Ajuntament i els amics de Bonària ens han facilitat per ser avui aquí a Guissona. Per tant, moltes gràcies. Avui és que tenim aquesta plaça Bisbe Bell-lloc plena a rebentar, és a dir, per la gent que ens està escoltant a la ràdio, que sapigueu que tenim les nostres cadiretes d'Apero l'Esprits, els parasols, però és que al voltant de la plaça està ple de cadires perquè esteu de festa major, no? A veure aquestes cares de ressaca? No. Quan fa que esteu de festa major? Dos dies, no passa... L'alcalde fa bona cara, per tant és raro, eh? Però vaja, dos dies, ara ve lo bo, ara ve lo bo. I dimarts és festiu aquí, a més, eh? Punyeteros. Bé, en qualsevol cas, avui, festa major a Guissona, en aquest programa especial de Bonària, i l'Apero l'Esprits, però recomano també, i no m'encansaré, eh? Perquè això no és conya, jo sempre foto conya de tot, però fa molta calor, Apero l'Esprits és fantàstic, però ens hem d'anar hidratant amb l'aigua de Sant Aniol perquè fa calor i no volem cap ensurt, eh? Les patatetes de Fred Ràbic, les caceres, les olives de l'Espanyola, el formatge d'Entremont, quatre varietats de formatge, que si no anem ràpid serà una fondue de formatge. A més, avui tindrem pernilet de Bonària. I una sorpresa que avui vindré també al públic a fer, una secció que m'he tret de la butxaca que es dirà Atrapa un vermut. Perquè vosaltres sabeu que sempre faig preguntes, oi? Sabeu això. Doncs avui també vindré al públic a fer-vos això. Però la pregunta és, teniu ganes de vermut o no? Els que són pares, que veig molts pares amb canalla, segurament coneixen una cançó que diu Papi, posa'l al disc. L'heu sentit alguna vegada, oi? Joan Dausà, properament aquí al vermut. Joan Dausà, sona i tornem des de Guissona. Som-hi, va! Peus a la sorra i al mar.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Nosaltres hi posem l'aperitiu que calgui. I tu, només les ganes de gaudir del cap de setmana. A Flashback, el vermut de Llucià Ferrer.
2: Les 12 del migdia i 6 minuts. Avui és diumenge i estem fent el vermut avui a Guissona. Arnau, digue'm que he dit Guissona i no he dit Guissona.
3: Has dit Guissona.
2: Amb dues esses. Si porto tot el viatge...
3: Què?
2: Dient Guissona.
3: Sí, però aquí, per exemple, tenen...
2: Ho acaben de retreure.
3: Per què? Què t'han dit?
2: Has dit Guissona.
3: Guissona.
2: Mira, música d'atenció, merda.
3: A veure, què
2: ja l'he cagat. No, és Guissona. No,
3: sí, com és? No sé, ara em fas dubtar.
2: Perdona, és amb dues esses, Guissona.
3: Sí, però, per exemple, Tàrrega és Targa.
2: Deixes Tàrrega.
3: Clar, no, si aquí hi ha
2: Arnau, salva'm, ho he fet bé.
3: Ho has fet bé.
2: Un aplaudiment per Arnau Faris, per favor. Com estàs, rei?
3: Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí amb tu.
2: Ja ho sé, perquè tu, a més, ets ambaixador de Bonària.
3: Exacte.
2: Clar, és un dels millors cuiners i comunicadors del país.
3: Gràcies. Que m'ho diguis tu, això és un honor, eh?
2: És veritat, perquè mira, jo... quan, a més, és un amor de tio, que sempre que el truques és fàcil enredar-lo, però penso, hòstia, és que xerra més que jo, aquest tio, eh?
3: Sí, a mi sí, jo ho dic, a la gent vigileu, perquè jo a la tele em veu en 7 minuts, però en directe pot ser pesat.
2: Val.
3: Pot ser pesat perquè
2: jo,
3: xerro molt.
2: Jo, d'entrada, Arnau París, que hem de parlar de moltes coses amb tu,
3: sí.
2: T'haig de retreure una cosa, i és que m'has portat un regalet, però no m'has portat el teu llibre.
3: Però
2: no el tinc, el llibre, Arnau.
3: No te'l vaig enviar?
2: No.
3: Jo crec que reps tantes coses, Llucià, que deus
2: tenir allà
3: una muntanya de paquets per obrir.
2: També podria ser, home, però jo el vull, el llibre, tio.
3: No, doncs...
2: Me'l faràs arribar, eh?
3: Te'l faré arribar.
2: O l'editorial, que s'espavilin.
3: No, home, no, i tant.
2: Perquè he vist que has arribat aquí i firmaves llibres, ja.
3: Sí. De fet, el Xavi l'ha portat.
2: Un Sant Jordi 2 a Guissona has fet el tio, eh? Molt bé, molt bé.
3: Ho ha fet bé perquè no ha hagut de fer cues. Ja m'espero un...
2: Tu vas viure un Sant Jordi firmant?
3: Jo n'he viscut uns quants, ja.
2: Val, i aquest últim què?
3: De bojos, perquè, a més, aquest últim Sant Jordi vaig ser el quart llibre més venut de no ficció.
2: Ho sé.
3: Aleshores va ser de... Bueno, de bojos.
2: Acabes mort, aquell
3: dia. No, però és preciós. Viure un Sant Jordi com a autor, per a mi és un somni, home, i a mi em fa molta il·lusió. I fins que no firmo l'últim no marxo.
2: No, això és que és el que has de fer, perquè és una jornada molt bonica, però... I clar, i com que no tens facilitat de paraula, el tio... Bé, escolta una cosa, Arnau, jo estic content que estiguis aquí, perquè avui ets al vermut, la setmana que ve vas al Tardeo.
3: Exacte.
2: Al Andreu Joanola.
3: Exacte.
2: No te'n perds ni una.
3: A mi, però em diuen...
2: Sí,
3: Sarau?
2: La pregunta és, com ho portes, això, havent tingut bessons a casa?
3: Doncs és...
2: Ara fora colles, perquè és bonic, però què? Com ho gestioneu?
3: És molt intens. És molt intens. La paternitat és una cosa intensa. Jo... A mi m'ho deien, jo no m'ho creia...
2: Tu veies a les meves xarxes i em deies, nano...
3: Bueno, clar, però veus, la gent et diu, això és molt dur, tal... Bueno, a mi no em passarà, a mi tal... És duríssim. És una cosa intensa. És molt maca, perquè, a més, ara tenen 6 mesets i ara... Els hi fas coses i et riuen, i veus que hi ha una interacció, i això mola molt. Però també, ostres, quan a les 3 del matí bramen, i aviam què passa, i no saps què passa...
2: I has d'ajudar la parella perquè els hi dona el pit.
3: Bueno, clar, no...
2: I tu l'any demà has de treballar, també, i has de gravar.
3: I, a més, amb la nostra feina, que has d'estar fresc. O sigui, no estàs allà en una oficina...
2: No, no pots estar...
3: Fent un Excel, no?
2: És veritat.
3: Has d'anar somrient i que no se't noti i tal. Però tot i així, haig de donar les gràcies a la Rais, que és un gran puntal.
2: Sí.
3: Jo faig el suport logístic que ella necessiti i la veritat que, de moment, ens en sortim
2: molt
3: bé.
2: Doncs un aplaudiment per la seva dona, per favor.
3: Sí, és qui...
2: Sort en tens.
3: Sort.
2: Sort en tens.
3: Jo i els nens.
2: Què és això que m'has portat?
3: Jo t'he portat una ampolla d'oli perquè la família és d'aquí, a la vora de la Noguera.
2: Sí.
3: I fem oli, fem l'oli del molí de l'Avança, amb baixa. A més, tenim turisme rural i fotem experiències gastronòmiques. I com que sí que ets un tio que et mola molt el tema dels olis...
2: Faig col·lecció.
3: M'ho vas dir.
2: I m'agraden molt, és veritat.
3: I vaig dir...
2: Quina memòria, tio.
3: Home, tio, detallets.
2: Sí, molt bé.
3: Dic, escolta, li portaràs una ampolla i ara aquest any que comencem campanya vine un dia, no a collir olives, no, però allà fotem... Jo cuino i amb l'oli del raig de la temporada...
2: M'encantarà. Oli del bo, perquè a més es fa oli molt bo a casa nostra.
3: Molt, molt, molt.
2: De vegades no en som conscients.
3: El que tenim molt al dia a dia, sembla que no ho valorem.
2: No ho valorem, exacte.
3: No.
2: És a dir, avui, per cert, amb aquesta plaça, mira quin goig que fa, aquí a Guissona, que hi ha cua ja al food truck de Bonària.
3: Ostres, mare meva, és veritat.
2: Tots tindran avui la miniburger de Bonària. Escolta'm, tu ets ambaixador de Bonària.
3: Sí.
2: Què em podries dir d'aquesta empresa, dels valors d'aquesta empresa, de que fa, vaja, de les més antigues de casa nostra?
3: I a més, han fet un model de negoci espectacular, partint de que, gràcies a ells, tenim carn fresca disponible a molts punts de Catalunya i d'Espanya, a dia d'avui.
2: Aleshores,
3: ostres, és un símbol de garantia de qualitat. Mira, ahir vaig anar-hi encara a les 8:30 del vespre, tu.
2: A què fer?
3: A collons, a comprar perquè havia de fer un guisat. I encara estaven oberts i vaig poder comprar el que necessitava.
2: Ahir vas fer un guisat?
3: Ahir vaig fer el sofregit. Ahir a les 9 i mitja del vespre, quan els nens dormien,
2: sí?
3: I l'he acabat aquest matí a les 8 del matí.
2: Mare meva.
3: Sí.
2: És bueno, aquest home és com una baldufa, aquest home.
3: Bueno, no parem.
2: Escolta, ara vindrà un projecte que jo, d'entrada, et felicito. Perquè, clar, el Cuines Pim Pam, saps que som molt fans de casa.
3: Gràcies.
2: Et veiem sempre, jo he vingut també a fer-ho.
3: A l'estiu,
2: exacte. I els meus fills, en Màrius i la Úrsula, que avui han sabut
3: home,
2: que eres aquí,
3: home,
2: vaja, han dit, no podem ser-hi. Dic, no passa,
3: no
2: res,
3: passa res,
2: ja vindrà un dia a dinar a casa.
3: Exacte.
2: Però ara et ve el repte del joc de cartes. Què? Mama por?
3: No,
2: imposa?
3: Por no podem tenir por d'aquests projectes. Has de tenir una mica de respecte, de dir, bé, és un terreny nou, que desconec. De fet, el joc de cartes ja l'hem gravat.
2: I ja està fet?
3: Tot. Ja està fet.
2: Bé.
3: Tot fet.
2: Quants ja. L'has fet?
3: Jo he fet
2: pim-pam.
3: Pim-pam, ha sigut, bueno...
2: A cagar la vida, ja està fet.
3: Hem tardat una mica més que un pim-pam, però la veritat que ens van ser... Jo he fet 8 programes de la temporada. O sigui, la temporada començarà octubre-novembre, ho desconec. Val. Arrenca el Marc amb 5 capítols.
2: Sí.
3: On em passa mil testimoni, i jo agafo el relleu i faig 8 programes, que ja estan...
2: Clar, però la pressió, Arnau, de les audiències que ha fet, per exemple, el joc de cartes sí. Aquest estiu, no? Que ha sigut una barbaritat, agafar-ho tu, a més, amb un programa que el coneixes, però que no l'havies fet, i que són moltes hores...
3: Moltes.
2: Moltes hores, i, perdó, però aguantar a vegades un personal...
3: Mira, jo durant molts anys de la meva vida vaig ser comercial i havia d'aguantar uns personatges...
2: Hòstia, això ho tens, és veritat.
3: Home, això et dona taules. Ara, la gràcia és que aquesta gent sí que l'has d'aguantar o no, perquè hi ha gent molt maca i molt simpàtica,
2: sí.
3: I, hòstia, fas una connexió molt maca, però tot és amb un àpat. Per tant, almenys dinaràs, tu.
2: Ja, però hi ha hagut algun moment...
3: Molt malament...
2: Hi ha hagut no vull treure't aquí... No vull fer spoilers, però hi ha hagut algun moment del rodatge de Joc de Cartes que, per exemple, al final, allà al debat final, que hi ha ganivets que volen, que tu t'hagis sentit una mica incòmode de dir, hòstia, com ho salvo, això?
3: No. No, perquè al final aquests ganivets se'ls llencen als participants.
2: Sí, però tu estàs allà per...
3: Tu estàs allà d'àrbitre, una mica. Estàs sí. Allà... Sí, tu al final l'única fase és veure que no es facin massa mal.
2: Que no es facin mal, que no hi hagi sang.
3: No gaire, però, però són els mateixos participants els que s'acaben llançant els ganivets. I, per tant, tu estàs allà al mig del foc creuat i intentant posar ordre o dirigir allò una miqueta, no?
2: Recordes el moment que et truquen i et diuen faràs el joc de cartes? Què feies i on eres?
3: O sigui, m'ho van dir...
2: O proposar-t'ho, si més no, t'interessaria.
3: M'ho van dir en persona, no em van trucar.
2: Val.
3: Ho recordo perfectament. I, de fet, em va fer una il·lusió terrible i... I tampoc m'ho esperava gaire, jo, la veritat.
2: No?
3: No, la veritat que no. Llavors, el moment que m'ho proposen, hòstia, per mi va ser una superil·lusió, supercontent amb 3CAT, perquè confies en mi per agafar el relleu d'aquest projecte, que no és senzill. I, escolta, endavant i crits.
2: Endavant i crits. La primera persona que vas trucar és la teva dona, de dir marxaré uns dies de rodatge?
3: La primera persona que vaig trucar va ser algú de l'equip per dir-li, algú del meu equip, de dir, escolta... Tenim aquest projecte sobre la taula.
2: Que guai.
3: I després vaig arribar a casa i a la Rai li vaig dir en persona. Ja que anava cap a casa, m'espero, li dic cara a cara. Per també avisar-la de dir, carinyo, tindrem bessons i jo desapareixo...
2: És que aquí vaig.
3: Ja desapareixo unes setmanes.
2: Perdó, que no és fàcil. És a dir,
3: no.
2: Jo l'atrapa'm i ho saps, perquè ens coneixem de fa molt temps, el que gravava a Saragossa.
3: Exacte.
2: I era quan jo vaig ser pare dues vegades.
3: Correcte.
2: Vull dir que no era fàcil de...
3: No és fàcil. Jo haig d'agrair a la productora, en aquest cas. Jo vaig demanar si podia ser els meus programes no fer nits fora, per almenys poder tornar a casa.
2: No vas fer cap nit fora?
3: Només va haver-hi una setmana i ja em vaig endur la família amb mi.
2: Perquè el Marc Ribas ens ha explicat aquí al Vermut les jornades de 12 i 13 hores de rodatge, a vegades.
3: És a dir, són llargues, perquè a la tele comences molt d'hora i acabes tard, tot i que no estàs totes aquestes 12 hores gravant. Però jo vaig tenir la sort o la casualitat de que gairebé totes les nits vaig dormir a casa i l'única setmana que vam gravar la Cerdanya vaig marxar amb la dona i els nens cap allà dalt.
2: Ah, molt bé. Vaig
3: agafar un apartament i aleshores vam poder-ho conciliar bastant bé.
2: Molt bé. I tu, a veure, quin granet de sorra hi posaràs en aquest nou joc de cartes? És a dir, hi posaràs salsa, hi posaràs més pau? Perquè tu ets un esverat com jo.
3: Jo sóc un esverat.
2: Ets un esverat com l'estadilla dels nostres amics.
3: Home.
2: Que sembla que vam caure a l'olla de petits.
3: Sí, sembla com l'Obèlix, una mica.
2: I allà veurem l'Arnau París pausat o també fotent una mica de...
3: Hi haurà els dos perfils. És a dir, hi ha una part que és innata amb mi.
2: Clar.
3: A mi m'agrada molt estar amb gent, m'agrada molt que passin coses, m'agrada molt xerrar, llavors, i també m'agrada molt halar. Per tant, tot això ho posarem a la olla del joc de cartes, però també és veritat que hi ha un moment, que és el de la confrontació, que és molt més solemne, on jo allà faig un... No? O sigui, paro una mica màquines, em poso un to seriós, que és el que l'ocasió es mereix, i vas endavant amb aquestes valoracions.
2: Jo crec que a Guissona hi haurà un xert de desmesurat.
3: Jo espero tota que aquesta gent...
2: Perdó, el veureu o no? Sí o no?
3: Home,
2: per favor, el vostre ambaixador.
3: Clar que sí.
2: Allà, que amb el culet petit, dient...
3: Jo espero... No, la veritat que m'ho he passat... He disfrutat...
2: Has disfrutat, sí?
3: Julià.
2: Julieta, la samarreta, sí.
3: Lucià, tio, he disfrutat moltíssim.
2: Això és molt bo, eh?
3: He disfrutat molt, jo crec que això es notarà. M'ho he passat molt bé fent el programa. I al final és un programa que barreja aquest punt d'entreteniment, però també he trobat llocs en els que he menjat... Mira, he menjat tan bé...
2: A veure...
3: Que fa dos dies va ser l'aniversari de la dona i la vaig portar a un dels restaurants on havia anat.
2: Ui, i és un dels que va guanyar?
3: Això ja ho veureu. Vull dir que hi ha llocs que després...
2: No et descobreixes?
3: Jo me'ls he apuntat per anar-hi.
2: Home, tu saps el que passa amb aquest programa, que els restaurants que surten, els que causen una bona impressió, tenen una llista d'espera de...
3: Mira, de fet...
2: De 6, 7 mesos, 8...
3: En un dels programes que hem gravat hi havia una concursant que és repetidora.
2: Ah, sí?
3: I ens va dir... El primer cop que vaig sortir en antena va ser... M'acabar el programa i sonar el telèfon de reserves. Molt bèstia, 11 i mitja de la nit. Jo penso que al final, si tu fas una bona cuina, que hem trobat molt bona... Jo he trobat molt bones cuines i gent que fot coses molt, molt bones...
2: Cuines brutes?
3: També, clar. Trobes desastre. Ah. Clar, sí.
2: Sí, però... Jo sempre ho penso, quan vaig a un restaurant, pensar... Com serà la cuina per dins?
3: No, millor...
2: Ja no pensar-ho,
3: Que és millor no saber-ho. Perquè després... Clar, tu imagina't, tu entres allà, veus el que hi ha...
2: I dius...
3: Després jala, hòstia, ja. És complicat. Però és el que hi ha. Aleshores, al final, l'equip arriba allà, grava el que el restaurador ha deixat.
2: Sí,
3: és a dir,
2: exacte.
3: Si allò està brut...
2: Hòstia, però jo sempre ho penso, Arnau, i ara hem de parlar moltes més coses després, però que si ve TV3 a casa teva, amb un programa que es diu Joc de Cartes... No tindràs la cuina neta, hòstia.
3: Pues imagina't com deuen estar quan no hi anem.
2: Hòstia,
3: clar, si el dia que anem nosaltres...
2: Deu rejar la merda per allà.
3: Ah, jo la conclusió és aquesta.
2: Hòstia, és terrible. És,
3: si avui que saps que venim amb tot, està així, el dia que no ve ningú, això...
2: Alça pataqui.
3: Bueno, un camp de batalla.
2: Bé, farem una cosa, sobretot aigua senarial, que ens hem d'hidratar. La Perol Esprits i anar fent, que hem de fer moltes coses abans de les dues del migdia, en aquest especial del Barbut avui diumenge a Guissona. Escoltarem una cançó que es diu Talk to You, una mica de ritme, i després apreto més a l'Arnau.
3: Oi,
2: vinga, som-hi, va!
3: Vinga, fins ara!

0: 200 mil·lilitres d'entrevistes, 100 de bon humor, 150 mil·lilitres més de música, un polsim de postureig, sacsegem. I ja tenim l'aperitiu perfecte, el vermut de Llucià Ferrer, a Flashback.
1: Va, seguim en directe. Avui des de Guissona passen 21 minuts de les 12 del migdia. Clar, estem a mes de setembre, fa caloreta, però és festa major, ens ho estem passant bé, i a més caloreta, diu, aquest calorassa, diguem-ho. Però tranquils, perquè a més, ja saps que jo sóc un tio que m'agrada cuidar el territori, perquè l'he fet molt, i avui, clar, tenim uns vins de la Déu Costés del Segre.
2: Home!
1: Espectacular, que ens presentarà l'Arnau Marco. Tu ets, t'agrada el vi?
2: Jo, de les... O sigui, jo...
1: O la ratafia, que aquí també en foten una, sí, que es diu Les Voltes, que déu-n'hi-do.
2: Bona, molt bona. Sí, sí, som terra ratafia. A mi, o sigui, el vi, en resum, si és bo, m'agrada.
1: Val.
2: Sí.
1: I la ratafia?
2: També. Això, però sobretot ara...
1: Perdó, què no t'agrada, tu?
2: Jo quasi que m'ho foto tot, eh?
1: Ja, ja, ja, ja, sí, ja.
2: De veritat, eh?
1: Ets un tio fàcil, eh?
2: Jo molt, jo molt. Jo sóc un tio agraït i si algú passa algun plat de taula, t'ho fots i ja està, home, un somriure.
1: Escolta una cosa, el meu guionista, el Daniel,
2: sí,
1: em posa aquí marca d'espècies alimentàries.
2: Sí.
1: Aquesta jo no la sabia, perquè tu sé que...
2: No te n'he portat mai?
1: No. Ja. Jo sé que et lleves un
2: dia... No, ho deus tindre a sota el llibre, en
1: aquella fila, no
2: m'enganyis, que tens a casa.
1: No, no, perquè desconec això. És un negoci que un dia tu et vas llevar i vas dir specials. I l'Instagram és @specialfoods. Què
2: sí,
1: és això, Arnau?
2: Sí, això és una marca de barreges d'espècies ecològiques que vam llançar fa 3 anys amb un altre soci.
1: Sí.
2: I són uns mix pensats per la cuina del dia a dia.
1: De dir, faré un fricandó.
2: Tu, no, bueno, tampoc tan elaborat. És més per la gent que diu, tinc un pit de pollastre. Què foto?
1: Per fer-ho diferent.
2: Doncs jo dono 24 maneres de fer el mateix maleït pit de pollastre.
1: Només amb aquelles espècies.
2: Només amb allò.
1: Hosti, està ben
2: només
1: pensat,
2: amb allò. Ho poses al final i et queda un plat espectacular.
1: És, això és pels que no tenim ni idea de cuinar?
2: Això és per la gent que o no teniu ni idea o no teniu gens de ganes, o allò que dius...
1: No, jo ganes sí, però és que és no saber-ne a vegades.
2: Doncs amb això, a més, quedes de conya.
1: Sí?
2: T'he fet un... Allò ho talles una mica finet, fots amb una tortilla d'aquestes de...
1: Sí, sí, sí, i dius...
2: Unes fajilles...
1: Mira què t'he fet per sopar avui.
2: Clar, home.
1: I des com un marajà.
2: No fotut res,
1: no fotut res. No fotut res, Arnau París.
2: Cuina de l'Ikea, tu ho muntes només, ho muntes.
1: Bueno, bueno.
2: No has de fer res. Agafes coses, les poses juntes...
1: Però si són bones...
2: Agafes un pit de pollastre de bona àrea.
1: Sí, val.
2: Les meves espècies. I ho peto. Bueno, ja ho tens, ja ho tens fet.
1: Escolta, Arnau, et vull fer un joc, que tu ets molt ràpid, però molt. Clar, et vull fer la teva versió del ping-pong de preguntes.
2: D'acord.
1: Però ha de ser...
2: Ràpid.
1: Jo acabo i tu em remates.
2: Va, uf.
1: El pim-pam, atenció, alerta, que riureu.
2: El ping-pong del pim-pam.
1: El pim-pam del ping-pong, que passa nen de l'Arnau Perit.
2: Vale.
1: D'acord? Un plat que està de moda, però que no t'importaria que desaparegui aviat.
2: Hòstia, ara m'has matat, tio.
1: Algo que diguis, estic fart de veure això.
2: Els croissants de festuc, tio. Croissants
1: amb crema de festuc. Sí, senyor, estem d'acord.
2: Ja en tinc, estic...
1: Què és aquest experiment?
2: A part, la gent hi fot... A més, són unes cremes de festuc terribles, que tot...
1: De fàbrica,
2: allò. Dolces, suc... Oh,
1: sucre en
2: terrible, terrible, terrible.
1: Un plat que transporta a casa.
2: A mi l'escudella, tio. Jo sóc un defensor, un fanàtic, l'escudella. Avui, amb aquesta calor, em fotria un plat d'escudella.
1: Jo també, jo també.
2: Sí, sí, és igual.
1: Hi ha gent que sigui fan de l'escudella, aquí o no?
2: Veus?
1: Perdó,
2: veus?
1: Perdó. Sí, sí, home, i tant, però vull dir...
2: Home, clar.
1: Avui dinaries escudella?
2: I tant. Jo, sí.
1: No, sí. La gent diu, no, ja vols que caigui aquí.
2: No. Però llavors sues i fa més fresqueta quan surts al carrer.
1: És veritat.
2: Clar, home, és que ja tot pensat.
1: En quin plat creus que em podria sorprendre a mi?
2: A tu? Que faci jo?
1: Sí.
2: Jo et faria, per sorprendre't, fot uns fideus a la cassola.
1: Oh!
2: Ja. Uns fideus a la cassola.
1: Em compres. Com els fas?
2: Mira, agafaria una mica... Has d'agafar costella, botifarra... Bueno, és a dir, la recepta, costella, botifarra, sofregir fideus... Però, al final de tot, quan ja el tinc a punt de rematar,
1: sí,
2: i esparraco dins una botifarra negra o del Perol.
1: Ostres!
2: I llavors allò t'ajuda com a mantecar una mica, i li dona un punt que... Ai, la gent, això què és?
1: Ara t'anem a preguntar, la millor recepta del xup-xup seria aquesta, potser, o no?
2: Hòstia, jo, hi ha guisats que són molt bons. Si veiem el fricandó, ara està com molt, molt de moda una altra vegada.
1: Sí? Sort està de moda?
2: Bueno, tots els...
1: El matiner no, ja.
2: El fricandó, és veritat, aquest ja no.
1: Aquest ja no, aquest va passar a l'història.
2: Perquè has de fotre mig matí, això.
1: Sí.
2: Ja, tant d'hora al matí no. Però jo què sé, el cap i pota, els callos, tot això de xup-xup.
1: Molt bé.
2: La cua de bou.
1: Oh.
2: Clar, home,
1: mira, és que la cua de bou.
2: La cua de bou, amb l'os, allò que tan bruta.
1: L'estàs
2: fotent. T'enganxen els morros, tio.
1: Fantàstic. Arnau, un cuiner infravalorat.
2: A dia d'avui, eh?
1: Sí.
2: Martí de Llucià, fots unes preguntes?
1: No, són bones, eh?
2: Un cuiner que sigui infravalorat.
1: Sempre m'ha agradat molt i no el conec gaire gent, per exemple.
2: Ara em mates, tio. Això, ara,
1: sí? Va, és igual.
2: Hauria de pensar una mica.
1: Un de sobrevalorat. És
2: pitjor que... No em puc mullar, però ahir vaig parlar d'un que per mi és molt sobrevalorat, que té una estrella Michelin. I...
1: És català?
2: No, però té un restaurant a Catalunya. I vaig dir, hòstia, aquest...
1: A quina lletra comença?
2: No, tio, no em vull fer mal.
1: Ah, on em vas parlar? A casa, vols dir?
2: Sí, clar, a casa meva. No? Ah, jo, casa. Jo aquestes opinions me les guardo molt. Però vaig dir, hòstia, això que diu no m'ho crec.
1: Val.
2: Saps allò de molt discurs?
1: Vaig rumiant, eh? Algú té algun nom o no? No, ara no...
2: Molt discurs, i vaig, perquè vaig comprar un llibre que va fer que era seu.
1: Ui,
2: i vaig dir, ja m'he liat, ja m'he liat.
1: Escolta, què genera més tensió, el debat de joc de cartes o cuinar amb un cronòmetre?
2: El debat de joc de cartes.
1: Sí?
2: Sí, a més, una tensió que des del punt de vista del presentador la pots disfrutar una mica més. Clar. El cronòmetre el tinc allà a sobre, que em va perseguint.
1: Hòstia.
2: Canvi aquella tensió, la pots estirar una mica, i vas veient la gent també com es va quedant... Com li va canviant la cara.
1: És veritat. I l'última pregunta, que aquesta sí que ja és amb el ganivet aquí a la iugular.
2: Ai.
1: Marc Ribas o Gessamí?
2: Jo soc més... No saps que tenim una cara nova, el pim-pam?
1: No.
2: Ah!
1: Perdó.
2: Home!
1: A partir, des de quan?
2: Ah, doncs jo soc més d'aquesta cara nova.
1: No, yeah, jo no puc... Yes.
2: Ho han dit ja, és públic, eh? S'ha dit.
1: Però no ha sortit per pantalla.
2: Encara no. Queden,
1: home, cabron.
2: Bueno, queden 3 dies. Dia 9.
1: Val, que ha sortit bé per la tangent, el tio,
2: dia 9,
1: eh?
2: El dia 9, llavors...
1: Soc més de la cara nova, per si de cas.
2: Sí, sí, sí. Arnau. No, ja entendràs per què.
1: Val. Ets molt maco. Gràcies per venir.
2: Ja està.
1: Sé que avui... Home, ja està, portem ja, 27 minuts aquí,
2: ja,
1: fotent-li.
2: Ja, tio, se m'ha fet curtit. Ja, 27 minuts.
1: Mi, fill meu.
2: No pot ser.
1: És que tinc 2 hores i haig de fer moltes coses. La Laura Pons.
2: Bueno, va, vinga, vinga.
1: Mira què et regalo. Vespa. Has vist que jo porto un calçat sempre molt guapo.
2: Tu ets un tio que va sempre impecable, eh?
1: I elegant i fàcil de posar i treure. Mira't a veure què et sembla.
2: Hòstia, aquestes... que guapes, tio. A
1: home,
2: més...
1: Són... Mira, perdona, no les tinc jo, aquestes.
2: Pues et fot, no me les enduc.
1: Són aquestes, guapes, aquestes.
2: Les quedo jo, escolta, guapo.
1: Un aplaudiment per l'Arnau París, per favor.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, rei. Ambaixador de Bonària. Una petita pausa i parlem de festa major i moltes altres coses. Som-hi, va.
3: 2 hores amb la millor cultura de vermut. A Flashback. Andorra. 96.0.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
7: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
6: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
7: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
6: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
8: Flashback
9: Andorra.
8: Flashback.
9: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses. Aitana. Estat.

0: Gaudeix amb Aperol Spritz del vermut de Llucià Ferrer. Autèntica cultura mediterrània. I que no t'expliquin històries.
1: Som-hi, les 12 del migdia i 34 minuts. Ara parlàvem amb l'alcalde, el Jaume, que em deia... A veure, Llucià, la Segarra és el que té.
2: La Segarra, noi, és de secar.
1: Eh? És de secar, això. Sí. No, vaja, de secar però ben parits, això. Esteu bé o no? Haig de saludar unes nenes que m'han dit... Llucià, em dic Julieta... Sí o no? A veure, veniu, veniu. Jul. Igual que Julieta i la samarreta i la... I la Valentina. Papi, posa-la al disc. És a dir, papes, enhorabona pel que deveu haver xupat la cançó, eh? Perquè, clar, es diuen igual... Vine, vine, vine, un moment, vine, vine. Vine, vine, vine, un moment, vine. Escolta, tu ets la Valentina o la Julieta?
3: La Valentina.
1: Val. De l'1 al 10, com estàs de cansada d'aquesta cançó? Que és molt guai, eh? O t'encanta?
3: M'agrada molt.
1: Quantes vegades sona a casa teva?
3: Sona més al cotxe que a casa.
1: Sí, sé de què va, sé de què va. Sona més al cotxe que a Flashback. A Flashback sona 26 vegades cada dia, ho saps, eh? Però t'agrada, eh, que sí?
3: Sí.
1: A veure, com la feu, a veure. Julieta, a veure. Julieta. Ara vol venir la Julieta. Vine, Julieta, vine, va. Un segon. Vine, Julieta. Com estàs?
3: Bé.
1: Saps que aquesta cançó la va fer per tu, el Joan, oi, també?
3: Sí.
1: Ho saps, oi?
3: Sí.
1: De l'1 al 10 t'agrada molt o la tenim una mica cansada?
3: Quantes bromes... Molt.
1: T'agrada molt. Et fan bromes amb la cançó o no?
3: Sí.
1: Val, li donem records al Joan Dausà, que vindrà properament al vermut, d'acord?
3: Sí.
1: I li explicaré que he conegut una Julieta i una Valentina. D'on sou?
3: De Sabadell.
1: De Sabadell sou? Ara pensava que em diria d'aquí al costat. Doncs en qualsevol cas, li donaré records de part vostra, d'acord?
3: Gràcies.
1: Un aplaudiment per elles, boniques. Ai, senyor, és que clar, jo aquesta cançó, Jaume,
2: sí, tinc home.
1: Dues criatures de 5 i 6 anys.
2: Molt bé.
1: I com et pots imaginar, l'estimo al Dausà. Però també l'odio, estones. Bé, escolta'm, explica'm, Jaume, què té Guissona, que jo sé que té molta cosa, però també la diversitat cultural que té Guissona.
2: Sí, sí.
1: I després parlem dels vídeos aquests. Això m'ha cridat molt l'atenció, però...
2: Sí.
1: Explica'm tu d'entrada, va.
2: Bueno, Guissona és molt diversa, perquè Guissona sempre diem nosaltres quan anem al territori, perquè ens agrada molt... Que a Guissona passen coses, saps?
1: Està
2: la gent ens diu, quan ve Guissona, diu, ostres... Coneixíem bona àrea, però ara hem descobert...
1: Clar, la gent és coneixíem bona àrea, però...
2: Sí.
1: Després ve Guissona.
2: Descobrim Guissona. A Guissona passen moltes més coses, no?
1: Sí.
2: I aquí, doncs, aquesta diversitat és evident, 43 nacionalitats, que l'empresa també encara en té més a dins de l'empresa.
1: Clar, però és això, és un motor brutal, bona àrea.
2: Sí.
1: Què representa per Guissona, bona àrea?
2: Bueno, bona àrea, sens dubte, representa la prosperitat i poder acompanyar aquests projectes de vida i familiars.
1: Clar.
2: Sens dubte, perquè... Nosaltres, quan anem a cercles de debats sobre la immigració, sempre posem en coneixement de que, clar, el fet de tenir diversitat ens enforteix. Per què? Perquè tenim un gran pòsit, que és el treball, no?
1: Està clar.
2: Aquí, totes les estructures familiars, una persona, un membre de la família treballa. I, per tant,
1: això... és moltíssim, això, eh?
2: Sí, això és molt important. Dóna prosperitat, dóna... projectes de vida i familiars, no? Per tant...
1: Llarga vida, bona àrea.
2: Sí.
1: Que avui aquest especial de Guissona i bona àrea heu treballat molt temps, juntament amb Flashback i amb el vermut, perquè avui poguéssim tenir aquest festival aquí, en aquesta plaça, que fa got.
2: Sí, sí, la plaça de l'Ajuntament, que nosaltres en diem la pista.
1: Per què la pista?
2: Perquè en la seva època, als anys 50, 60 i 70, era una pista que es patinava, no?
1: Què diu?
2: Sí, amb patinets, i per tant, sempre diem la pista, la pista.
1: Hockey patins no, eh?
2: No. El patinet típic.
1: El patinet típic, és que jo sóc d'hoquei patins i, clar, jo aquí no havia jugat, aquí, eh? Bé, escolta, els vídeos setmanals de l'alcaldia, això què és, això?
2: Mira, això vam començar el 2019, quan entrem a govern, que l'equip de govern i l'equip de l'Ajuntament deia, ostres, com podem informar la ciutadania, com podem arribar, no?, en aquella època que les xarxes...
1: Amb això, amb el telèfon.
2: Sí, que les xarxes ja començaven a treure molt fum.
1: Clar, clar, clar.
2: I dèiem, doncs va, escolta, fem un vídeo setmanal, mira... Aquesta setmana avui sortirà el 333.
1: I què? És a dir, tu ja et veuries capaç de fer la trama amb si pots? Amb tanta pantalla?
2: No.
1: Però què, bé? És a dir, ja funcionen aquests vídeos?
2: Sí, sí, mira, tenim visualitzacions quan hi ha temes interessants. Hem arribat a tenir, doncs, 1.500, 1.600...
1: Està molt bé, això.
2: I quan és normal, doncs, 800, 900.
1: Molt bé. Escolta una cosa, avui, en aquest especial de bonari, Ara veig que sou tan generosos que avui, clar, ens heu tret pernil, també.
2: Sí,
1: el pernil amb aquest pa cristal·lino, amb l'oli, aquest sí que és un oli de pau, dels Amics d'Empordàlia Brutal, amb el pa torradet i el pernil, que jo em pensava que et tindria de pernil. Perdó, el presentador no menja o què? Com va això? És a dir, perdó. Home, porta-li, porta-li.
2: I va, una mica de pernilet.
1: Gràcies, home, Jaume, per favor. I escolta, la importància, deies, d'aquesta gran empresa amb el territori, però ara esteu de festa major, segur que Bonària hi té molt a veure també i col·labora. Però què passarà aquesta festa major?
2: I moltes empreses locals, eh? Ja que dic que hi ha... Aquí tenim la gran empresa Bonària, però després també tenim petites empreses.
1: Saps què m'ha agradat? Que he donat una volta per aquí pels carrerons d'aquesta plaça i he vist botiga de tota la vida, la pastisseria La Lionesa, en Jordi Martínez, que m'ha ensenyat que té, fa uns tastos de vins amb una merceria antiga, és brutal, i que encara els calaixos treus hi ha calces de senyora gran.
2: Bueno...
1: M'encanta a mi aquestes coses tan autèntiques.
2: Tot i així, també patim el que pateix Catalunya.
1: Evidentment, evidentment.
2: Com el comerç.
1: Sí, home, sí, però...
2: Sí, sí, el petit comerç també intentem que no es perdi.
1: I ja per acabar, explica'm una mica què passarà aquests dies de festa major, va.
2: Bueno, aquests dies de festa major, doncs mira, vam començar el dimecres, el divendres amb el pregó, i nosaltres també des de l'Ajuntament sempre hem dit que el pregó han de ser...
1: Persones d'aquí. Molt bé, molt bé. Mira, allà a Castell d'Aro, que també estaven de festa major, el mateix.
2: Sí, sí, sí.
1: Gent d'allà autòctona que han fet alguna cosa important pel poble.
2: Sí, sí. I aquest divendres vàrem al pregó, va ser els geganters, que feien 30 anys.
1: I on són els geganters, avui?
2: Bueno, deuen estar per aquí.
1: O de ressaca, avui, potser.
2: Sí, sí.
1: No, bé, doncs...
2: Però bé, de tot, el que està típic a les festes majors.
1: Molt bé.
2: Concerts, balls...
1: Jo estic molt content avui de ser aquí, a Guissona. Tot i la caloreta, recordo que a Pere l'Esprits, pernil, aigua Sant Aniol, patates frit ràbic, olives de l'Espanyola, però a poc a poc. Que després ve la miniburguer de Bonària. Però sí que és veritat que estic molt content de ser aquí, però em pensava que jo també tindria pernil de Bonària, però pernil de pota. No, és que avui, no ho sabia jo això, se m'han presentat amb una pota de pernil.
2: Sí o què?
1: Home, i tant. Que algú de vosaltres s'emportarà, si respon bé, les meves preguntes.
2: Ah.
1: I ja et dic que no seràs tu, perquè seria polèmic els vídeos setmanals.
2: Sí, exacte.
1: D'acord? Un aplaudiment pel Jaume. Moltes gràcies per tot, Jaume. Escoltem una cançó de Hugel que es diu Moving to the Sun, i d'aquí no res, Vins de Costers del Segre, amb l'Arnau Marco. Ara tornem, som-hi, va.

0: vermutet. Convida'ls al de Flashback. Et sortiran amistats dels llocs més inesperats. A Flashback, el vermut de Llucià Ferrer.
1: Doncs seguim en directe des de Guissona. Són 3:15 del migdia i sí, és diumenge i teòricament els dissabtes és el dia del vermut, però de tant en tant fem especials en diumenge i avui valia la pena venir a celebrar la Festa Major a Guissona amb els amics de Bonària. Recordeu que per venir al vermut, que hi ha batzegades per venir aquí a gaudir de la Perola Esprits, de les patates de frit ràbic, de tot el que donem, i també de la companyia, per exemple, de l'Arnau Marco, s'ha d'enviar un correu electrònic perquè tenim de públic 100 persones cada dissabte. I ho saps bé, Arnau.
2: Sí, i tant.
1: I que podrien ser 300 cada dissabte, però no podem. Logísticament, que és un pollastre massa...
2: Jo pensant en els productors...
1: No,
2: avui
1: l'Unai i el Matías avui ja van prou de cul. Bé, mira, veig l'Unai fotent-se pernil ara, perdó. Molt bé. Molt bé, no, està bé, està bé. Salut, bueno, salut. Un aplaudiment per producció.
2: Clar que sí.
1: Per favor, clar que sí. Només faltaria, però que la setmana que ve estem a Tarragona, després anem a Madrid, a Puigcerdà, i ens queden vermuts fins la darrera setmana de desembre. Per tant, si voleu venir, vermut@flashback.cat. I ara feia dies que no parlàvem amb l'Arnau Marco, que és un amant de la Deo Costés del Segre, i ens començarà presentant un vi d'aquesta zona que és sensacional. Però abans demanaré una cosa, perquè saps què passa? A veure, un segon. A veure, públic. Hi ha molta gent en aquesta plaça, moltíssima. I a vegades sento un batibull, hi ha molta gent que ens escolta a la ràdio. I sembla el mercat de Calaf. D'acord? Per tant, estem fent un programa de ràdio, ja sé que esteu molt emocionats i emocionades, però baixem una mica el volum perquè parlem de coses molt interessants. I demano un aplaudiment per l'Arnau Marco, per favor. Som-hi, va, que estem fent ràdio. Que no és el mercat de Calaf, som-hi. Què ens expliques d'aquest vi i d'aquest celler? Va, som-hi.
2: Doncs mira, moltes vegades no ens n'adonem del que tenim a casa.
1: Sí.
2: I la veritat és que ara tastarem un vi jove,
1: sí,
2: un vi de perfil fresc, i a més no sé si te n'adones, perquè jo, com que sóc molt observador, he vist que en seguida has tocat la copa i has dit, ostres, això sí, està fred, fred.
1: Sí, exacte.
2: Exacte, però
1: és a dir, és... A veure...
2: Mira quina fluidesa.
1: Ui, que suau.
2: Clar, és estiu, no et ve de gust. Estem
1: clar, és que dius, un vi negre, i dius, està fred, pot estar massa fred, i que dius, que el vi negre sigui d'aquests peleons, que ja no es porta.
2: No.
1: I això és un vi negre que passa fresquíssim.
2: Hem de tenir una cosa clara, les nostres mans escalfen fins a dia d'avui, no refreden. Així que millor pecar de fred, perquè a més sí, sempre tindrem aquesta possibilitat d'escalfar.
1: Mai fotre un glaçó. Això,
2: no,
1: és, això és un delicte.
2: No cal.
1: Jo encara ho veig, això, de gent. Posa'm un glaçó al vi. No, home, no.
2: Que el glaçó a la glaçonera.
1: Exacte.
2: I l'ampolla a la glaçonera. Sí?
1: Escolta, va, explica'm, què és això?
2: Doncs mira, això és un vi, Sot Naral, Sirà,
1: sí, Sirà,
2: d'un celler que és Carviresa. No és un celler nou, és un celler que pràcticament... Doncs podríem dir que està dins de la fundació de la Deo Costés del Segre, perquè ha sigut gent molt important, molt influent. Això ve de la unió de tres famílies i tenen vinyes a Tàrrega, a Verdú i a Sant Martí de Riucorb.
1: Molt bé.
2: Sí? Que això al final, diguéssim, que està aquí al costat.
1: Aquí al costat, sí. Sí, sí.
2: Molt interessant, perquè al final, a mi el que m'agrada de Carviresa és que fa vins pel poble, fa vins accessibles. I en aquest cas, el Sot Naral, a mi m'ha deixat impressionat la quantitat de reconeixements que té.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Carai.
2: Perquè això, al final, és un sirà que juga jove, però se li ha fet la malolàctica, té un toquet de barrica, perquè, al final, la sirà és una varietat que aquí a Costés del Segre, amb aquest clima continental, que fa fred a la nit, però al dia torres, ell s'hi sent bastant bé. Ja ve de zones habitualment continentals, i aquí el que han buscat és amorosir-lo, donar-li aquesta fruita, aquest taní que no és astringent.
1: Perdona, quan ho poses en barrica és difícil aconseguir això, no?
2: Depèn de la quantitat de barrica que li posis.
1: Val.
2: Clar, això és com quan fas un te.
1: Val.
2: Imagina que fas un te i dius, no, aquest te, avui faig un te verd, vull 3 minuts d'infusió, perquè sigui suau. Bueno, doncs tindràs la infusió de 3 minuts de te verd, però en canvi, si el fiques 6 minuts, guanyes astringència, no?
1: Doncs,
2: al final tot és cuinar, fer vi és cuinar.
1: Cuinar-ho bé.
2: Exacte, ho
1: has de cuinar bé. Exacte.
2: I dir, si la sirà, per tenir aquesta frescor, necessito no infusionar-la molt, ho faig així.
1: Molt bé.
2: Doncs molta gent ha estat d'acord en que aquest vi està molt bé, perquè a mi m'ha agradat molt, sincerament. Decanter World Wine Awards li ha donat medalla d'or i 95 punts.
1: Mira, estic llegint l'etiqueta que diu és la viva expressió de la terra i del raïm que s'hi conrea. Una explosió d'aromes en nas, floral, que ho he trobat.
2: Sí,
1: mira
2: clar,
1: que saps que em costa.
2: Clar.
1: I fruitós. Fruitós no l'he trobat encara. Què hi haig de trobar aquí de fruita?
2: Home, aquí sobretot, quan parles d'aquestes varietats, la cirera picota, la fruita molt madura, aquest estil, el nabiu... Sí?
1: El nabiu.
2: Sí? Tot el que sigui fruita d'os, no? De la família dels prunos, que es diuen, totes les prunes i companyia. El cirà és una varietat molt agraït si tu tens una terra, evidentment, on cultivar-ho. Si ho poso al costat del mar, tens un problema perquè tindràs un Hulk, no?
1: Està clar.
2: Estarà mar...
1: Però clar, aquí amb les condicions d'on estem, doncs fa que sigui d'aquestes característiques.
2: Doncs mira, aquesta ampolla que has agafat amb tanta gràcia està entre els 30 millors vins per sota de 15 lliures.
1: Què dius?
2: Per... Decanter, que precisament és segurament la revista més prestigiosa del món del vi. I a vegades anem a buscar coses a fora de casa, i aquí a casa mateix...
1: Tenim perles...
2: Per 4 duros...
1: Per... Ara ho has dit,
2: 4 duros...
1: És que has dit vins pel poble, és a dir...
2: Clar, tenim vins fantàstics. Però no només això, els sommeliers catalans, que ens reunim moltes vegades per fer una cosa que es diuen premis binaris,

0: Molt.
1: Molt, que lliga amb tot.
0: És que al final la complexitat no és gastronòmica, perquè has d'intentar encertar amb quin plat. Però quan són vins versàtils funciona molt bé. Sobretot aquí, a mi m'agrada molt el pit de pollastre, no, perquè és molt sec i molt eixut, però la part més de la cuixa, aquesta part més greixosa, sí, a la brasa, amb una mica marinat, un punt de xili i un sirà, i tens una festa per 4 duros.
1: Per tant, per resumir, aquest vi seria un vi més, i a més amb un preu assequible, d'aquests negres, però que són molt suaus, molt frescos, i que cada vegada estan més de moda. Estem d'acord?
0: Sí, jo crec que està de moda, sobretot, perquè el vi, no ens n'hem d'oblidar com a prescriptors, el vi està perquè agradi.
1: Exacte.
0: No està només per experts.
1: Després anirem al públic. Avui farem l'homenatge a la D.O. Costés del Segre al final i parlarem, per exemple, amb l'artífex d'aquest vi, que és l'Isidre, que és, a més, una de les cares molt visibles de la D.O. Costés del Segre. Però després d'aquesta cançó que escoltarem, una cançó de Shakira, et sona?
0: Qui és?
1: D'un mundial de futbol.
0: Ai, sí, aquell que...
1: Entri Shakira, no, l'hem portat. Però escoltem a Shakira i d'aquí no res anem amb un altre vi de D.O. Costés del Segre. Espectacular. Som-hi, va!

0: Nosaltres hi posem l'aperitiu que calgui. I tu, només les ganes de gaudir del cap de setmana. A Flashback, el vermut de Llucià Ferrer.
1: Va, som-hi, seguim en directe des de Guissona, avui diumenge. La setmana que ve no tenim doblet. Anirem a Tarragona, això sí, perquè ens agrada fer país i anar per tot arreu, evidentment. I clar, direu, home, fer país, vas a Madrid. Sí, anirem a Madrid, i us dic que a Madrid l'any passat vam tenir el Pedrerol, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Va ser molt divertit, el Josep. I aquest any és que no puc dir els noms que tindrem, però serà molt, molt interessant.
2: Home, s'ha d'anar a Madrid a fer país.
1: Home, i tant, perdona, el vermut fem. Menorca, Mallorca, Eivissa, Madrid i després casa nostra, evidentment, que és el que toca. Aquest any farem 46 al final, vull dir que no. Més bolos que els tiets.
2: Déu-n'hi-do.
1: Escolta, i a més sempre descobrint vins interessants i de la zona on anem in situ, avui ens portes una cosa que amb el color ja ho compro.
2: Sí, la veritat.
1: Quin color més bonic.
2: Molt maco, aquests colors daurats, no? Que al final t'expliquen moltes coses, sobretot d'una terra de sol i de contrastos tèrmics, com és la d'Eo Costes del Segre. I, evidentment, aquí anem a Balaguer, a la Noguera, i anem a un lloc que per mi és

0: una de les sorpreses, no, dels últims anys, també dels vins catalans, que és Costers del Sió,
1: sí,
0: perquè és un celler relativament jove, clar, a mi em fa gràcia, quan diem relativament jove, és de l'any 92, de les Olimpiades.
1: Home, és jove.
0: És jove.
1: Bueno, no, no, no,
0: però
1: clar,
0: no és jove,
1: clar,
0: no, no. A veure si m'entens, no? No, que això és molt relatiu tot, sí, de la joventut. Som joves.
1: Ara he pensat, sí, ara he pensat, 92, jo, no fa 4 dies.
0: És igual.
1: Però molt ben portats, eh?
0: No, no,
1: com aquest vi, segur, sí, va, segueix, sí, segueix.
0: Pues tot ho fan molt bé, aquí és viticultura ecològica, i al final el que fan és treballar molt bé el que són les finques. Aquí tenim cada partida treballada per separat, que això és molt important, i sobretot buscant, en aquest cas, ara sí.
1: Ara sí, ara
0: molt bé.
1: Se sent molt millor.
0: Gràcies.
1: És que la ràdio és so.
0: Ah, sí?
1: Sí, i hem de recordar que hi ha molta gent que ens escolta.
0: Exacte. Doncs bé, sí, clar, els que estan aquí són uns quants
1: aquí
0: que ens estimen molt.
1: Aquí s'ho estan passant teta.
0: Clar.
1: I alguns estan repassant la setmana i què farem de festa major? I fotent uns crits aquí que sembla la Belén Esteban, tu. Però hi ha molta
0: gent... Jo ja em sé el menú de la meitat.
1: Sí o no?
0: Sí.
1: Però hi ha molta gent que ens escolta a la ràdio, que els interessa molt el que ens expliques, i aquest vi, que es diu Pla
0: de Lledoner.
1: De Lledoner.
0: El Pla de Lledoner, a més a més... ve d'una finca
1: particular. La finca, clar, clar, clar. Sí, sí.
0: Lledoner és un arbre, però també és com se n'hi diu a la Garnatxa a l'Empordà.
1: Sí, senyor, això ho he pres, és veritat. Sí, senyor. Sí.
0: I al final aquí és un copatge de Garnatxa blanca, un 70% i Chardonnay. Elaborat d'una forma que s'està perdent una mica, que són aquests blancs criats en bota, que no els hem de despreciar, els hem de fer bé.
1: És boníssim.
0: Aquesta és la diferència.
1: És molt bo.
0: Vull dir, hi poden haver-hi blancs amb botes superinteressants,
1: sí,
0: i aquí em sembla que aquesta combinació entre Garnatxa blanca, aquest punt de Chardonnay, és molt net, és un vi molt brillant, hipergastronòmic, que jo crec
1: cinc
0: que...
1: 5 mesos només de...
0: Sí, sí, aquí 5 mesos suficients, perquè al final és el que dèiem. No pots fer vins blancs amb bota i deixar-los 12 mesos, perquè al final els asfaltes,
1: clar,
0: no? Passes per sobre.
1: Els asfaltes, m'agrada molt el concepte, clar, els asfaltes.
0: Clar, que asfaltes.
1: Sí, sí.
0: Al final aquí... 13 grauets, ben baramat quan toca. Pensem també que aquí estem en una zona de contrast tèrmic brutal, que poden arribar a haver-hi, a Costers del Segre, no sé si ho sabies, 22 graus de diferència entre el dia i la nit.
1: Mare meva.
0: O sigui, pot ser que un dia estiguis així, no? Que està la senyora amb el van, la pobra,
1: sí, clar,
0: ventant-se, i que després a la nit estiguis amb la rebequeta.
1: Amb la rebequeta, m'encanta. Jo haig de venir a viure aquí.
0: Oita.
1: Haig de venir a viure aquí.
0: Això és el que mola.
1: Perquè a mi el que m'interessa és dormir bé.
0: Oh,
1: i a Barcelona sí, no es dorm bé.
0: No, no, no.
1: I ho saps.
0: Està fent una calor.
1: Una merda, però...
0: Mare meva, i amb aquesta humitat que s'acanxa.
1: Buscarem algú a Guissona, ja t'ho dic ara.
0: Exacte.
1: Digues, digues.
0: Bueno, jo tinc casa a Montoliu de Segarra.
1: És veritat, punyetero. Ara t'ho anava a dir.
0: Quan toca, ja ho faig.
1: Exacte.
0: Doncs bé, Tim Atkin va donar aquest vi 90 punts, que no són pocs.
1: Carai.
0: Perquè et doni en un blanc amb bota una persona així, doncs aquesta puntuació és que ho fas molt bé, i després els binari a cegues va ser sí, plata.
1: Llavors, perdona una cosa, Arnau, ara destacaves aquesta diferència de graus
0: sí,
1: entre el dia i la nit. Això acaba afectant molt el producte final, per bo...
0: En positiu, positiu.
1: Sí?
0: Mira, moltes de les zones vinícoles més importants són continentals. El motiu és que la vinya vol sol per agafar energia i després vol dormir bé com el Llucià.
1: Fantàstic. Aquesta definició m'acaba de comprar.
0: Perquè...
1: Sí, senyor, bravo.
0: Clar.
1: Sí, senyor. Ànimes bessones.
0: Clar, si no, no para, si no, no para de madurar...
1: Com a Llucià.
0: I es desequilibra.
1: Com a Llucià.
0: Exacte.
1: Clar, clar, sí, senyor, vindries això.
0: Doncs és això. Llavors, aquesta zona és molt bona per això, per agafar energia i després que la vinya digui ara descanso, que avui he treballat molt.
1: Això està molt bé. Escolta una cosa, Arnau. Avui, abans d'acabar amb l'Isidre, jo crec que a la part final hi aneu rumiant amb això, eh? Farem brindis per coses boniques. És a dir, per exemple, doncs mira, perquè avui ja era hora, Llucià, que vinguessis a Guissona. O serem pares, o m'acabo de treure el carnet de conduir, o acabo d'obrir un negoci a Guissona, el que sigui. Brindarem per coses boniques amb un vi, també, icònic de la D.O. Costers del Segre.
0: Molt icònic.
1: I farem un homenatge a la D.O. Costers del Segre perquè és el seu aniversari.
0: Ah, això és important,
1: Has vist que ho sé tot o no?
0: S'han de celebrar els aniversaris.
1: Quants anys? 40? 40 anys,
0: 40 anys
1: de la D.O. Costers del Segre.
0: Que hi ha no gent al públic que en fa 50.
1: Doncs mira, no sé qui. Sí? Doncs mira, felicitats, guapo, estàs molt bé. I amb cabell, cabron. En fi, en qualsevol cas, no passa res, sempre faig la broma, ho tinc molt assumit. En qualsevol cas, hem presentat aquests dos vins a la recta final. És que sí, no he insultat, eh? Una cosa...
0: No, carinyosa, home, no!
1: Carinyosa, eh? Ho has entès, eh?
0: Faltaria més.
1: Farem aquest homenatge a la D.O. Costers del Segre, però és que encara tinc la Laura Pons, haig d'anar a fer el concurs Atrapa un vermut. Què vols destacar d'això? Per cert, que ara ho penjarem a xarxes,
0: sí,
1: també.
0: Sí, i tant.
1: Alguna última cosa?
0: Sí, primer de tot m'agradaria destacar que hi ha una plana web que explica molt bé les coses, que és costersio.com,
1: val,
0: que hi poden entrar i buscar. I després, la quantitat de maridatges que té un vi blanc com aquest. Perquè aquí, la gent que és molt formatgera,
1: sí,
0: que, si us plau, com diem sempre, sortim dels negres.
1: Exacte.
0: Pla de Lledoner és un vi molt formatgero.
1: Doncs
0: et
1: mira,
0: va de dalt a baix.
1: Ara que sortiran, precisament, els formatges d'Entremont, que a més ja saps que sempre en tenim, no un, no, quatre. Tenim uns formatges brutals, que són el Elemental francès, el Comté, DOP, el Gruyère i el Blau francès. Ara ho maridarem amb aquest vi.
0: Home, i amb l'oloreta de Bonària jo crec que tenim coses a fer.
1: És que hi ha una cua allà amb les Mille Burgers de Bonària. Però tranquils que tota la plaça, no sé, potser hi ha 300, 400, no sé calcular, tots tindreu la Mille Burger de Bonària. Per tant, maridem això, que soni bé amb aquesta Riedel.
0: Salut.
1: Escoltem una cançó de Banda Neon que es diu Guapíssima, com la gent de Guissona, que en sé de quedar bé, i tornem. Va, som-hi! Hey.

0: 200 mil·lilitres d'entrevistes, 100 de bon humor, 150 mil·lilitres més de música, un polsim de postureig, sacsegem... I ja tenim l'aperitiu perfecte, el vermut de Llucià Ferrer, a Flashback.
1: La una del migdia i 3 minuts avui és diumenge i estem fent el vermut des de Guissona i... A veure, se'm sembla que tenim algun micròfon obert perquè sento molt merder. Pot ser, Jesús? Sento més. El micro de l'Arnau, potser, pot ser? Gràcies, val. En qualsevol cas, estem fent el vermut avui des d'aquesta plaça plena de gom a gom. Avui és dels dies de... el jingle deia de postureig. Doncs sí, agafeu el mòbil. Primer de tot, seguiu a la Laura Pons i després seguiu al vermut perquè avui és el dia per veure tot el que passa aquí a Guissona, que hi ha una gentada espectacular. Què et sembla, Laura, això?
2: Em sembla estupendo i s'haurien de fer més coses als pobles.
1: Oi que sí?
2: Sí, el pròxim
1: home,
2: a Pons.
1: Un moment, carinyo, un moment. Ah, bueno, a Pons no ha vingut.
2: Home, clar.
1: És veritat, tens tota la raó.
2: És que jo vaig estar amb tu, que la gent no ho saben, fa... deu fer 10 anys ja.
1: Ostres.
2: Al Poble Sec, te'n recordes
1: o
2: no?
1: Sí.
2: Te'n recordes
1: no
2: o no?
1: No recordava.
2: Hem anat de fa 10 anys, doncs, a Guissona. El pròxim s'ha de fer Pons, de la festa crescut, major de Pons.
1: Però mira com ha crescut el vermut,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Perdó, un aplaudiment per la Laura Pons, per favor. Com estàs?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
1: La Laura ens coneixem, però tot i així m'ha dit... Llucià, ho explico perquè puc dir-ho. Llucià, he vingut amb la meva mare, que és més trempada i divertida que jo.
2: És veritat, jo sóc molt més sèria. La meva mare és... Sí. No, bueno, tu perquè em coneixes.
1: De veritat, i no ho ets.
2: Bueno, sóc més sèria que la meva mare.
1: Però això t'imposa, això, una plaça plena de gent? No,
2: no, ara ja no. Ara
1: aquí
2: ja
1: estàs
2: no.
1: En família.
2: Només al principi.
1: I amb els amics de bona àrea, que tu
2: coneixes. Jo estic molt còmode a casa meva fent fotos, fent clar. Vídeos... Bueno, ja ho saps.
1: Però, esclar, escolta'm, tu, clar, ets, a veure, creadora de contingut...
2: Influencer no, eh?
1: No!
2: Des de tot el que ha passat,
1: no!
2: Encara menys.
1: Ah, exacte, sí, senyora. Ah. Però... estilista gastronòmica, cuinera i fotògrafa, a més a més.
2: Sí, tot un pack.
1: És una combinació perfecta per petar-ho a les xarxes, que ho has petat des de fa molts anys, ho fa molt bé, la veritat. Però la pregunta és, la primera que t'haig de fer, perquè jo et segueixo, sóc molt fan, totes aquestes publicacions tan maques que fas, com queda la cuina? Qui ho neteja, tot allò?
2: Un desastre, un desastre.
1: Això no hi penseu, amb això?
2: Això és el
1: fot aquells bodegons, sí o no? Fot aquells bodegons, tot tan maco, però penso, la de merda que ha de quedar a la cuina?
2: Sí, sí.
1: Si jo a casa ja tinc feinada, tu com ho fas? Va,
2: és que al final a les xarxes només s'ensenya lo bonic,
1: val.
2: No? Lo maco, al final de tot. I el que sí que és veritat és que hi ha moltíssima feina. Abans, quan feia fotos, que ara ja no en faig, per desgràcia, perquè sembla que es vagin acabant...
1: Ja no mola, no, ara?
2: No. Abans, quan feia fotos, podia estar 4 hores per fer una foto.
1: 4 hores per fer una foto?
2: I ara...
1: Posar-ho llamat,
2: clar,
1: i tot.
2: I ara faig vídeos,
1: sí.
2: Que em gravo jo sola.
1: Ja.
2: Entre que has anat a comprar, has pensat, has buscat la música, t'has gravat, has cuinat i has editat, que em passo 3 hores cada tarda editant...
1: Mare meva.
2: Doncs,
1: 3
2: clar,
1: hores editant.
2: Imagina't com queda la casa després.
1: I digue'm la veritat, a vegades no et fa mandra de dir...
2: Em fa molt de mandra. I no cada dia t'aixeques...
1: M'agrada perquè és sincera, almenys.
2: Sí, i no t'aixeques cada dia contenta i
1: ara.
2: Amb ganes de... Però què
1: dia...
2: passa?
1: Clar,
2: què passa? Que jo al final vinc de les xarxes i si no petxugues cada dia i et gastes un paston fent les receptes, doncs la gent, les marques, no et contacten.
1: És a dir, Laura, si ara tu agafessis, jo què sé, 10 dies de vacances i no publiquessis res...
2: No ho he fet mai a la vida.
1: Ho dius en sèrio?
2: Mai a la vida.
1: Què vaticines que podria passar? Pèrdua de seguidors, la Laura ja no publica, quina merda... I dius, bueno, fes-ho tu.
2: No ho sé, però el que sí que és veritat és que jo disfruto molt del que faig, disfruto molt de la meva feina, però sí que hi ha una cosa que no ens agrada, que ja saps el que és sempre publicar,
1: clar,
2: sempre.
1: Clar.
2: On vaiguis, de vacances, als restaurants, aquí, allà, sempre has d'anar publicant, perquè la gent és molt xafardera i vol veure tot.
1: És veritat, això, eh?
2: I això que jo, la I, meva perdona, vida, no l'explico.
1: Sort. No?
2: Sort.
1: Sort.
2: Sí.
1: No, a veure, jo, la veritat és que jo no tinc cap tipus de problema per explicar coses de la meva vida, tu ho saps.
2: Sí.
1: I que jo ensenyo de si vaig a dinar amb els meus fills en un restaurant, o de si vaig als Cars, o a l'Aquadíver dels Pebrots. Vull dir que no tinc cap problema, però jo no he vist això. Tu ets de les primeres, podríem dir, que vas començar a guanyar-te bé la vida amb això?
2: Sí, sóc de les primeres que va començar a Espanya.
1: Espanya?
2: Sí, Espanya.
1: Quants anys fa? Parlem de...
2: Parlem de 13 o 14 anys.
1: 13 o 14 anys.
2: Sí, 13 o 14 anys, o no ho sé, o 12.
1: Sí.
2: I des de llavors també pues, em va passar alguna molt maco, que ja saps el que va passar, que em va contactar el Nando Jubany, que jo treballava a la cancel·laderia del meu poble.
1: Perdó, i fas alguna cosa ara, la família de Xarcutés, o no? O no tens
2: temps? No, ara ja no, perquè la meva mare es va jubilar es va traspassar la botiga
1: amb
2: una gent que ho fan molt bé.
1: Però no són de la família.
2: No són de la família, però ho fan molt bé.
1: Val.
2: Nosaltres ho fèiem més bé, tot s'ha de dir. Home, la mare no, ho feia no. més bé, perquè clar, sempre s'ha de defensar la família.
1: Primer la floreta, després el fasca, ho heu vist, eh? No, a veure, no tothom ho pot fer com la família, amb el carinyo.
2: Exacte.
1: La família.
2: Hi havia els meus avis i tal, i tinc molt bon record, i ho trobo molt, molt a faltar,
1: de veritat,
2: perquè hi ha molta
1: sí.
2: gent que el que no sap és que jo vinc de família de xarcuters i m'he passat molts anys a la botiga, i vaig començar a Instagram treballant a la botiga.
1: Clar.
2: I feia les publicacions a l'hora de dinar. Quan tenia temps per dinar, doncs em ficava a fer aquesta feina, fins que al final la cosa va anar més, va anar més, va anar més.
1: Apareix el Nando Jovany a la teva vida.
2: Va aparèixer el Jovany a la vida, que continuo amb el Nando.
1: Home, i tant, continuo, és que no es pot deixar.
2: El continuo
1: els que
2: aguantant.
1: Som addictes amb el Nando som addictes.
2: Sí, exacte, el continuo aguantant.
1: Doncs
2: però
1: sí,
2: bueno,
1: és veritat, s'ha d'aguantar.
2: Sí, s'ha d'aguantar, però
1: és molt maco.
2: Ens estimem molt, la seva família també, tots els treballadors. És fantàstic treballar amb ell, perquè també prenc molt. I ara pues, podem dir que vinc com una reina perquè ja no estic a la botiga.
1: No estàs a la botiga, però tens una feinada, perquè a mi quan m'estic 3 hores editant cada dia, la gent no n'és conscient d'això, i que a vegades les campanyes de publicitat arriben quan arriben, també.
2: Sí. Perquè... I a vegades per fer una foto tens 100 correus per contestar, que això tampoc no ho veu ningú.
1: Perquè ets sola, tu?
2: Sola.
1: Per què no has volgut agafar ningú que t'ajudi?
2: He tingut gent que m'ajudava, però no ha anat bé. I si vols anar ben servit, fes-te tu mateix al llit, sí o no?
1: Si vols anar ben servit, fes-te tu mateix al llit. És bona, eh?
2: És
1: veritat. Però sempre millor acompanyat al llit que no pas sol.
2: Això també.
1: Això, estem d'acord o no?
2: També.
1: Val, molt bé. Bé, estem parlant amb la Laura Pons. Seguiu-la, @laurapons, amb T. Ve de família xarcutera. Té 500.000 de seguidors a Instagram, poca broma, vull dir que això no s'aconsegueix en 2 dies. Defineixes el teu perfil amb les paraules food, deco, travel, recipes i stylish.
2: Sí.
1: Com ho definiries sense tantes paraulotes?
2: Ostres, jo crec
1: I per
2: que...
1: què ho fas així?
2: Bueno, jo crec que ho faig així perquè faig de tot. Tan aviat puc estar treballant en un restaurant, com en un hotel, com muntant taules, com fent receptes, com fent fotos. Al final, la meva feina, tu ja saps que faig de tot.
1: Sí, tant i tant.
2: I jo crec que va molt bé, no? Perquè al final jo cuino, jo faig la foto, jo faig tot. No necessito cap equip. Llavors, això també amb una marca li va molt bé. Suposo també perquè no he de pagar tants calés. Llavors,
1: és veritat.
2: És un pack.
1: Clar, i
2: escolta, 3 en 1.
1: La cosa més bonica que t'ha permès ser creadora de contingut i que ara tu mires en perspectiva i dius, ostres, si no hagués estat per això, no hauria pogut arribar aquí a viure això o a viatjar aquí o a conèixer a X persona.
2: Bueno, jo sempre ho dic i crec que també és molt maco de dir-ho i de reconèixer-ho. Jo al final també dec molt a la meva família. A mi la meva àvia em va ensenyar a muntar el taulell, a casa meva teníem molta quantitat de menjar, molt colorido, ho cuidàvem molt tot, fèiem embotits artesanals. Jo crec que això també m'ha ensenyat molt com a persona i això ho he inculcat també a la meva feina. És a dir, jo no faig aquests paraments perquè sí, després també vaig estar a la Hoffman i al final soc una persona que abans viatjava molt i això també t'ensenya, però no faig aquests paraments perquè sí, sinó perquè a casa meva m'han ensenyat molt. I sempre que jo faig aquests bodegons o faig aquests vídeos que em deixo el sou al mercat, que després a final de mes no puc anar de vacances...
1: Va, un moment.
2: No.
1: Fa cara de passar gana o no? No.
2: No.
1: I tranquil·la que aquí tindràs ara la miniburger de Bonària.
2: Coi, encara no hi fem vacances.
1: Bé, mira'm, jo sí que n'he fet. Sí, jo sí que n'he fet. Bé, la gent no sap que et gastes una pasta.
2: Però és veritat, al final, perquè et contacti la gent, tu has de currar. I s'ha de patir. I has de comprar el millor producte. I jo vaig a comprar al mercat. Podria anar al súper? Sí.
1: Però no,
2: vaig al mercat. I al mercat, pues, cada recepta, que això no es veu, són 70-80 euros.
1: Ostres.
2: M'entens?
1: Però és el bo.
2: Eh?
1: És lo bo.
2: Exacte, és lo bo i això també em permet que la gent em contactin i que em pugui guanyar la vida.
1: I ser la creadora de contingut, Laura Pons, amb el teu glam que tens, alguna sorpresa d'aquestes? Va, explica'ns que un dia t'arriba un missatge de, jo què sé, d'una Belén Esteban que et diu, com has fet aquest gaspatxo? T'imagines?
2: Sí, m'han passat moltes coses.
1: Va, explica'n alguna. Us imagineu Belén Esteban o Jorge Javier el vermut?
2: No, m'han passat coses maques, m'ha contactat molta gent.
1: A veure, qui? Javier Bardem?
2: Jo què sé, no, la Maribel Verdú.
1: Ostres!
2: Em va escriure...
1: Maribel Verdú, què et va dir?
2: No, i em va dir, escolta, m'agradaria molt de conèixer-te, ens podríem veure a Madrid i podríem quedar.
1: Digues, no, però et passaré el telèfon del meu representant.
2: Sí, però com que no se n'enfiava, la va acompanyar el seu marit allà on ens vam trobar.
1: Ah, sí? Clar, però I què volia saber, Maribel Verdú?
2: Eh?
1: Què volia saber?
2: Bueno, em volia conèixer, em va dir que li encantaven les meves publicacions i des d'allà doncs, ens vam fer amigues, ahir ha estat a casa seva, amb la seva família.
1: Carai.
2: Fantàstic. la Samantha Vallejo, de que sí, estava abans a Masterchef, també va passar el mateix. I també ens van fer superamigues, ha estat a casa seva mil vegades. Bueno, et passen coses maques que al final lo de les xarxes, ja ho saps tu, perquè tu i jo també ens vam conèixer a través de les xarxes.
1: Sí, senyora, és veritat.
2: Pues al final també serveix per fer bons amics, per tindre contactes i per conèixer gent que...
1: Interessant.
2: Pues, exacte, sí, sí. Que potser des de la botiga de casa meva no...
1: No hauries conegut.
2: No hauria conegut.
1: La Pepeta de Pons, sí... Però potser no Maribel Verdú.
2: Exacte.
1: Una cosa convence l'altra.
2: Exacte.
1: Bé, escolta, farem una cosa. Hem de fer una pausa molt ràpida mentre la gent s'hidrata, beu aigua Sant Aniol, després, per cert, també traurem quatre galetes tries, però veig encara pernil, de Bonària. Jo tinc una pota de pernil que només n'hi ha una, que no serà per tu, ho sento, serà per algú del públic si responen bé les preguntes que faré del concurs que tinc preparat a la butxaca. I, per cert, abans d'anar a la pausa de publicitat, tu en Bonària és un amor, també és un maig.
2: No, jo treballo en Bonària, treballo. Ara ja farà gairebé un any.
1: Un any?
2: Sí, l'únic que no ho explico, perquè al final estic fent fotografies per una revista, i la veritat estic encantada. Són molt bona gent, quan fem les reunions són molt macos.
1: Són molts?
2: Sí, i escolta, i em deixen fer a la meva manera, se'n fien.
1: Val. Jo de tu me'n fio.
2: Treballar així és un gust.
1: És veritat, això, Laura. Jo de tu me'n fio. Fem la pausa i després entraran a ser la seva mare, que em fot més poc una pedrada. La Teresa, que està escalfant per la banda. I també tinc un joc per tu. Han de passar moltes coses avui aquí a Guissona. Una pausa ràpida, ens hidratem i tornem. Som-hi, va!
0: Dues hores amb la millor cultura de vermut. A Flashback.
3: Andorra.
0: 96.0.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
0: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encam, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encam, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
0: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
0: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
4: Andorra 96.0.
0: Flashback.
4: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Si sona Flashback, és un èxit.
4: Des del bus aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa o d'un cotxe en pràctiques, escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
0: 96.0.
4: El matí i la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
4: Feedback.
6: Hola, Flashback.
7: Hola, què tal?
4: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
4: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
4: El vermut de Llucia Ferrer.
9: Toca fer el vermut a Flashback.
4: Va de Barça.
9: Gol!
4: I el tardeu de Flashback.
9: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
4: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
0: Flashback. Andorra. 96.0.

0: Gaudeix amb Apple Spritz del vermut de Llucià Ferrer. Autèntica cultura mediterrània. I que no t'expliquin històries.
1: La una del migdia i 21 minuts, la Teresa, la mare de la Laura, Pons, em diu: on haig de mirar, aquí? Teresa, això és ràdio, carinyo. I ens escolta molta gent i tens tot una plaça.
2: Però t'ho graven, guapo. Ah. Ràdio, però t'ho graven. No comencis a...
1: Perdó, que ets influencer, tu?
2: 1-0, no?
3: Sí, ara sí.
2: Mira.
1: No, no, un moment. Primer de tot, un aplaudiment per la mare de la Laura, la Teresa. Per favor, què vas dir, Teresa, dels influencers?
2: Ah, no, els influencers... Ah, sí, és veritat. Jo això que ara tanta comèdia que fan amb els influencers, sí. Saps què faria amb els influencers?
1: Què?
2: Els faria anar 15 dies a Guissona a plomar pollastres. Lo primer que els faria... No.
1: Per què?
2: No, tio, perquè volen anar... Tenen 10.000 seguidors i volen anar a un restaurant gratis, però que s'han cregut.
1: És veritat, això passa encara molt.
2: Jo tinc 40.000 i no sé m'ho acudiria.
1: Però, un moment, tens 40.000 seguidors.
2: Oi tant.
3: Sí.
2: És que no saps on vas, no estàs al dia de res.
1: Hòstia, ui. A mi em plomaran avui.
2: No, clar, abans de fer una entrevista.
1: Perdona, tu ets influencer.
2: Parles amb la mare de la Laura Pons.
1: L'entrevista la feia la teva filla. Tu m'has aparegut de regal.
2: Sí, però com que has vist que n'hi ha un altre que és important, patapam.
1: Escolta, però tu tens 40.000 seguidors, ets influencer.
2: Jo tinc 43.000 i ja...
1: Ets influencer, no?
3: Sí, perquè fa un any vam començar a fer receptes juntes.
2: Escolta, sona més bé això de creadora de contingut. Ajudant de la Laura Pons.
1: Ajudant de la Laura Pons.
2: Soc la marca blanca, jo.
1: L'atendado de la Laura Pons.
2: La marca blanca.
1: Escolta, però això dels influencers, jo crec que cada vegada passa menys el fet de molts creadors de contingut o influencers que envien un missatge a Martín Berasategui o...
3: Jo no m'atreviria mai, em faria molta vergonya.
1: És que això passa, és una
3: cosa... Això passa, sí.
1: Ha passat i molts cuiners ho han explicat.
3: Al Nando li passa, sí.
1: De gent que volen anar a menjar gratis a restaurants molt top perquè tenen, doncs, X seguidors, no? Però això cada vegada passa menys, oi?
3: Cada vegada passa menys, però després també passa al revés. A mi, per exemple, em contacten molts restaurants de que vaig allà per fer publicitat.
1: Però cobrant.
3: No.
1: Però dius, jo ja puc sopar a casa.
3: Ja, és la meva resposta.
1: I la Teresa què fa, la Teresa? Hi va?
2: Jo, el que em diuen, jo soc humil.
3: Sí, algun dia m'ha acompanyat, sí. No, però a vegades són amics diners, que diuen, va, Laura, vine aquí, em fas publicitat i t'acomidem a sopar. Bueno, a vegades hi vas. Però què és lo fotut d'això? Que tu i jo anem a sopar a canvi de que t'acomidin i estàs tota la nit al telèfon.
1: És veritat, això.
3: I no parlem.
1: És veritat.
3: Jo estic més pendent de que les fotos surtin maques que de la conversa.
1: No gaudeixes de res.
3: Llavors m'estimo més pagar i disfrutar de la companyia.
1: Molt bona, sí, senyora.
2: En un restaurant, pagant.
1: Perdona, és que ells es guanyen la vida amb això.
2: Com
1: els de Bonària, amb les hamburgueses i tot el que fan.
2: Sí, vindré, et faré una foto i dona'm 25 hamburgueses. Et faré un dinar. No, això sí que no.
1: Exacte.
2: Jo penso que no.
1: Escolta, i quan vas entrar tu en aquest món?
2: Estic a primer curs encara, eh?
1: Estàs a primer curs. I tot va néixer, Teresa, que tu ets la mare de la Laura i vas començar a fer receptes amb ella allà, amb aquesta pel·lícula que té un pel·lícula.
2: Des que la nena va començar a ser creadora de contingut.
1: La nena.
2: Ara és la nena, coi.
1: Sí, clar.
2: Des que la nena va començar, jo també soc molt aficionada amb això de l'Instagram.
1: Sí.
2: També em diuen que tot el dia hi soc.
1: I no calles tota l'aigua.
2: A veure si em seguiu.
1: Un moment, ara farà la promo. Un moment, calceu-vos. Va, fes la promo.
2: @blaudieta. Vinga.
1: Com?
2: Blaudieta.
1: Blaudieta.
2: Saps per què?
1: Per què?
2: Perquè jo soc de Cala Blàudia.
1: Ah, val.
2: La meva àvia es deia Blàudia.
1: @blaudieta.
2: I a casa a Pons ens coneixen per Cala Blàudia. Llavors era la Blàudieta.
1: Perfecte. I tu estaves també a la xarcuteria?
2: Jo, home, sí. Home,
3: clar, la jefa.
1: Tota la vida, eh?
2: Mai passat 48 anys a la botiga, jo.
1: Guanyores?
2: 48. No. Sí. Sí.
1: Bueno, com quedem.
2: A veure, entén-me, enyoro. Si jo pogués anar a la botiga cada dia 3 hores, m'hi apuntaria sense cobrar. Però jo m'hi estava 15, 16, 17 hores cada dia.
3: Un dia com avui no podria estar aquí, perquè nosaltres el diumenge treballava.
2: Et lliuraries de mi?
1: No, encantat de conèixer-te jo, eh? @blaudieta. Ara et segueixo. Escolta una cosa, Laura, la pregunta del milió que segur que en moltes entrevistes t'han fet és, clar, tu ara tens una edat que és fantàstica, estàs estupenda, tens més d'un milió de seguidors, et guanyes molt bé la vida.
3: No.
1: De veritat.
3: Els autònoms, hi ha un any de treball...
1: Sí,
3: ja ho saps.
1: Hem de fer 30.000 coses.
3: Clar.
1: D'acord, i comprar cara al mercat, ja ho has dit.
3: Però no em queixo, no em queixo.
1: Però d'aquí a 10, 15 anys, et veus com Blaudieta o havent-ho engegat tota la merda de les xarxes?
3: Jo em veig havent-ho engegat tota la merda. Em veig. I que pugui treballar, doncs, del que realment a mi m'agrada. A mi m'agrada crear, m'agrada muntar, m'agrada decorar, doncs tant de bo d'aquí uns anys em surti una feina, m'ho estic inventant, per un hotel que està a la Conxinxina i poder treballar per ells.
1: I per decoració per esdeveniments, etc.
3: Exacte. Les xarxes al final sí que no sé el que duraran, perquè el Nando sempre em diu encara funciona, dic sí, encara em puc guanyar.
1: Quantes vegades s'ha dit que l'Instagram havia mort?
3: I ara només... Cada dia m'ho diu.
1: I després, ara només TikTok, Instagram està mort.
2: Quan ressorgeixen les altres.
1: Exacte.
3: Cada dia ho diu.
2: Això no pot parar mai.
1: I clar, si surt una
3: bolgueta... Però jo crec que abans, lo maco que teníem, i tu ho saps, perquè ens vam conèixer en aquella època, érem molt poca gent.
1: És veritat.
3: Érem molt poca gent fent el mateix. I era molt maco, era molt divertit, coincidies amb aquesta gent. Ara, si abans érem 400 persones, ara som 4 milions.
1: Clar. Escolta, abans d'acabar, jo us faré un joc. El joc està pensat per la Laura, però tu també...
3: Però te'l farem a tu.
1: No, podeu respondre les dues. El que passa, Teresa, que tinc un problema, i és que jo tinc un regal per la teva filla, que són unes Eidut molt xules, com aquestes que porto jo, així còmodes, d'aquestes fresquetes i tal, i no pensava que apareixeries tu, carinyo. Però tranquil·la, que te les faré arribar. Dit això, el joc... A veure, com que sou expertes les dues a fer-nos menjar pels ulls...
3: A veure què contesta ella i què contesto jo.
1: Suposo que sou expertes en arreglar desastres o situacions compromeses, d'acord? M'heu de respondre ràpidament què faríeu per resoldre situacions en 5 minuts i que els convidats continuïn quedant impressionats, d'acord? És a dir, per exemple, va, per tu, Teresa, si se't trenca una truita de patates en girar-la, com ho arregles?
2: Una de bona àrea.
1: Hòstia, com en sap la tia.
3: Com en sap, clar.
2: Magnells, magnells.
1: Molt bé. Laura, només queda pizza congelada a la nevera. Com ho arregles, això?
3: Collons, encenc el forn.
1: I què, que els hi dones per sopar?
3: La pizza la fico al forn en 2 minuts.
1: I ja està.
3: Què dius? Quin sopar faig?
1: Només queda pizza congelada a la nevera. Anem al restaurant.
3: Sí, a pagar la mare, anem al restaurant.
1: Molt bé. L'arròs, segur que Teresa t'ha quedat passat alguna vegada.
2: Mai.
1: Ho dius en sèrio?
2: Sempre.
1: Laura.
3: Avui se li ha passat.
2: Si tinc convidats a casa, no me'n queda mai de passat. Perquè pregunta-li al Nando, amb ell també si li queda passat.
1: Ha menjat arròs teu?
2: El Nando ha menjat arròs meu i jo he menjat moltes més vegades arròs seu.
1: I bo, eh?
2: I bo, molt bo.
1: I molt bo. Escolta'm, això, el colant, a mi m'agrada molt el colant. Quan un colant et queda massa fet, com ho arregles?
3: Com ho arreglo? Doncs mira, agafo una mica de xocolata desfeta, li tiro per sobre i ningú ho nota. A vegades ho he fet.
1: Sí, ho has fet, això, amb convidats a casa?
3: Sí, ho he fet amb convidats a casa.
1: I ha funcionat?
3: Ha funcionat, sí.
1: I la darrera, el menjador fot més olor a fregit que una xurreria. Què fas?
2: Si el tens net i ben ventilat, no en pot fer de pudor. Ventilar, netejar, ja està.
1: Depèn que si has fet coliflor, després sona diferent.
2: No, si venc convidats, a mi mai faré coliflor.
1: Molt clar.
2: Llavors, mai la casa mai farà mala olor.
1: Si vinc a casa teva, no em faràs coliflor?
2: No, faré... No t'ho pots ni imaginar el que et faré, però et faré.
1: Un moment, això ha sonat. No et pots ni imaginar el que et faré, però et faré. Mira la música. Teresa, què em vols fer?
2: Que soc soltera, també. Tu m'has dit que eres soltera, que soc soltera, i jo tinc una cosa molt...
1: La mare que la va fer, eh?
2: Que tu no tens.
1: Quin pel·lícula, la Teresa.
2: Jo tinc anys.
3: Sí, experiència.
1: Experiència.
2: Jo tinc experiència i saviesa.
1: @blaudieta, deixa-la córrer.
2: Seguiu-la.
1: Un aplaudiment per la Teresa i per la Laura, la mare que les fa, mare meva. Bé, moltes gràcies, Laura. Mira,
3: moltes gràcies.
1: A veure si t'agraden, va. Escolta'm. Aquestes Eidu...
2: Jo faig un 41.
1: Tu fas un 41. M'apunto, Teresa.
3: No, que ella et farà molta publi,
1: sí, no, però mira, són aquestes que porto jo, veus?
2: Sí, el Pau també en porta d'aquestes.
3: Ah, molt xules i de color blanc. Va.
1: T'agraden o no?
3: Com que estic morena, em quedaran molt bé.
1: Fantàstic.
3: Moltes gràcies.
1: Un 40, jo també en vull unes. Un 41, eh?
3: Moltes gràcies.
1: Mare meva.
3: Xulíssimes.
1: Ho tallo aquí, que estaríem fent... Un 43, sí, molt bé, ara vinc. Ho deixem aquí, que si no estarem fins a les 3. Escoltem una cançó de Bruno Mars i d'aquí un no-re, atenció, concurs amb vosaltres, al públic i amb els amics de Bonària. Ara tornem, som-hi, va!
3: Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Si et proposen fer un vermutet, convida'ls al de Flashback. Et sortiran amistats dels llocs més inesperats. A Flashback, el vermut de Llucià Ferrer.
1: Molt bé, gent. Passen 3 minuts de 2:15 del migdia. Aprofito per recordar-vos que dissabte que ve no hi ha doblet del vermut, però sí que dissabte estarem a Tarragona amb el Davidisme, que és un dels cracs del Super 3, l'Òscar Nin i el Pep Prieto. Després anem a Madrid. Els convidats encara no us els puc dir. El que sí que tindrem un sommelier a Madrid, que és el Jordi, que és d'aquí, és el sommelier de la Diocosès del Segre, me l'emporto a Madrid a Farra. I vindrà ell a presentar-nos coses. I a Puigcerdà, amb el Sergi Mas, el Joan Dausà, la Riota, la Maria Vallespí i l'Arnau Marco. Per tant, si voleu venir als següents vermuts, vermut@flashback.cat. I ara ha arribat aquell moment que jo tinc unes preguntes aquí molt fàcils, amb tres opcions, i us podeu emportar o bé un megalot de productes del vermut amb les caceres de Fred Ràbic, les olives de l'Espanyola, galetes tries, l'Aperol, el Crodino, Can Durant, de tot. I també tinc un pernil de Bonària que està allà a l'ombra, que l'estic guardant allà perquè si el foto el sol, pobra bèstia, doncs no serà bo. Per tant, a veure, me'n vaig cap al públic. I el primer és un lot de productes del vermut. A veure, per exemple, mira, aquí veig un que diu... Oh, un moment, a veure la samarreta que porta aquest pàjaro. A veure, com et dius?
2: Jacint,
1: llegeix tu què diu la teva samarreta.
3: Pues ya l'Osama Bin Laden...
1: Diu Saddam Hussein.
3: Això.
1: Osama Bin Laden, Muammar Gaddafi i José Mourinho...
3: I los tres de dalt ja han caigut. I falta que caigui...
1: Amb això vols dir que desitges que li passi el pitjor a Mourinho?
3: Jo no ho desitjo, si passa, doncs mira, com
1: però
3: els escolta, altres...
1: Pensa, però pensa una cosa, com a culer, sí. Si ens va molt bé que tinguin aquest tio, que és una
3: marca... No, però aquestes samarretes velles de quan va vindre l'altra vegada, la vaig comprar
1: a
3: Lloret.
1: Quan li va fotre el dit a l'ull a...
3: Sí, correcte.
1: Llavors és veritat que molts van maleir-lo.
3: Ara me la torno a posar.
1: Molt bé, doncs jo crec que Mourinho per molts anys al Madrid, sí, perquè així el Barça...
3: De moment anem bé, ahir va anar bé.
1: Escolta, primera pregunta per tu, perquè puguis omplir el rebost.
3: A veure.
1: La miniburger ja l'has menjat de Bonària o no?
3: Sí,
1: ja. Ja han sortit ja les miniburgers?
3: Sí, mira, aquí hi ha...
1: Perdó, tota la plaça l'ha menjat? El presentador tampoc. Gràcies, amics. Gràcies, com em cuideu. Molt bé. Així estic, Així estic. Bé, Jacint, escolta, la primera pregunta. Quin eslògan que ha fet història amb els amics de Bonària és correcte? Posem música d'atenció, Àlex Mata. Opció A, tot el camp som un clam. Opció B, directe del camp. O opció C, mai juguem en camp contrari.
3: Directe del camp, la B.
1: Eslògan de Bonària?
3: Jo diria que sí.
1: Això que t'has menjat ve directe del camp?
3: Sí, o de la granja, o...
1: De la granja, del camp, o d'en sí. Sigui, oi?
3: I compro, de Bonària, compro.
1: Ho fa bé el pare, no?
4: Bueno.
1: Què hauries dit? Bueno.
4: Jo també hauria dit la B.
1: Coincidiu, amb el pare? Sempre. Fes cas del que et diu el pare. És correcte!
3: Gràcies.
1: Sí, senyor! Lot de productes del vermut per tu. A veure, on és el pernil? Perquè, a veure, us dic una cosa. Aquest pernil de Bonària, que jo no sabia que el teníem, si no responeu bé la primera, me'l quedo jo, tio. Perquè és un hivern... Home! És que a mi no me l'han donat, aquest pernil de Bonària. Mireu quina meravella. Aquest pernil... Oh, no puc pas, és que pesa com un mort, això. Aquest pernil... Mira, aguanta un ai, tu, rei. I me'n vaig. A veure, qui vol aquest pernil? A veure. Qui vol aquest pernil? Mira, aquí aquesta parelleta. A veure, va, que veig que passen gana. I que s'estan ventant fa 3 hores. A veure, per exemple, com et dius tu?
5: Patrícia,
1: i tu?
6: Arnau.
1: Arnau, estàs bé, Arnau?
6: Sí.
1: T'ho estàs passant bé, a punyetero?
6: Super.
1: No hi ha res a la taula, Arnau.
6: Res.
1: Saps que sempre m'hi fixo i queda una mica d'aigua a Sant Aniol? L'Aperol Spritz, no?
6: Ara, aigua, ja.
1: Olives, en queden dues. Les patates, una. T'ho has fotut tot.
6: Tot. Som unes llimes.
1: Ah, som unes llimes. D'on sou vosaltres?
6: Talavera i Lleida.
1: Perfecte. Atenció a la pregunta. Música d'atenció. Si no la responeu bé la primera, me'l quedo jo. Acaba la frase, si vols aquest pernil. És una frase també dels amics de Bonària, No me la invento jo. Opció A, si em regales aquest pernil, em faig guàrdia civil. Opció B, sóc una persona humil, per això necessito aquest pernil, que és un argument de merda. O opció C, com aquest pernil, tu vals mil.
6: Sí, la C.
1: Has mirat a la Patrícia i ho has...
5: La C.
1: La C. Com aquest pernil, tu vals mil. Ell val mil?
5: Sí.
1: Ui. Sí.
5: Sí, sí.
1: Com aquest pernil, tu vals mil. Disfruteu d'aquest pernil, animals. Per vosaltres! Sí, senyor, mira quin tros de pernil De bona hora, que estic molt emprenyat perquè jo no en tinc. Molt bé. Gràcies, amics. I la darrera, va. Que aquesta ja és pim-pam-pum per acabar-ho, aquest concurs improvisat, perquè abans d'acabar hem de parlar de la Deo Costés del Segre. Mira, aquí davant mateix. Hola, hola, hola, hola. Ui! Ai, ai, ai. Pere, perdó. Com et dius?
2: Josep.
1: Com estàs, Josep?
2: Bé.
1: Has suat la cansalada?
2: Sí, una mica.
1: Podríem fer una fotografia a la taula d'en Josep?
2: No hi ha res.
1: No hi ha res, Josep. Dinaràs avui?
2: Bueno, algo. Algo. Fruita.
1: Sí, no t'ho creus ni tu.
2: Sí.
1: Estàs de festa major, tu?
2: Sí.
1: De fruita ja et dic que no. Josep, escolta una cosa. Suposo que coneixes la gent de Bonària.
2: Sí.
1: Que ens acompanyen sempre. No, sempre no, però amb el food truck. Però aquesta gent quants anys porten innovant en el món rural? Treballes a Bonària?
2: Sí.
1: Doncs pues ja està, ja l'he cagat. Digue-ho tu.
2: Hòstia, és que ara em faràs comptar.
1: Què vols dir em faràs comptar? Ah, et tinc tres opcions.
2: Ah.
1: 103 anys, 65 o 33?
2: 65.
1: Com? 65?
2: Sí.
1: Ets de lletres, tu, eh?
2: Sí, no.
1: T'està fotent nerviós, eh? 65 anys innovant en el món rural. I per 65 anys més amb gent com tu. Que vagi molt bé, aplaudiment per ell i lot de productes del vermut, perquè com que no has menjat res, que tinguis alguna cosa al rebost, d'acord? Bé, tenim l'Arnau Marco escalfant per la banda, perquè ara, abans d'acabar avui aquest vermut, que una altra cosa no, però suar la samarreta ho haurem fet, doncs escoltarem una cançó de Els Catarres, que es diu Diumenge sense drama, perquè avui no és un drama, això, no? Voldríeu cada diumenge una cosa així, oi? Doncs no puc. Escoltem Els Catarres i d'aquí no res. Tanquem aquest vermut aquí sona amb un homenatge als 40 anys de la Deo Costés del Segre. Som-hi, va!
7: Ja comença a fer-se tu.

0: que vindran.
1: Nosaltres hi posem l'aperitiu que calgui. I tu, només les ganes de gaudir del cap de setmana. A Flashback, el vermut de Llucià Ferrer.
2: Doncs avui és d'aquells dies que no ha faltat de res, Arnau, avui, aquí a... A Guissona?
3: No ha faltat de res.
2: Ha faltat que obrissin la porta i passés l'aire, Isidre, sí o no?
4: Oh, i tant,
2: però sí. Això, escolta'm, és que veig els ventalls que van, però és el que hi ha. Estem al setembre, som a la Segarra, és el clima que toca, i ens ho hem passat molt bé, la veritat, fent aquest vermut, amb els amics d'Apple, les Prits, les patates fent ràbic, les olives de l'Espanyola, ens han regalat pernil els amics de Bonària. I ara hem d'acabar fent un homenatge molt bonic, perdó, i amb quin vi, Arnau?
3: Sí, sí, clar, és que també...
2: Perdó, deixa'm presentar l'Isidre, que és el president de la DO.
3: Faltaria més.
2: Que, a més a més, abans hem parlat d'un vi seu fantàstic. Ho ha explicat bé l'Arnau o no?
4: Ho ha explicat fantàsticament
2: fantàstic.
4: Bé.
2: Sí? Sí. Un aplaudiment, sisplau, per l'Isidre. El preci, per favor. I ara hem de fer aquest homenatge als 40 anys. Déu-n'hi-do, Arnau?
3: Home, són anys, però és que també s'ha treballat molt perquè vagin sumant anys.
2: Clar.
3: Perquè Costers del Segre no ho ha tingut fàcil.
2: I jo per què penso... no ho ha tingut fàcil?
3: No ho ha tingut fàcil perquè és una zona que no és de pas tan habitual com pot ser zones molt més pròximes a Barcelona, però en canvi Neve i Vinícola sempre han estat en l'elit. Llavors jo penso que només faltava el temps perquè tot es posés a lloc.
2: Expliquem el vi, perquè he dit quin vi, a més la temperatura està bé, Isidre.
4: Està fresquet, eh?
2: Però és el que toca, no?
4: Però és el que toca.
2: És el que toca.
4: Sobretot ara, en aquests dies de tanta calor, sempre és millor una mica més fresc,
2: sí,
4: que abans ho ha comentat l'Arnau.
2: El que ha comentat l'Arnau, eh?
4: Que no pas que estigui calent, perquè recuperar el cap al fred costa moltíssim.
2: Costa molt. Expliquem un moment primer quin és aquest vi amb el qual brindarem. I, per cert, públic, abans d'acabar, vindré a buscar un parell o tres de persones, els del voltant, fons de la plaça, i l'altra dreta de la plaça també, algú que vulgui brindar per coses boniques. No s'hi val dir per la llum i la vida, no. Està molt bé això, és molt maco, però... Bé, pel que el Barça guanyi la Champions, sí, per exemple, però... perquè sou molt culer, però... Penseu tres coses, aixequeu la mà i vindré a brindar amb vosaltres. Però abans, expliquem amb què brindarem.
3: Has de pensar que aquí estem, a Costers del Segre,
2: sí.
3: 4.000 hectàrees, 7 subzones,
2: eh?
3: I totes molt diferents. I aquí estem ara... en una zona molt particular, que és el Mas de l'Aranyó, que això està en el Parc Natural dels Bessons, a més una zona preciosa. I clar, zones precioses i religió sempre va una mica de la mà, perquè tot el que són monjos i històries sempre saben on anar a parar, on es veu bé.
2: T'has conegut, Isidre, tu de monjos o no, que tenien set? Sí o no?
4: Sí.
2: És que la història és molt bona, d'això,
4: sí, sí, sí,
2: molt bonic.
3: Bé, bàsicament, aquí, l'any 1770, els monjos de l'abadia de Montserrat ja se n'adonen que aquí passa alguna cosa i el que fan és dir, escolta, aquí es fa bon vi, però segurament es pateix, perquè amb aquesta calor, doncs, evidentment, anar a la vinya a veremar i cuidar-la és difícil.
2: Sí.
3: I agafen els més díscols de Montserrat i els envien al Mas de l'Aranyó.
2: Les perles, no?
4: Les perles de Montserrat.
3: No?
2: Cap allà baix.
3: I al final què passa? Doncs que fan un vi fantàstic, fan molt bona viticultura i, evidentment, agricultura, com la que es fa a la zona, però arriba un moment en què, quan els monjos fan números, falta vi.
2: Falta vi,
3: I diuen, ostres, per què falta vi?
2: S'ha evaporat.
3: No? I què diria un monjo? Home, evidentment, això és la part dels àngels, això s'ha perdut.
2: Els àngels se l'han begut.
3: Els àngels.
2: S'ha quedat pel camí,
3: sí, sí. Alcohol i persones díscoles,
2: millor
3: evitem-ho, no?
2: Exacte.
3: Però igualment jo no els culparia, perquè si algú està al purgatori, entendrà el potencial d'aquesta terra.
2: És
3: jo, per mi, és un dels grans vins actualment de Catalunya. I a més ve d'una finca que va visualitzar família Torres, que l'any 1999 compren el Mas i una finca de 800 hectàrees. Però pensem que en aquestes 800 hectàrees ara hi ha 200 hectàrees de vinya ecològica, la resta és pràcticament tot olivera, però ells utilitzen també com un espai d'experimentació sobre noves varietats. Hi ha les varietats Briac, que han de ser les varietats resistents al canvi climàtic, que moltes d'elles ja existien, són ancestrals, i aquí en particular tenim Garnatxa, la nostra varietat estrella de Catalunya, junt amb la Carinyena, preciosa, fruitada, magnífica, però comença Torres a incorporar una varietat que es diu Gonfaus, que ve de Lluçà, d'un poble del Lluçanès, que se'n va trobar una vinya vella, s'ha recuperat i resulta que és una gran resistent al canvi climàtic.
2: Llavors, Isidre, tu com a president de la DO, clar, vins com aquest purgatori, que són vins, a més premiats, també.
3: Multipremiats.
2: Multipremiats.
3: Millor vi, a més, en els binari de l'any 2017.
2: Val, està molt bé perquè engloba dins la DO Costers del Segre vins com el teu, del celler Carvinesa, vins de poble amb un nivell brutal i vins ja amb una solidesa, no? I de, potser, doncs, d'un grau una mica més alt? És a dir, que teniu, què teniu la d'Ao Costers del Segre que sigui diferent dels altres?
4: Pues la veritat, hi ha molta variabilitat de tant de territoris, tant de climes com de sols.
2: De tipus de vins?
4: Sí, perquè al final és una extensió... pràcticament agafa tot Lleida, l'extensió és enorme, són molt pocs cellers... Però...
2: Són 40...
4: Són 34.
2: 34?
4: 34. 34 cellers.
2: Són molt pocs, eh?
4: Són molt pocs, però molt ben avinguts.
2: Ah, hòstia, això és important, eh?
4: Sí, ens ajudem entre tots, ens ajudem. La veritat és que col·laborem, ens coneixem tots, tenim molt bon rotllo entre tots i ajudem a impulsar la denominació d'origen sempre cap amunt per donar-la a conèixer, sobretot.
2: Per què són diferents els vins de la Ao Costers del Segre? Que t'haig de dir que jo, que sóc molt gourmet, i l'Arnau ho sap, que vaig a molts restaurants, m'he fixat que des de fa... potser 7-8 anys, jo he vist més vins de la Ao Costers del Segre a les cartes que potser fa 10-15 anys.
4: Sí. Mira, la Ao Costers del Segre, una de les coses que té és la seva variabilitat de vins. No és una denominació d'origen a la típica,
2: a
4: bàsica.
2: A l'uso, que es diu en castellà. Sí, sí, sí.
4: Per què? Perquè tenim molts diferents vins, no tenim un estil marcat, clar...
2: Que tots els vins són iguals.
4: Exacte. No. Normalment les denominacions d'origen el que fan és restringir i que tots s'assemblin. No, nosaltres no. Nosaltres el que volem és que els cellers creïn, que els cellers tinguin la imaginació i que siguin artistes, al final. Perquè al final fer una botella d'aquestes és un art.
2: És un art. I després, per arribar a aquella pregunta de... Tasta aquest vi. Òscar, no, jo no hi entenc de vi. Si t'agrada, ja hi entens. I si no t'agrada, també.
4: Exacte.
2: És a dir, t'agrada o no t'agrada?
4: El millor vi és el que més t'agrada.
2: Exacte.
4: Vull dir, no, per gustos, colors.
2: Arnau, 40 anys de la Ao Costers del Segre, que avui acabem amb això, i ara aniré a fer els brindis amb la gent. Què vols destacar d'això, d'aquests 40 anys?
3: A veure, m'ha agradat molt el que diu, perquè al final la Ao Costers del Segre té un motiu de ser, però el tenir 7 subzones, tal com diu, són 7 realitats absolutament diferents, perquè tu te n'aniràs des dels 1.100 metres d'alçada fins als 200. Diràs de zones absolutament seques a zones on al final sí que hi ha sequetat, però hi ha uns contrastos que et permeten també fer varietats.
2: El que dèiem abans, no?
3: Fredes, no? O sigui que estem parlant d'una DO que et permet fer totes les tipologies de vins que es poden fer a Catalunya i, a més, amb un ventall de diversitat brutal.
2: Ara veig que estan sortint ja per acabar de rematar la gent les galetes Tries, que és aquell punt dolç, eh? Les galetes de les Neules bones. Mira com diu, bé, us agrada, això, ara? Home, són els neulets.
3: I sempre cruixents.
2: Oh, que bones.
3: Amb aquest paquetet sempre
2: cruixents. Sí, perquè, cruixents. A més, ho deixem a l'ombra, que això és important.
3: Ah, clar.
2: Isidre, ja per anar acabant, tu digue'm què voldries destacar. Mentrestant, jo agafo el micro, necessito una Riedel. Aquesta Riedel va bé per aquest vi? Perfecte?
3: És molt versàtil.
2: Sí?
3: I, a més, ens permet que tingui la fruita. Evidentment, les copes sempre hem d'intentar que siguin de qualitat, sobretot perquè el vidre ens permeti expressar. Però aquesta copa, tant pels blancs que teníem abans com amb aquest vi, amb el purgatori, sí, jo crec que ha deixat expressar-se molt bé.
2: Isidre, què vols afegir? Mentrestant, qui vol brindar per una cosa ben
4: doncs
2: bonica?
4: Que els vins de Costes del Segre són per disfrutar-los. Tots els vins, o pràcticament tots els vins que tastareu, que podeu tastar i podeu provar i podeu experimentar amb ells, realment...

0: costat molt poder anar a viure junts o no?
1: Bueno...
0: Saps la problemàtica avui dels lloguers i que tot és molt car?
1: Una mica sí, però bueno, estem bé, estem bé.
0: Esteu molt enamorats.
1: És important, estem superbé.
0: Esteu casats?
1: No, encara no.
0: Perdoneu, a viure en pecat?
1: Home, encara no, però anem a fer, anem a fer. Anem a fer.
0: Doncs feu totes les marranades que pugueu i passeu-vos-ho molt bé. Per vosaltres, salut! Va, qui més vol brindar per alguna cosa bonica abans d'acabar? Va, home, gent que no volen brindar per coses maques aquí. Mira, no, tu, Jacint, ja has sortit. A veure, aquí no teniu res per brindar, vosaltres. Bé, aquí, espera't, aquesta noia, va, l'última, va. Que els hi cos, que sou tímids aquí, o què?
2: Molt.
0: No m'ho crec, si heu estat aquí passant-vos un tet, Agafa aquesta Riddle, va. Per què vols brindar?
3: Brindem per la festa major de Guissona.
0: Oh, perdó, l'estàs vivint intensament?
3: Home.
0: Què és el que més et crida l'atenció de...
3: Bueno, és que nosaltres el tindré canalla, doncs els gegants, la cercavila...
0: És el que toca, eh?
3: És el que toca.
0: Sí, el parc aquàtic d'aquí al costat, oi?
3: Sí, igual.
0: M'ho imagino. Doncs passeu molt bona festa major i amb aquest vi de purgatori de Costers del Segre gaudeixo i gaudiu molt, família. Passeu-vos-ho molt bé. No hi ha més pernils, ja. Ja està. Jacint, per què volies brindar, tu, ara?
4: Perquè la meva neboda divendres em va dir que està embarassada i es va casar al maig, vull dir...
0: Hòstia, pim-pam-pum, eh?
4: Sí,
0: on és la neboda? On és la neboda?
4: No, a Lleida, està.
0: A Lleida, doncs va, que sàpiga que brindaràs per ella, que t'ho passis molt bé i visca el Barça.
4: Gràcies.
0: Bé, amics i amigues, Arnau, ara penjarem a xarxes doncs, aquesta ampolla de purgatori, que és una de les ampolles també top de la D.O. Costers del Segre. Vols afegir alguna cosa més, Arnau?
5: Bueno, bàsicament que la gent memoritzi les D.O.s per intentar identificar la personalitat de cada un dels llocs i sobretot que s'atreveixi, perquè el nivell del vi català a dia d'avui és tan alt que no hi ha una D.O. dolenta. No existeix. Tots els vins són bons. Ningú munta un celler per fer vins dolents, llavors. Concentrem-nos
0: en intentar... Home, el que costa un conseller, eh?
5: Clar.
0: I les guerres de cada dia.
6: Ui, i ara aquests dies en Pere més esgarrifes.
0: Clar, això la gent no ho sap.
6: No ho sap.
0: I després perquè diguin... Ostres, és que aquest vi és car, que dius, perdona? Saps la feinada que hi ha darrere? En fi, això valorem-ho, sobretot, eh? Ara penjarem aquesta fotografia de fi de festa i... Us ho heu passat bé, gent de Guissona, sí o no? A veure, una altra cosa no, però hem suat la samarreta, sí o no? Doncs jo content de venir avui diumenge després d'anar a missa i de fer el vermut amb vosaltres, que tingueu molt bona festa major. I tornarem, si voleu, l'any que ve, amb els amics de Bonària, gràcies a l'Ajuntament, tota la logística, cambrers i cambreres que ens han posat també, que ens han servit la Perol Esprits, el Crodino, els vins, tot plegat. I jo vaig a descansar una mica, perquè ja hem fet doblet, hem tornat de vacances i ahir Castell d'Aro i avui Guissona, i la setmana que ve, Tarragona?
5: Sí, Masborrona.
0: Tarragona, Masborrona, Constantí fa patir. Després Madrid, Puigcerdà, i l'any que ve tornarem a Guissona. I si ha de ser a suar, vindrem a suar. Us deixo amb Ed Sheeran. Bona festa major. Adeu!

0: No sabem pas si aquesta cançó marcarà tant com va fer en el seu moment el so de Waka Waka. Però és la cançó del Mundial que deixem enrere Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Per obrir una hora d'èxits a través de l'antena de Flash. Família, què tal? Com va aquest diumenge després del vermut? Agafem les regnes.
1: Amb Eudald Puig.
0: Fins al punt de les 4. Serà llavors quan arribin els companys del Bar de Barça amb aquest València-Barça en directe a l'antena de Flashback. Mentrestant, com sempre, música a punta pala. Flash i Ice Cream 31 fa amb el so de Dora Yakis a través de Flashback. Bona tarda.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sense pausa.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: L'aprenentatge és un procés que mai s'acaba i volem continuar acompanyant en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius amb gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats. Informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran. Un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
3: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

Aquesta va ser la primera que Alex Warren ens descobria a través de l'antena de Flashback, ritme d'Ordinary. Som-hi, vinga, dos per sobre d'un quart de tres, de seguida de Weekend, que aquest dimarts va fer parada a l'Estadi Olímpic. Abans... Henry Méndez, Juan Magán, Lucra, Rayos de Sol.

col·laboracions que hem vingut a Flashback, el so positiu de Nodar, 54 Ultra, el ritme de Talk to You a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Moment per tornar cap a casa, per escoltar el més nou dels Amics de les Arts, ja uns clàssics de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, de Flashback. Segurament t'estimo.

recepta i Damiano David no ha trobat millor recepta per combatre el seu desamor que cantar a ple pulmó. Born with a Broken Heart, l'italià Alex Maneskin, amb aquesta cançó que de moment és la primera i gairebé última que hem conegut d'aquest italià a través de l'antena de Flashback en solitari. Dos dels grans de casa nostra, Gina Està per una banda i Nil Moliner per l'altra, s'han volgut ajuntar. Una bonica amistat que s'ha convertit en aquesta cançó. Amb qui estarà? Sona a Flashback.

Ens va enamorar ja des del primer moment amb la seva veuarra i ho ha tornat a fer. Teddy Swims, sona flashback amb la més nova. Mr. Know It All, la darrera pujada més forta de la llista. Sopa de cabra i la Su, camins, somnis i promeses.

0: Cançó d'aquelles enganxoses, com una mala cosa, però que sempre que l'escoltem, doncs, és fàcil que se'ns aparegui un somriure d'orella a orella. Roser Bruno Mars.
1: A Flashback, només èxits amb Eudald Puig.
0: Versiona els grans del Manel, Alba Morena, amb

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: de les cançons que ha marcat aquesta temporada d'estiu que mica mica deixem enrere, bàsicament per calendari, perquè per calor no pas. L'èxit de la setmana durant tots aquests dies a través de l'antena de Flashback, Elvis Crespo, Quevedo.
1: Amb Eudal Puig.
0: Amb el so de la Graciosa obrint nova hora d'èxits a través de l'antena de Flashback. Família, què tal? Com aquest diumenge 6 de setembre, sou a través de l'antena de Flashback content de saludar-vos. Joan Dausà, Mama Duixa, tots dos s'ajunten per fer aquesta que es diu Papi, posa-la al disc. Benvinguts i bona tarda. Veus a la...

0: Andorra.
1: 96.0. Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: L'aprenentatge és un procés que mai s'acaba i volem continuar acompanyant-te en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius en gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats. Informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran. Un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
0: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
4: Volarem sobre la por.
0: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
5: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

èxit d'estiu que ha sonat de bona manera a través de l'antena de Flashback, com no podia ser d'una altra, aquest estiu del 26. Jamaican Bam Bam! I ara amb un artista que feia temps que no ens presentava nova música i quines ganes de tornar a l'escoltar. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Sona Flashback.

Hem de seguir el peu de la lletra del que diuen els catarres. Avui, diumenge, sense drama, tu. Aquí al davant, tots els dies que vindran. Els d'Aigua Freda i Centelles els deixem enrere. Camí cap a dos quarts amb DJ Coixa, Jason Derulo i Melody. Tots tres plegats amb Michiko, a Flashback.

la colombiana Shakira. És una de les darreres que ens ha presentat abans del seu Dai Dai. Aquest és el so d'Algo Tu, sonant a través de Flashback per tornar cap a casa nostra i escoltar el Fred García. Vine'm a buscar.

0: Ja va per l'Equador dels seus concerts al Palau Sant Jordi, Aitana Ocaña, la nostra superestrella de confiança, des del seu quarto azul. I Goita, parlant de superestrelles, arriben ja les superestrelles de Flashback, els companys del Va de Barça, Jordi Plans, Víctor García, Judit García i Marc Llibre, amb una nova edició del Va de Barça, València-Barça.
1: A Flashback, només èxits amb Eudald Puig.
0: Au, a gaudir una mica de futbol, veurem com els hi va avui. Us deixo amb els tiets, família. Que vagi molt i molt bé. Era això. Apassiau-ho.

0: Rafinha, Rafinha, Rafinha! Gol! Gol! Gol!
1: Comença el Pla de Barça amb Jordi Plans.
2: Intercepta Goro Sabel, tu hijo está en el after hour.
1: Judit García.
3: Home, no! És que ets un guarro. És vermell, això.
1: Marc Llibre.
4: Acabo de veure la boca d'això que em
3: sembla. Sí, ara no...
4: I saps que sembla un nanos.
1: I Víctor García.
5: El nostre company deu estar pensant per aquesta gent. Diu que fan el partit o... o és, Toni Rovira i tu.
2: Aquesta imatge és...
4: Com els gossos sí, quan els hi pica el cul.
1: Comença el Pla de Barça amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Què tal, com esteu? Bona tarda de diumenge i benvinguts al Pla de Barça. A un quart de cinc de la tarda es posa en marxa el partit que correspon a la jornada número 4 de la Lliga i ho fa amb un partit a domicili en un estadi on avui sentireu que hi ha molt merder. Són 3 partits i 0 victòries per un València que viu un moment molt baix, amb crits a Paterna després de cada entrenament contra els jugadors i també l'entrenador, amb crits a Manises cada cop que agafen un avió i amb crits i mocadors a Mestalla cada cop que surt el nom de Corberan o el nom de Peter Lim. Tot plegat contrasta amb una situació totalment diferent a Can Barça. 3 partits, 3 victòries, 12 gols a favor en aquests 3 partits disputats. Per tant, i aquí estaria contenta la meva profe de mates, un promitge 4 gols per partit. Gens malament per un equip que no ha aconseguit incorporar, en aquest cas, el gran objectiu de l'estiu, que és un nou contrastat a nivell mundial, però cap problema per Flick, perquè davant dels problemes, doncs, solucions. L'any passat li va marxar Íñigo Martínez i es va inventar Gerard Martín de central i a Eric García, doncs, del que fes falta. I aquest any, doncs, no tenim davanter centre i Rafinha és ara mateix el pitxitxi de la Lliga. Més enllà de les situacions personals de cada jugador, a nivell col·lectiu el Barça torna a viure un moment molt dolç. L'equip pressiona, està fluid amb pilota als peus, hi ha ajudes defensives, hi ha desmarcades constants, solidaritat davant de la porteria i físicament jo els veig molt bé, de fet, us diria que sorprenentment bé per ser que venim d'aquest estiu de Mundial. En fi, que segueixi així i que no pari la festa perquè vindran temps difícils. Benvinguts al show i benvinguts al Pla de Barça.
1: Pla de Barça. Els partits del Barça com mai abans els has escoltat. Tots els partits de Lliga del Barça a l'estil flashback.

0: les 4 en punt de la tarda i això vol dir que quedaran només ja 20 minuts perquè arrenqui aquest partit a més talla. Hola, Víctor García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. O hauria de dir, no sé, prepareu-vos, no? Perquè venen temps difícils, has dit. Què vol dir temps difícils? Has acabat l'entrada de dient, vindran moments complicats, temps difícils?
0: Clar que sí.
1: De què?
0: Perquè hi haurà algun moment que les coses no aniran tan bé com ara.
1: I benvinguts al show, no?
0: Bueno, benvinguts al show, per això hi serem nosaltres. Hola, Judit García.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda. Hola, Marc Llibre.
3: Bona tarda.
0: Sensacions per avui? Esteu contents? Veniu amb ganes? Teniu
1: bueno,
0: il·lusió?
1: Jo, ara, jo només puc pensar...
0: Que anirà malament, no?
3: En els temps difícils, no ho sé.
1: Home, clar, m'ho dius un diumenge, 3:15 de la tarda, no? A Mestalla. L'últim dia de Mestalla. Aquests sí que tindran temps difícils, que és l'últim dia.
0: Per això t'ho dic, que és l'últim dia que juguem a Mestalla. L'any que ve, en principi, i això passa des del 2003, haurem de jugar al nou Mestalla. En tot cas, anem a repassar ja els 11 que estan confirmats, els del Barça i el València, amb Meroil.
4: Benzineres Meroil, les estacions de proximitat amb carburants de màxima qualitat i el millor preu, patrocinen l'alineació del partit d'avui.
0: A 4:15 arrenca el partit a Mestalla. Amb quin 11 ho farà el Barça, Víctor?
1: Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart en defensa, Pedri i debuta com a titular Rodri al doble pivot, Lamine Yamal, Fermín, Anthony Gordon i Rafinha al davant.
0: Aquest és l'11 de Hansi Flick. Quin és l'11 de Corberan amb el València, Judit?
2: A la porteria, Dimitrievski, una línia de 5 amb Mafeo, Arnau Martínez, Pepelu, Diakavi i Jesús Vázquez, al mig del camp, Torbi, Dieng i Urgrinich, i a davant, Danjuma i Javi Guerra.
4: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
5: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
6: Què us poso?
7: Per mi una estrella.
6: I per tu?
8: Jo també una estrella.
7: Ara estem d'acord.
8: Estem d'acord?
4: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.

0: Escolta les retransmissions del Barça com mai ho havies fet. A Flashback, va de Barça.
1: El vostre negoci demana resultats i a Ford responen amb fets, perquè tanquen el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Els hi estan anant molt bé el 2026 i gràcies a professionals com tu, doncs, que confien en els vehicles amb la màxima seguretat. Són 5 estrelles euro on cap a tota la gamma i podeu triar entre elèctric, híbrid endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro, fets i no paraules. Ja sabeu que Ford ens acompanya en tots i cada un dels partits del Bada Barça. I el que hem de fer ara és, com sempre, fer la pregunta als oients. En aquest cas, amb Volkswagen. Atenció, Volkswagen Taigo, que aquest és el que li agrada al Marc Llibre. Ara. Arriba amb un equipament molt complet. Marc, sostre panoràmic, perquè puguis veure el cel tranquil·lament. Home. Càmera de visió posterior, perquè puguis aparcar perfecte. Si no en tens prou, tens ajuda d'aparcament. Llums LED per la nit, vidres tintats i sistema Keyless. I ara Volkswagen Taigo, ara sí, amb entrega immediata des de 19.900 euros.
2: Quina ganga.
1: Sí, un parell de partits al Bada Barça, el tens pagat.
3: Pipes. Yes.
1: Això és el PVP recomanat a Península i a Balears, finançat amb Volkswagen Bank i fins al 31 d'octubre, que tens temps d'anar allà, allà vas a Volkswagen Bank i te'l financien.
2: Perfecte.
1: Que vols més informació? Doncs Volkswagen.es. Ja està. I amb això, això ho tens fet. I als oients, què és el que els hi preguntem avui, Judit? El 628-414-029. La pregunta a veure, Volkswagen.
4: Molt senzillet, ja som a la quarta jornada i el Madrid ja s'ha deixat 3 punts, així que els dubtes,
2: ai,
4: no?
2: Ai, ai.
4: Els dubtes al voltant del projecte dels blancs i també els clams a Negreira, no ho oblidem, doncs ja es tornen a escoltar.
2: Home. El equipo sólido, que deia la setmana passada.
4: Sí.
3: Ara és líquido, Està a punt de ser gasós perquè això fotrà un pet, nano.
4: Doncs això mateix, culers. Volem saber què en penseu vosaltres, volem saber si creieu que Mourinho es menjarà els torrons o no, o si potser penseu que realment el projecte del nostre màxim rival és seriós i tenen possibilitats aquesta temporada. 628-414-029.
1: Doncs és la pregunta que fem als oients, ja podeu començar a respondre. És la pregunta de Volkswagen.
5: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Perfecte, aquí el tens.
5: Ja?
6: Ja.
5: Sí?
6: És així.
5: De debò?
6: I tant, de debò.
7: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
8: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
1: Doncs les estadístiques, concretament el Big Data. Obrim el Big Data, va, som-hi. Avui el Barça disputa el seu últim partit de Lliga a la història de Mestalla, Víctor.
9: El balanç històric de moment és de 37 victòries, 23 empats i 31 derrotes en un estadi que aquesta temporada s'acomiada de tots els equips de primera a l'espera del que passi a la Copa del Rei.
1: També a Mestalla la ratxa de punts torna a reiniciar-se pel conjunt de Flick.
9: Els blaugranes duien 5 visites de Lliga consecutives sense perdre, 6 comptant la Copa del Rei, però, si us recordeu, la temporada passada, amb el títol ja a la butxaca, els valencians van endur-se la victòria.
1: Marqui qui marqui avui del Barça, serà el seu primer gol a Mestalla en partit de Lliga.
9: Perquè només De Jong, que no jugarà, i Fermín i Lamín, que van marcar a la Copa, saben el que és marcar en aquest estadi. De fet, qui tampoc ha marcat encara en aquest estadi és cap jugador del València aquesta temporada.
1: No ha marcat a la Lliga Mestalla, però Rafinha podria aconseguir una nova fita aquesta tarda.
9: I és marcant les 4 primeres jornades de Lliga amb el Barça. Només Zlatan Ibrahimovic i Cesc Fàbregas ho han aconseguit de blaugranes.
1: Pedri arriba a una xifra només a l'abast dels més grans.
9: 250 partits amb el Barça. En primer lloc superaria Luis Figo vestint la samarreta blaugrana. En segon lloc arribaria a aquesta xifra amb 23 anys, 9 mesos i 12 dies. Però he anat a mirar què va trigar Leo Messi en arribar a aquesta xifra.
1: I què? La dada que sembla mentida, però que no ho és.
9: Exacte. Messi va arribar amb 23 anys, 7 mesos i 27 dies. És a dir, un mes i mig abans, per tant, no és gaire mentida.
1: Tornen els dies del drac d'Omoda i Jaeco. Tornen els dies per estalviar. Des del dia 11 de setembre fins al 26 de setembre podreu aprofitar una oportunitat legendària. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda i Jaeco i fins a 15.950 euros. Sí.
2: Està bé, està bé.
1: I a més, sabeu el que és més important? Que no pagues fins al 2027. Són condicions subjectes a finançament. Heu de consultar condicions a omodajaeco.es. Són els dies del drac d'Omoda i Jaeco perquè tornen els dies per estalviar. Via. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
0: Flashback.
10: La ràdio musical de Catalunya. Flashback. Quantes coses deixem per a després? Després ho faig. Després canvio això. I aquell després mai arriba. Amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Plazo. El teu crèdit. Les teves normes. Línia de crèdit concedida a través de l'app ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
11: Ei, perdona, una estrella.
12: Ei, una estrella.
11: Perdona, una estrella.
12: Una estrella.
11: Què? Un crit valent.
12: Vinga, tots units fent força.
11: Una estrella!
12: De seguida!
13: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: Al loro, que estàs escoltant el Va de Barça. El futbol a flashback. Que no nos embauquen.
14: Que si no hacen ver que son del Barça, no lo escucharía nadie.
0: Va de Barça, la retransmissió pels oients més cigaleros.
1: Les 4 i 4 minuts d'aquesta tarda, a més talla, la gent a poc a poc va entrant a l'estadi amb aquesta calor que hi haurà avui a València a les 4 de la tarda, que ja també m'explicareu qui posa...
3: Hem de mirar temperatura, no?
1: Sí, de fet, mira, si voleu buscar-ho...
2: Home, tenim a l'experta, no?
3: Clar, anava a dir.
1: Vinga. Allà amb Judit, a les 4 de la tarda, a més talla ja...
4: 33 graus Celsius.
3: Molt bé. Per tant, Celsius. Hi haurà pausa d'hidratació, no?
4: Que no sí, segurament.
1: Sí, en principi sí.
4: I no fa vent, eh? O sigui...
1: Molt bé.
2: Molt important.
1: Condicions perfectes per jugar.
2: No, que sí, que sí.
4: A vegades, quan fa vent, fa una miqueta més de fresca.
1: Ah. Molt bé, molt bé.
2: Sí, sí.
1: Molt bé.
4: Sí? No, no arriba el vent a Molins de Rei?
2: No. El paren els edificis.
1: A València no n'hi ha d'edificis.
3: Et dic una cosa, és un poble que es diu Molins. Si alguna cosa hi hauria d'haver...
2: És veritat, saps que no ho havia pensat mai.
1: En fi, nois, el Barça ha començat la temporada pels núvols, però jo, aviam, tampoc em vull il·lusionar massa perquè tot el que puja, ja ho sabeu, baixa.
3: Ah, hòstia, aquí havia de fer jo un acudit sobre Guerrero Blanco. M'hauríeu d'avisar, que havia de parlar en aquesta secció. Perdó, perdó.
2: Jo, si voleu, us puc dir una mica el que passarà.
4: Sí, i com ho faràs?
2: Tinc una bola.
3: Ah. Aquí també havia de pensar un acudit de Franco. Vale. Perdó, és que no sabia que tenia text en aquesta
2: aviam,
3: secció.
2: Tinc una bola, però de cristall.
4: Ah, com val. Un de l'Eiva?
2: No, una bola per veure el futur.
3: Ah, doncs pues com l'Eiva.
2: Que no, hòstia, com un vident.
4: Ah, i ara ens preguntaràs quin dia i hora vam néixer, si hi havia lluna plena, aquestes coses.
3: No, a mi qualsevol excusa per recordar que jo sóc vell no m'interessa.
2: No. Vols que t'ho demostri, Judit? Pregunta'm alguna cosa.
4: Com et dius?
2: Em dic Xavier.
3: I què veus?
2: De tot, sóc alcohòlic. No, ara de debò, ho ambientem una mica i fem la prova.
1: Vinga.
2: D'acord?
1: Vinga, va.
2: Som-hi.
3: Hòstia, ara me n'aniré a pixar.
4: Marc, Finalment no hem fitxat a Julián. Quin futur veus que li depara a Madrid?
2: Veig.
1: Què veus?
2: Veig una coseta.
1: Quina coseta és?
2: Veig un lloc. Un lloc molt sòrdid. És gris, hi ha reixes i lavabos més bruts que el policlín d'un concert de heavy metal. Ara escolto alguna cosa.
3: Cony, pues heavy metal.
2: Todos a vuestras celdas. ¡Viva España!
4: Confirmadíssim, és heavy metal.
2: Ara veig un uniforme de ratlles, però no són blanques i vermelles, són negres i blanques. Veig una pilota enganxada al peu de Julián. No és ni Nike ni Adidas, és de plom i d'una cadena incorporada. Ara veig a Julián preguntant-li algo a Coque Resurrección. Boludo, ¿qué hay pa comer después del laburo? Coque li contesta que per ell hi ha puré de patata i de postre una peralta.
4: Què és una peralta?
2: Una mierda como tú de alto. Crec que he vist una presó, noi.
3: Una presó o el despatx del nostre CEO.
2: Podria ser.
4: Va, Marc, més visions.
2: Mestre Marc, si no t'importa.
4: Vale, perdó, mestre Marc, si no t'importa. Aquest estiu hi ha hagut moltes sortides, algunes, per exemple, en forma de sessió. A mi m'agradaria saber què passarà l'any que ve amb Ter Stegen.
2: Veig un centre comercial. També veig un 100 montaditos. I un Pull&Bear. Veig que tornen els pantalons pitillo i les bambes blanques. Jordi, pots estar content. També hi ha un cinema. Fan la nova de James Cameron. Titanic 2. Jordi, quin dia, eh? Ara veig un camp de futbol a prop d'aquest centre comercial i escolto molts ocellets que fan piu-piu, piu-piu, piu-piu, piu-piu, a Barça.
3: Bueno, perfecte, perquè Ter Stegen ja porta el niu a sobre el cap, per tant... Sí.
4: Bueno, Marc, mestre Marc, ja hem tancat la plantilla
2: sí.
4: I l'última incorporació ha estat Gabriel Jesús.
2: Sí.
4: Què li depara el bo del Jesús?
2: Veig una taula llarga i 12 apòstols i una creu. No, Perdoneu, no, estava llegint un document que es diu Va de Bíblia. Aviam, el futur de Gabriel Jesús. Veig a Joan Laporta al sofà de casa seva plorant i menjant una terrina de gelat, gust diamàntol i vainilla mentre veu un capítol d'Anatomia de Grey. Rafa Juste a la seva busca de segona mà unes cames com les d'en Pistorius. Per últim, veig la portada de la pel·lícula L'Intocable, però protagonitzada per Deco i Gabriel Jesús.
3: No, però alguna cosa falla perquè la comèdia francesa de l'any hauria de ser la temporada de Koundé.
4: Entesos. I ara, com dirien els meus impostos, marxem a Madrid. Allà hi ha aterrat Mourinho. Com veus el seu futur? Creus que es menjarà els torrons?
2: Veig un calendari. És 25 de desembre de 2026, el dia preferit de Chesney. Sí. Ara veig la ciutat esportiva del Real Madrid. En una sala molt fosca estan tots els jugadors del Madrid i l'estaf tècnic. No veig torrons, però veig un pastís. A sobre hi ha 67 espelmes i fica Felicidades, Diomandé. Mourinho s'acosta i li dona una targeta on fica Vale para un fin de semana en Benidorm.
0: Va de Barça. Nosaltres com el Laporta.
14: Al loro!
0: Portant és passar-nos-ho bé.
15: En les bones èpoques ho portaven bé.
0: Escolta la retransmissió més cigalera de la ràdio catalana. Només a Flashback.
1: Jo, després del Mestre Marc, estic ja totalment out. Vull dir...
2: Aniràs a veure Titanic 2 o no?
1: Bueno, segurament. Pensa que aquest cap de setmana he anat al cinema.
3: Però ja existia, no?
4: Sí?
2: Ei,
3: què vas anar a veure?
1: Cronos.
3: Cronos.
4: Ah, molt bé. Molt bé.
3: Sí, no esperava que anessis a veure El ser querido.
4: No, jo em pensava que em diries que hauries anat a veure Spider-Man.
1: No.
3: Mira, jo l'he vist dues vegades.
4: Jo encara no l'he vist l'última.
2: I què tal?
1: Molt bé, em va agradar molt.
4: Ja sabies el que passava, no?
1: Sí, en principi sí, però és més xulo veure-ho, diguem, amb la pel·lícula, perquè veus tota la part de la policia que no vam poder veure. I que, a més a més,
16: doncs... Una cosa mai vista. No me'n queden paraules per dir.
3: Veus?
1: Eudal.
4: L'Eudal ha tornat, per si algú tenia algun dubte.
3: Ha tornat amb una biblioteca...
1: Nova. Sí, sí. Eudal Puig, bona tarda.
17: Espera, com està?
3: Ara.
17: Hola.
1: Hola, bona tarda, Eudal. Ben tornat,
4: eh? Has vist Cronos, Eudal?
17: No, però la tinc pendent, també.
2: Home.
1: Molt bé. T'ho recomano, Eudal.
17: Vale, gràcies.
1: No, tu que veus, quina pel·lícula veia, Víctor, el dia que vam trucar?
2: Ui!
17: L'Oficial i l'Espia.
1: Sí. Pues si et va agradar allò, això t'encantarà.
3: Que és la 2 d'Oficial i Caballero.
2: Sí, no? Sí, exacte.
3: Després ve la 3, que és l'Oficial i el Comandante.
4: I així la 4 fins... és el Caballero Oscuro.
3: Exacte, fins a acabar amb l'acudit de l'Eugenio.
1: Sí. Molt bé, tot això hem de fer un repàs a la pregunta dels oients i als primers missatges que ens han arribat al 628-414-029.
3: Sí que ho hem de fer.
4: Sí, recordeu que, bueno, parlàvem que ja és quarta jornada, que el Madrid a aquestes alçades ja s'ha deixat 3 punts i que ja s'està parlant, doncs, que hi ha dubtes i també s'està parlant de Negreira. Aleshores, aquí des del Va de Barça us preguntem als culers què en penseu, si creieu que Mourinho es menjarà els torrons o si penseu que no, que aquesta gent va en sèrio. Alguns dels missatges que van arribant són bastant... Bueno, estan com una mica amb nosaltres, diguéssim, no? Nosaltres pensem que el projecte del Barça és millor, no?
2: Ah,
4: que
2: val. D'acord. Sí, això sí, però sí, jo no. Jo a Mourinho crec que aguantarà tota la temporada.
4: Creus que sí, eh?
2: Sí.
4: Vale, és que això també ho hem parlat. En qualsevol cas, el Joan ens diu, jo crec que el Mourinho d'abans no és el d'ara, ara està més relaxat, però segueix tenint la confiança del Tito Florent.
2: Estic d'acord, sí.
4: Clar, és una autoritat que difícilment la...
1: Sí.
4: Un altre oient ens diu, Mourinho donarà espectacle, tinc moltes ganes del clàssic d'aquest any. Jo he de dir que també.
2: Jo estic d'acord, de fet, pel nostre grup inter ja vaig dir que a mi Mourinho em cau bé, o sigui, no em cau bé, però em fa gràcia.
4: A mi no em cau malament.
3: A mi no, a mi no em genera. A mi em cau malament quan està al Madrid, quan no està al Madrid que faci el que vulgui.
4: I per últim, un altre dels nostres oients ens diu, fot 2 anys que no guanyen la Lliga, mouran els fils que calgui aquests malparits.
1: Molt bé.
3: Per cert, ara feia anys, potser un parell o tres... No sabria dir-te exactament, però les dues últimes visites, almenys, el partit d'anada dels clàssics ha estat al Bernabéu.
4: Cert.
3: La setmana fantàstica aquella després del Bayern vas anar allà i vas guanyar 0-4. Uh-huh. La temporada següent vas perdre 2-1 i es pensaven que havien guanyat la Lliga. Compte, perquè queden 6 partits, ens plantem allà i si la dinàmica del Barça és aquesta i la del Madrid és la que tenen... Allò pot estar guapíssim. O sigui, ens plantem allà, vull dir, venen.
1: Sí, sí, venen a l'estadi.
3: Pot ser això gros,
1: sí, eh? Sí. Serà xulo. Queden 3 minuts i arrenca el partit a Mestalla. Vinga, Eudal, foli. No anava per aquí, anava per aquí.
18: És tremendista, vostè.
19: Tremendista, no?
1: És absolutament el millor.
3: És el millor.
1: 3 minuts i arribarem a un quart de 5 de la tarda. El Bada Barça Flashback arrencarà un València-Barça de la quarta jornada i ho faran amb aquests 11. Repassem l'11 de Hansi Flick pel partit d'avui, Víctor.
9: Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart en defensa, doble pivot per Pedri, Rodri i al davant Lamin, Fermín, Gordon i Rafinha.
1: Protagonistes per part de l'equip de Hansi Flick. Quins són els protagonistes de Corberan, Judit?
4: A la porteria Dimitrievski, la defensa de 5 tios és per Mafeo, Arnau Martínez, Pepe Lu, Diakabí i Jesús Vázquez, al mig del camp per Otorbi, Dieng i Ugrinic, i a davant Danjuma i Javi Guerra.
1: Qui serà l'àrbitre del partit d'avui?
4: A la gespa tenim a Isidro Díaz de Mera i al bar Alejandro Muñiz.
1: Doncs aquests són els àrbitres també del partit que juga a Mestalla i el Barça que es juga avui aquesta quarta jornada i ho fa ja amb Rodrigo de titular, que sí. No sé si us esperàveu, però Rodrigo avui ja és l'11 del Barça i us diria, no sé si esteu d'acord, però per mi 11 de gala ara mateix de l'equip de Flick. No hi ha 11

0: millor. Mm. I el que està clar és que Olmo i Rodrigo s'entenen perfectament.
1: Sí. El que està clar és que un és el jugador 12. O sigui, si sí. Olmo és titular, Fermín serà el 12 i a l'inrevés.
0: Sí, però... O sigui, sí, però si està jugant Bernal, per exemple, ja, Rodrigo també, i Gavi falta en aquesta llista, clar, també. Llavors, sí, no sé.
1: Surten
2: els jugadors del Barça a la gespa, també els del València, i ara que parlàveu de Frenkie de Jong i vist també a Lamine Yamal ha estat escollit com un dels 5 capitans del Barça, sí, que no sé si us ha sorprès perquè, primer de tot, que de Jong, que és qui li hauria de tocar ser capità, ara és el tercer.
0: No, el quart.
1: No, el cinquè.
2: El quart, correcte. Sí, Eric García li ha passat per davant.
0: El tercer, sí.
2: Tinc entès que Flick va decidir els que Rafinha primers. I Pedri eren els dos primers capitans i a partir d'aquí la plantilla va votar i van votar per aquest ordre. Eric, Frenkie de Jong i l'últim, Lamine Yamal. A mi em sorprèn, i sí, no sé, Víctor, l'estadística, però pot ser que sigui el capità del Barça, no perquè la busquis ara, però us sona algun capità del Barça més jove? I quan dic capità del Barça...
0: No, o sigui, és el més jove oficial.
2: Correcte, perquè Gavi ha jugat algun partit de Copa i ha sigut capità de forma eventual, correcte, però de forma oficial crec que mai havíem tingut un capità tan jove com Lamine Yamal. No sé si hi haurà minut de silenci a València. En tot cas, de seguida se saluden els capitans, l'àrbitre que els crida ja per fer el sorteig de camp i de pilota. I ara volia repassar. Ha entrat a la convocatòria Gavi ja o encara no?
1: Sí, sí que ha entrat. Sí, sí.
2: Ha entrat, eh?
0: Avui qui es queda fora és
2: Brian Fariñas. No se podia saber. Bueno, anava entre ell i Valde. A mi m'ha sobtat, sí, que Valde entri a la convocatòria.
1: És que si al final s'ha quedat Valde, alguns minuts per residuals que siguin, jo crec que tindrà.
2: Mira, està parlant l'àrbitre amb Rafinha i amb Diakabí.
1: M'ha gustat un bigote.
3: Y cuando haya gente rodeándome, si me ayudáis, lo retiráis, vamos perfecto, ¿vale? Dejamos los visitantes, perfecto.
1: Crec que s'espera que més talla hi hagi una acció contra, sí, la directiva.
2: Contra tothom. Contra, sí, Peter, sí, Lim, fet, contra, sí, Corberan, però crec contra Gurley.
1: Crec que és el minut, ara us ho dic, vols sonar que el minut 17 també? Que crec que sortirà tothom del camp.
2: L'altre dia...
0: Es buidarà el camp,
1: Crec que sí, tinc entès que
2: mira,
1: sí.
2: Mira, darrere de la porteria que en principi ha de defensar Joan García està pràcticament buit.
1: Que entenc que és la grada d'animació de València.
4: Sí, exacte.
2: Aquesta setmana va sortir Jean Gourlay, que és, diguem, una espècie de CEO del València. Es va cascar 2 hores i quart
4: de
2: roda de premsa, bàsicament per dir que amb ell no anava la cosa i que ell ha treballat molt bé aquest estiu. Vull dir que...
4: Vale.
2: Tremendo, eh?
4: Sí, sí.
2: Tenen una traca, aquesta gent, amb el tema dels fitxatges, també. Aviam.
4: L'arrosseguen de fa molts anys, eh?
2: Sí, sí,
1: sí, fa molts.
4: Sí, aquest equip, recordem que als 2000 era un dels grans de la Lliga.
2: Sí, sí.
1: La Curva Nord no entrarà a l'estadi fins al minut 19. Per tant, és només la Curva Nord. Tenia entès que era...
2: El minut Julián.
4: 19-14.
2: El minut Julián Álvarez.
1: Sí.
2: És a punt de començar el partit. De fet, ja anem 3 minuts tard respecte a l'horari que marca la Lliga. Veiem ja el capità Rafinha, Dimitrievski, que agafarà la seva posició al terreny de joc, bàsicament sota pals, i la resta de futbolistes ja esperen el xiulet inicial de l'àrbitre quan hi ha aquesta xiulada a Mestalla, i avui ja veureu que l'ambient està caldejat amb el seu equip. Començarà el partit amb Javi Guerra com a protagonista, que serà l'encarregat de fer-ho de la pilota. Ara mateix comença el Va de Barça, comença una nova jornada de Lliga. En aquest cas, un quart de 5 de la tarda es posa en marxa aquest partit de l'equip de Hansi Flick. Com sempre, el viurem amb Estrella Damm. Avui ens anirà bé Estrella Damm perquè està així fresqueta amb aquesta calor.
4: Home.
2: I a més, per marxar pitant quan s'acabi el partit i arribi Jordi Quadras amb el nostre fort. Des de la dreta s'endú la pilota Mafeo. Mafeo intenta jugar-la amb Otorbi. Otorbi d'esquena porteria. L'ha d'enviar per Arnau Martínez, el futbolista que és el Girona. L'envia per Diakabi. I el porter més enrere cap al porter macedoni Dimitrievski. Dimitrievski amb curt cap a Pepelu. Pepelu comença la jugada. El Barça apreta a terreny contrari. Intenten sortir amb la pilota jugada els homes de Corberan. Des de la dreta se li ha anat el control. Servei de banda favorable a l'equip de Hansi Flick.
4: Molt bé, Rafinha, és el que comença la pressió, com sempre, i és que és un punyal allà dalt, eh?
2: Algú el truquen. Algú de l'estadi, no? Aquí crec que no...
4: No, jo no tinc ni telèfon, imagina't.
1: Ah, no?
4: No.
2: Hòstia, Marc, sí que ets pobre.
1: Com que no tens telèfon? No, pots desenvolupar?
4: Bueno, perquè vull desintoxicar-me, d'això.
1: Ah.
4: Em podria desintoxicar altres coses, però he decidit que millor aquesta.
2: I com votaràs?
4: No, que tinc aquí a l'ordinador.
2: Molt bé. Peter Beta ja és el crit que hi ha ara mateix a Mestalla. Té la pilota al Barça, Escobarcí. Escobarcí distribueix cap a la dreta, Lamine Yamal, amb Eric García. Eric García més enrere per Pau Escobarcí.
1: Peter Beta ja està bé, però m'agrada molt més Llorente Chatecrema, eh?
4: Oh, sí.
1: Increïble.
4: Oh, sí.
0: És que entre això i el de Balón de Playa són dos càntics que crec que estan molt ben trobats.
1: Sí.
0: No són especialment ofensius.
1: No, gens.
4: No, ningú superarà el que li feien a Koke quan li van robar el rellotge. Li van robar el rellotge i li cantaven Koke, què hora és? I això per mi és el més bo que he vist.
2: Per cert, avui el pla televisiu és molt poc grat per la zona on juga l'extrema esquerra del Barça, eh? Sí. Perquè està... Sembla un llom de dos colors, saps?
0: I això que deia el Marc del que era el València, fins i tot crec que jugar a Mestalla de dia amb aquest ambient fa menys por.
2: Compte Otorbi, que posa a córrer davant de centre, bé, surt Joan García i l'envia directament a banda, no hi ha arribat Javi Guerra.
1: Era Cobercí aquest que no ha arribat?
0: Sí.
1: Sortia una mica la foto, eh? Si aquesta foto...
0: Sí, perquè a més a més crec que no ha tirat bé ell la línia, no?
1: Però Cobercí juga...
4: Voleu dir que era Cobercí? Jo diria que no.
0: Ah, potser era Gerard.
4: Sí.
2: Servirà des de la dreta Mafeo, tocant la d'Esperó Torbi, intenta jugar-la Arnau Martínez, la pilota a l'espai, com d'aquest d'Anjuma, d'Anjuma entre l'àrea, d'Anjuma fa la centrada al segon pal, no hi arriba Javi Guerra, Eric ha de cobrir, hi havia fora de joc, diu l'àrbitre en aquesta jugada, som al minut 3, València 0, Barça 0.
1: Molt erràtic el Barça, equivocant-se en moltes passades, ostres, no pot ser.
4: Justet,
1: I justet el fora de joc, sí.
2: Bé, de fet, serà aquest el plantejament de Corberan, eh?
1: Jo abans,
2: esperar nois, i tirar la llarga.
1: Us deia allò de Christensen, no perquè no m'agradi Gerard Martín, ni molt menys, perquè crec que és... O sigui, el que ha fet Flick amb aquest jugador crec que és de llibre, o sigui, és increïble. Però en situacions com en partits on necessitis més joc aeri, tant ofensivament com defensivament, també segurament Christensen té una miqueta més de tacte amb la pilota. No ho sé, crec que són dos perfils que... crec que poden conviure i que no descarto que veiem a Christensen en diverses titularitats.
2: Compte, Lamine Yamal enrere per Eric, perdona, Víctor, i va Lamine, enrere de l'àrea, encara Lamine, vol marxar de 3 tios, la dona enrere, Rodri la trepitja, Rodri amaga, Rodri aguanta, Lamine Yamal volia completar un triangle amb Fermín, la pilota torna a ser pel Barça, a la seva zona del mig del camp.
0: Anava a dir que Christensen és dretà, no?
2: Sí.
1: Sí, però ja han jugat amb Cobercí.
0: Perquè no tenies a Gerard Martín prime, però jo crec que Flick li dona bastant de valor a la idea de que juguis amb...
1: Clar, però és que és l'únic escarrà que tens, Gerard Martín.
0: Per això. No crec que això el faci jugar per decret, eh? Però sí que li està oferint un rendiment i unes solucions que no et donaria un Christensen dretà, diguem. Crec, però ja, vaja.
4: Ara veiem a Rodri molt a prop de l'àrea del València.
0: Massa, fins i tot, no?
4: Bueno, però és que és... sempre se'l compara amb Busquets, és un jugador una mica...
1: més ofensiu, no?
4: Un pèl més, no? És que... no com Bernal, que és molt més ofensiu, però és un mix, jo crec, entre Marc Bernal i Sergio Busquets.
1: És que jo per aquest fet, justament, no descarto veure'l també Rodri i Bernal junts.
4: Podria ser, sí, sí.
1: I que Rodri sigui, doncs, en aquesta mig del camp com de tres alçades, no? Que Bernal sigui més el que es quedi a la base i Rodri faci aquesta escala.
2: Jo crec que seria al revés en aquest cas, Judit.
1: Sí?
2: Sí, per un tema físic. És a dir, Bernal pot jugar més d'interior i, en canvi, Rodri crec que és un mig centre defensiu de tota la vida. És el Busquets.
1: Però també segurament té més gol, té un xut bastant potent, Rodri.
2: Bernal també, eh? Bernal va fer gols al final de la temporada passada.
0: Rodri, perquè us ubiqueu una mica, són 28 gols en quasi 300 partits amb el City, eh? 28 en 298. Compte que hi va la...
2: Compte la Lamine Yamal! Distreure ni un moment perquè aquest tio la lia quan li peta. Lamine Yamal ha rebut una pilota a l'interior de l'àrea, ningú sap ben bé com, però acaba de fer el primer gol del Barça al minut 5 de partit, ha marcat el 10. Algú deia que estava lesionat, que no sabíem si jugaria. Doncs aquí el teniu, com m'agrada dir en els partits de Lliga. Pam! Marcat aquí Lamine Yamal, al minut 5, València 0, Barça 1!
0: Un nou gol a la llista de Lamine Yamal, que s'acosta a Rafinha. De moment només en porta 3 aquesta temporada, igual a Fermín. Però és que compta això, eh?
1: Wow.
0: Lamine Yamal suma 51 gols en la seva carrera amb el Barça. No són pocs. Aquest l'ha fet amb l'esquerra i de vaselina. Quina manera de començar el partit al minut 6 de partit.
1: La passada de Fermín és boníssima.
0: Sí. Perdó, he dit 51, són 52. 52.
1: I el gol de la Minyamal és un golaç, però la defensa del València és retratada.
4: I el porter...
1: Hòstia, però és que a més la línia de fora de joc, i a Kabila trenca. O sigui, està bé i després torna a posar malament per evitar habilitar a Lamine. O sigui, tenen 5 tios al darrere i t'han fet un gol bastant dramàtic.
2: Que vigilin a València perquè se'ls pot fer el partit molt llarg. Amb aquesta afició que els hi té ganes.
0: Doncs, si us sembla, de moment obrirem una estrella d'am que fins a dia d'avui encara s'elabora fent servir la recepta original de l'any 1876 i és només el resultat de la combinació de mal d'ordi, arròs i llúpol sense additius ni conservants afegits. Per això té aquest sabor tan especial i únic. Estrella d'am, 100% ingredients naturals, 100% amb Lamine Yamal, primer golejador d'aquesta tarda a València.
2: Té la pilota Rodrigo, l'envia cap a Gerard Martín. Gerard Martín enrere cap a Pau Cubarsí. Cubarsí juga en curt cap a Rodri.
1: Rodri fa pràcticament de central al costat de Cubarsí, eh?
4: Sí.
1: Xavi Espart ha estat tan amunt que Gerard Martín fa de lateral. Ara corregeix la posició Xavi Espart.
2: Hi haurà una pilota a la zona dreta que ve a recollir Rodri i el Barça torna a començar. Són els xiulets a Mestalla. Si l'ambient està molt calent a la mitja part, tenim un contacte avui a Mestalla, el David, company d'aquí de Flashback, del Departament Digital, que em va dir que era a Mestalla i que si el volíem trucar, si es liava part de... Ell ens retransmetia en directe les hòsties.
1: És un estadi poc amable el que anar com a culer, eh?
2: Sí, compte, Fermín, interior de l'àrea, la dona per Lamine, el xuta Lamine, ja va el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, som al minut 8 i ja en van dos. La segona pilota que rep Lamine Yamal a l'interior de l'àrea i una vegada més arriba al fons de la xarxa. Dimitrievski encara ni l'ha olorat. Som al minut 8. El Barça acaba de marcar el segon. 0-2. Ha marcat Lamine Yamal.
0: La passada per Lamine Yamal torna a ser de Fermín, que suma la seva segona assistència aquesta temporada. Lamine els marca de 2-2. 4 gols a la Lliga. Només a un de Rafinha. La jugada sorgeix de les botes d'Anthony Gordon per Pedri a la frontal. Pedri aguanta la pilota allò just perquè es posi en posició Fermín. Fermín obre a la dreta per Lamine Yamal i Lamine Yamal amb l'esquerra, d'aquells gols que hem marcat tots aquells que hem jugat al FIFA, però buscant el pal curt del porter. Gol de Lamine Yamal, tot just al minut 9 de partit. El Barça ja guanya 0-2. A un Mestalla que pot acabar com el rosari de l'Aurora.
1: És que el Barça és una trituradora i aquesta gent, mare de Déu.
4: Sí, no? I el València, en aquest camp, l'única baza que té era aguantar una mica el resultat, que el partit se't fes llarg, però clar, és que t'has ficat 0-2 al minut 10.
2: L'estan revisant.
1: El fora de joc és just, eh? És molt just, però...
2: Sí, l'estan revisant al VAR i ara mateix l'àrbitre està pendent del que li puguin dir. Des de la sala Bor, Hansi Flick i Corberan s'ho miren des de la seva àrea tècnica, Corberan molt seriós.
0: Oi que quan... O sigui, mai ha passat que l'hagin revisat?
1: Clar, és que a mi m'estranya perquè m'ha semblat, però estaria en posició de treure la pilota.
0: Jo és que des d'aquí, des d'on estic assegut...
1: Jo diria que és fora de joc,
0: no
1: però no ho sé.
4: Tu diries que sí.
1: Jo crec que sí. M'ha semblat, per poc, però m'ha semblat.
4: No, la veritat que és justet.
2: De moment no hem vist imatge repetida del fora de joc.
0: A tot això, jo tenia aquí oberta la pestanya de gols de Rodri, que van ser 28 en 298 partits, amb el City, Guardiola, Busquets en va fer 18 en més de 650.
4: Sí, ho estava mirant ara, una passada. Són molt pocs, eh?
1: I amb la selecció també en deu haver fet més Rodri que Busquets, no?
4: Dos amb la selecció Busquets, Rodri no sé.
1: Potser Busquets cap, eh?
4: Segurament cap, sí.
2: Rafinha parla amb l'àrbitre.
1: Hosti, però que llarg, no?
2: Sí, ha de ser molt just perquè se l'estiguin mirant tant. A tot això, Hansi Flick li va dir en el quart àrbitre, escolta, amb tot això després m'apuntes, en tema de minuts, eh? Mira, ara veiem la jugada repetida amb aquesta càmera, jo crec
1: aquí
2: que no hi ha
1: no.
2: Fora de
1: aquí
2: joc.
1: Que no.
2: Que és Jesús Vázquez, l'àrbitre diu que és fora de joc.
4: Sí.
2: L'àrbitre anul·la el gol de Lamine Yamal, per tant, 0-1 al minut 11.
5: Maldito traidor.
1: Hòstia.
4: Ostres.
2: Molt bé, aquests talls, Eudald. Una mica alts de volum, et diria.
0: Una mica profund.
1: Hòstia, heu vist això de cara... Això ho hem de fer algun dia durant un programa, que és que la gent es fica un àudio d'una hora
2: sí.
1: en el que cada 5 minuts, 2, hi han crits de Michael Jackson. D'aquest tipus.
2: Val.
1: Llavors, jo proposo un dia fer una transmi en la que vagi sonant Michael Jackson, aviam qui s'espanta primer.
2: Ah, val. Bueno, ja ho fèiem, hi havia un àudio que teníem que sortia Buena Frenkie de tant en tant i ja era divertit, doncs pues ara no? Es podem fer Michael Jackson.
1: Sí, sí.
2: Total, els dos estan morts. Covarsí cap a la dreta, amb Eric. Eric a la dreta, Fermín. Fermín amb la minja mal, passada enrere per Eric. Eric amb Rodrigo. Bueno, un mort en vida i l'altre futbolísticament.
4: Sí, no continuïs.
0: Et trec d'aquí, no pateixis. Si
2: gràcies.
0: Estàs pensant en comprar-te un Volkswagen T-Roc, segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important.
2: Aviam.
0: On te'l compraràs? Doncs a Movento Sarsa Volkswagen. Per l'atenció, per l'assessorament i per la confiança. A Movento Sarsa Volkswagen a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
2: Molt bé, doncs per opcions que no sigui. Som al minut 12, València 0, Barça 1, el Barça que guanya més talla i li han anul·lat un gol a Lamine Yamal. Tot i això, Lamine ja en suma
1: que no ens l'han ensenyat, per cert.
0: Ja no, no l'han vist. Les línies no d'allò. Avui no...
2: Dimitrievski envia la pilota llarga, toca amb el cap Xavi Espart, no hi arribarà mai Lamine Yamal, qui la rep als seus braços és Dimitrievski, que els diu als seus companys que pugin, que l'enviarà llarga. Vinga, ara la llença a terra.
1: Penoi.
2: L'enviament llarg del porter macedoni per directament regalar-nos la pilota. Eric és qui l'envia per Joan. I Joan té l'opció de Gerard Martín. Ara pressiona el València, camp contrari. Gerard Martín veu molt bé la diagonal a l'esquerra per Gordon, que es volia fer a Arnau. No ho ha aconseguit. Servei de banda favorable a l'equip de Flick.
0: Una possessió del 77% favorable al Barça al minut 13 de partit.
2: La rep Gordon i l'envia enrere per Cubarsí. Cubarsí se l'orienta per fer-la arribar ja a la zona d'Eric García. Travessarà la línia del mig del camp. Eric García cap a Lamine Yamal. Lamine Yamal vol marxar de Vázquez. Encara Lamine Yamal, de moment amaga. L'envia al cantó. Segueix Lamine. Encara Lamine l'envia al mig per Diakabí, que va traient la pilota al València. Torna a ser Xavi Espart. Molt estàtic al Barça, molt tancat al València. Aquest és Rodri. Rodri amb Eric. Eric més a la dreta amb Lamine. Lamine amb Rodri, que està sol i lliure. L'envia per Fermín. Fermín s'ha fet com ha volgut a Pepelo. Apareix Diakabí, l'envia a banda.
5: Companys, comenteu que hi ha un ambient bastant calent, hostil allà a València. Context pels que no ens sapiguem de què va?
2: Bàsicament que el València acumula moltes... El València és un equip històric de la Lliga. És un equip que tradicionalment a nivell europeu li ha anat força bé si el compares amb el Celta, amb la resta d'equips de la Lliga. I té bastanta història. Ara està passant un moment molt baix i la directiva del València no aposta per l'equip. Cada estiu venen els jugadors més cars i porten les rampoines que troben, el preu més baix i hi ha molt merder a Mestalla.
1: I també el Peter Lim és un tio que és... D'on és? De Hong Kong? De
2: Singapur.
0: No és Malàisia?
2: Jo diria... Ell...
0: Pot ser.
2: Quan se'l va veure Peter Lim, que ningú el veu mai a València, van a Singapur sempre.
0: De fet, hi ha una història increïble que un paio va anar a Singapur de lluna de mel,
2: sí?
0: va fer-se unes fotos en contra de Lim.
1: Va ficar una enganxina a la porta de casa que posava Peter Lim out o alguna cosa així.
0: De casa de Lim.
1: De Lim, sí.
0: Però a València o a Singapur?
1: No, a Singapur.
0: Ah, val. I llavors el van detenir les autoritats. I, clar, treu-lo d'una presó de Singapur, clar. També.
4: No, és complicat.
1: I quan van arribar, la dona va demanar el divorci.
4: No sé si heu vist el programa que hi ha d'encarcelados en extranjero, pues és complicat. Si
2: mira,
4: es van d'empresonar, que sigui Catalunya, si pot ser.
2: Ens ensenyen el fora de joc.
4: Ui.
2: I és per mitja bota de Lamine Yamal.
4: Sí.
2: Mig peu. Ha tocat Xavi Espart i s'ha endut per davant a Mafeo.
1: L'he fet al llit, eh?
2: Sí. Hòstia, és molt poc agraït aquesta zona del camp. Perquè queda molt en ombra.
4: Sí, sembla una pel·li de Harry Potter. Les últimes són molt fosques, ja.
1: Que el Jordi no les ha vist.
2: Sí,
1: ah,
2: que recorda? Les he vist, les de Harry Potter.
1: Sí.
4: L'última és un podcast, no es veu res.
2: Jo tot el que no sigui intel·lectual ja m'ho
1: miro. Harry Potter, déu-n'hi-do.
4: Sí, home.
2: Bueno.
0: Sí, coi.
4: Home, és una universitat, on van? De màgia, però...
2: Pepelu l'envia de costat a costat perquè salti Diakabí, que habilita la passada l'interior. Joan García no hi arriba, la Judit es posa nerviosa, l'aguanta el València, la centra del segon pal directament a fora.
4: Què ha passat aquí?
2: La jugada a l'interior de l'àrea, el joc dels disbarats perquè ningú ha acabat rematant. Tot ve de que Diakabí posi el cap i faci una assistència. Hi havia fora de joc. Però en tot cas no ha arribat a rematar. Joan García l'ha tocat, s'hagués invalidat, si hi hagués hagut gol.
4: Serà menys...
2: Sí, Arnau està fora de joc.
0: Està fora de joc,
4: Ja.
1: Arriba a tocar, Joan.
2: Sí. Som al minut 16 i mig. De seguida entraran ja els de l'animació de València. Ja veureu quins crits hi haurà.
1: Curva nord.
2: La curva nord.
4: Curva nord. Però no estan a una curva, no?
1: I a més els hi tocarà el sol, que els hi va perfecte, no, aquesta gent.
4: O sigui, estan darrere la porteria, perquè es diuen curva.
0: No, el sol no els hi tocarà, el sol els hi va d'esquena.
1: No està tocant el sol allà?
0: No, ja, mira les ombres, que no veus on surt, d'on ve el sol.
2: Espera que Fermín la vol controlar a l'interior de l'àrea massa llarg.
0: Els que els hi està tocant el sol, la cara és a l'altra banda.
1: Sí, sí.
2: Bé, els hi tocarà el sol per l'esquena.
4: Expert en ombres.
0: Laberint d'ombres. Bueno, escolteu, ja sabeu que hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però que es queden en la memòria. El Ford Kuga, híbrid endollable, no només et porta lluny, sinó que t'envolta amb tecnologia intel·ligent, que és el que tu demanaves, Jordi, coses intel·ligents,
2: sí.
0: I un disseny pensat per viure'l. I ara, amb un preu excepcional. Consulta'n les condicions a Ford.es i descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Som al minut pràcticament 18, 0-1 a Mestalla. El Barça està guanyant contra l'equip de Corberan. Ara hi ha una pilota llarga a l'esquena de la defensa. Apareixerà la Covarsí i l'enviarà a banda. Servirà des de la dreta al conjunt de Corberan. Ho farà Arnau.
0: Corberan és la tercera temporada al València? O segona?
2: Jo diria que és la segona. Però hauríem de mirar perquè no estic segur. En tot cas, el seu equip intenta penjar una pilota a l'olla, se l'acabarà enduent Diakabí, no, és Dieng, Dieng l'envia enrere, juga la pilota Jesús Vázquez.
1: Està sol!
2: Segueix Jesús Vázquez, de moment marxa de tots i de tothom, apareixerà Rodrigo i l'envia enrere per Joan, que se l'ha de treure de sobre i la regala al València.
0: A veure si ressuscitarem aquesta gent, que estava en cao fa 5 minuts.
2: Servirà endavant i ho farà Jesús Vázquez. 0-1 en aquesta tarda de diumenge, 6 de setembre, 4:45. El Barça guanya per 0-1 a Mestalla. Covarsí l'envia als núvols.
4: Aquesta serà la tercera temporada de Corberan.
2: Com de la passada enrere, Otorbi ja hi anava, aparegut per aquí Xavi Espart i també Pedri. L'àrbitre diu que hi havia, no he entès ben bé què pita.
0: Està tot arreu, Otorbi. Està Urbi, Otorbi.
4: M'agrada molt aquesta dada que estava buscant quantes temporades portava Corberan al València i fica Carlos Corberan llegó al València en Nochebuena de diciembre de 2024.
2: Quin regal.
4: En Nochebuena,
2: Bueno. Quin senyor regal.
4: Sí, sí.
6: És una merda.
2: L'àrbitre diu que serveixin i els futbolistes del Barça ja posen la pilota en joc quan entra la grada d'animació de Mestalla.
0: Visca.
2: Xavi Espart enrere cap a Gerard Martín. Gerard Martín amb Covarsí.
0: Home, això sí que és fer valdre la teva feina, no hi eres i ja vas perdent. Si ara remuntes...
4: Ah. Doncs...
1: Calla, calla.
0: Que era la idea que tenia la grada d'animació del Barça, però no funcionava, perquè el Barça seguia guanyant.
4: I si guanyarem, guanyarem, no?
0: Sí.
2: Pedri amb Lamine Yamal des de la dreta.
4: Què ha passat?
0: Una mica el sol de cara, potser? No és aquest, però?
1: El Paco ens diu que canviem el provador del que fumem perquè no és bo.
0: Bueno,
2: val. De seguida repassarem missatges als oients amb Volkswagen. En tot cas, s'endú la pilota al València, a la zona del mig del camp, creuant la línia divisòria. Rodrigo fa un sprint enrere, li guanya clarament la posició i la pilota al futbolista del València. Ara mateix, minut 20, la té Pau Covarsí. Covarsí amb Rodri. Rodri aixeca el cap. Crits de Peter Betella. Mentrestant s'endú l'esfèrica al conjunt de Flick. A la banda esquerra, Gordon. El control de Gordon, la passada enrere, Gerard Martín, aquest amb Pau Covarsí.
4: Poc participatiu, Gordon, no, de moment?
2: Sí, no li estan arribant massa pilotes.
4: En relació al que vam veure al partit anterior, que realment va ser el millor dels tres en atac, per mi.
2: De la pilota Eric García l'envia per Cubarsí. Cubarsí té l'opció de Gerard Martín i més a l'esquerra l'espera Xavi Espart. Decideix donar-la cap a dintre. Rafinha la pot donar per Pedri. Apareix Diakabí. Resol el porter Dimitrievski que l'acaba rifant. I és Gerard Martín qui intenta controlar. Compte que t'agafa en l'esquena Gerard. S'endú la pilota Torbi. Hi ha un tio al segon pal sol. La pilota Cubarsí! Cubarsí acaba d'esmenar la rada del seu company i el Barça busca una contra. És Xavi Espart que va a la zona del mig del camp, la entra per darrere, aguanta Xavi Espart, la dona per Pedri. Pedri s'espera i Pedri la dona per Rodri. El metrònom del Barça que distribueix a la dreta. Ha fet una bona finta, l'envia per Fermín. Fermín per Lamine Yamal. Som a la punta dreta de l'atac del Barça. Aquest és Lamine, vol encarar a Jesús Vázquez i a Javi Guerra. I va amb els dos. De moment la vol donar cap a dintre, li fa la sotana, pilota morta, pilota enrere. Pot trobar-ho Fermín, ajuda Fermín, gol! I gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, xutem a porteria, la pilota entra i en aquest cas ho acaba de fer Fermín. Arriba el segon del Barça al minut 22, acaba de marcar l'equip de Hansi Flick. El Barça guanya per 0-2, abans ens l'han anul·lat però aquest no crec que ho facin. Per tant, València 0, Barça 2.
0: La jugada comença amb Lamine Yamal intentant superar a Javi Guerra, tira una sotana involuntària. La pilota cau morta als peus d'Anthony Gordon, que en lloc de girar-se i buscar porteria, la dona suau, molt suau i al costat per Fermín, i Fermín amb cama esquerra, lluny de l'abast del porter del València, marca en una nova jornada de Lliga. No ho va fer la setmana passada, va interrompre la seva ratxa de 3 partits sense marcar, avui sí que ho fa, gol de Fermín, 0-2, la grada d'animació de Mestalla deu estar traient foc pels queixals.
1: A la jugada comença dins l'àrea amb Lamine, però tot bé d'aquell rebuig de Cubarsí. O sigui, la jugada del Barça és meravellosa.
4: Sí. I Rodri. Rodri és el que puja la pilota molt, molt bé.
1: La triangulació d'Espart i Pedri és molt bona i llavors Rodri fa un moviment al mig camp per deixar fora de joc al València i per mi és un dels gols crec, de la temporada per com comença.
4: I veient la jugada repetida m'he fixat perquè veiem una mica el poder ofensiu del Barça. He comptat entre dins de l'àrea i fora hi havia 8 jugadors del Barça.
2: Té l'esfèrica controlada Xavi Espart, l'envia per Rodri. Rodri jugant amb Pedri, Pedri obrint a la dreta per Eric. Eric té l'opció, si vol, del 10 del Barça. Ja la rep Lamine, dos homes a sobre, el doble també Eric. El de Martorell que pot jugar enrere cap al de Rocafonda, aquest en Fermín. Fermín la dona cap al mig, bona triangulació, que és bona. Pedri, llàstima, si filtra aquesta pilota. Pedri, era una ocasió de gol meravellosa. I molt bé, altra vegada, Cubarsí a terra per tallar la pilota i la contra del València. Aquest és Rodri, 4 homes del Barça en línia. A la banda esquerra, Pedri vol intentar jugar cap a dintre. Pepe Lu l'ha pogut tallar, li cau a Lamine. Prova la Lamine, el xut de Lamine Yamal, Dimitrievski corna. El xut de Lamine Yamal i a la seva dreta s'ha llançat Dimitrievski per enviar la pilota a la cantonada. 24 de partit, València 0, Barça 2.
1: S'hi prendran mal, aquesta
4: estem
1: gent,
4: Estem molt, molt fins, estem, eh?
1: I era un golaç, així.
5: Les passades... Rodri també està increïble.
4: Sí, molt, molt bon partit de Rodri.
7: Fino, fino, fino, filipino.
4: Les passades, tot, estem molt, molt fins. Feia temps que no ho veia.
0: Per cert, tercera assistència d'Anthony Gordon aquesta temporada.
2: Fermín la posarà en joc des de la cantonada, aixeca el braç esquerre. La vol penjar...
0: Espera, han xocat dos jugadors del Barça.
2: Sí, a terra hi ha...
4: Qui és?
1: Cubarsí,
0: crec que Rodri ha xocat amb...
1: Eric.
2: És Eric.
4: Eric.
0: Però han xocat entre ells. El que passa és que s'hauria de repetir, no?
4: Ui, la màscara una altra vegada?
0: S'hauria de repetir el córner perquè ha passat abans que se servís, o no?
4: Aviam. Oh.
1: Hòstia, quina mala pata, tu.
4: Això m'ha passat tantes vegades amb una farola, a mi.
0: Ostres, a mi amb les... A mi amb les portes obertes.
4: No comptar que tens una cosa darrere i girar-te de cop.
1: A mi la típica que em passa és que em cau el mòbil a la cara. No us passa molt.
4: Sí, fa mal, eh?
1: Fa molt mal, eh?
4: Sí.
0: Escolteu, recapitulem aquesta...
1: Hòstia, està sagnant.
4: El llavi o el nas és?
1: Li surt sang del nas.
2: Sí, i han d'atendre a Eric García, això vol dir que haurà d'estar un minut fora del terreny de joc.
0: Doncs mira, si té mal de cap o dolor muscular, Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen i s'acomiada del dolor ràpidament. Ibudol és un medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys, també en format bebible en stick pack. Ibudol, el dolor ni aigua, havia de ser de Kern Pharma. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. Us anava a dir que les xifres a hores d'ara, que portem tot just 4 jornades de Lliga, són Rafinha, 5 gols, Fermín, 4, Lamine, 3, Adeyemi, 1. Però és que en matèria d'assistències, Gordon, 4, Xavi Espart, 2, Fermín, Adeyemi, Bernal i Pedri, amb 1.
1: Ui!
0: Ostres, això vol dir que hi ha protocol...
1: Clar, perquè
0: protocol
1: està sagnant...
0: Protocol d'estar estubornit. Sí, però per la sang no.
1: Clar, no és només
0: seria
1: per això.
0: Estar estabornit, en tot cas.
2: Entrarà Koundé al terreny de joc, però Eric, jo crec que...
4: Però podria tornar.
1: I deu ser mal,
0: no, i deu ser alguna cosa que va...
2: A la visió.
0: Sí, deu ser l'ull.
4: Ah. Bueno.
1: Sí, sí, bueno.
0: Doncs llàstima.
2: Rodri es maleia els ossos perquè deia, hòstia, una jugada atacant nostra amb un corna, sí. Piquem entre nosaltres, lesiono el meu company i a sobre haurem de fer un canvi.
4: Ai, Rodri, sí, això serà del Madrid, Rodri.
1: Per cert, a Deiemi podem dir-li xancletes ja, encara no?
4: Sí, sí, sí.
0: Home, no espero menys.
4: Els xancles.
1: Els xancles, flip-flops.
4: Ens preocupa una mica l'errada que ha tornat a fer. És que Gerard Martín porta dos partits fent dues errades bastant grotesques, la d'avui i la del partit anterior.
1: Jo ja us ho he dit dues vegades, però no...
4: No, no, és que jo estic a punt de pujar-me al teu vaixell. Aleshores, és per saber si hi ha lloc.
1: Sí, sí, sempre. Va,
4: perfecte.
2: Ara que deia això de les xancletes, tot bé per la gent que no ho sàpiga. L'altre dia, quan va acabar el partit, a Deiemi va sortir a fer els escalfaments postpartit dels jugadors que havien jugat poc. I ho va fer amb xancletes, no va sortir...
4: Jordi, semblava jo arribant al bufet lliure d'un hotel a les 10 del matí.
0: Sí.
4: Igual, si jo la mateixa actitud que ell.
1: Us recomano moltíssim entrar l'altre dia, sabeu l'escroll aquest de les 2 del matí?
4: No,
1: saps
4: no.
1: Que ja no pots dormir... Bueno, és igual.
4: No, no.
1: Vaig estar stalkejant a Deiemi i a la seva parella.
2: Val.
4: Què?
1: Us recomano moltíssim, moltíssim.
4: Ni Bey Hasselhart, no, no?
1: No, no. Ah, tant com això no, però ella és rapera.
4: Ah,
1: sí.
4: M'interessa.
1: I té una filla del seu primer matrimoni i es porten com 7 o 8 anys. Llavors tu veus a Deiemi, que és un nano que en té 22 o 23, amb una tia que és rapera, que en té 30 i pico, amb la seva criatura, fan una estampa tan estranya,
4: sí?
1: Molt estranya.
4: Oh.
1: I el tema de les armes i tal, que va passar amb a Deiemi, ella estava involucrada també. I llavors es veu que hi ha un documental a Amazon Prime...
4: Els raperos porten armes.
1: Clar, es veu que hi ha un documental a Amazon Prime que ell dona la seva versió del que va passar. Òbviament, a la que pugui me'l penso mirar. Però tot això dins d'Instagram val la pena, eh?
4: No, no,
1: recomano que estigueu un rato allà.
4: Ja entraré.
2: Som al minut 28 de partit, hi ha cooling break, aprofitem per repassar la pregunta que fem avui als oients amb la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya, Judit, 628 414 029.
1: Sí, volem saber, ja després d'aquesta quarta jornada i de que el Madrid s'hagi deixat 3 punts, doncs si creieu que Mourinho es menjarà els torrons o si us preneu en sèrio el projecte dels blancs i creieu que ens poden plantar cara. Algunes respostes que han anat arribant. El Roger ens diu, Mourinho si arriba a Nadal segon a la Lliga, però perdent contra equips grans, seguirà. No? Uh-huh. Suposo que sí. Si perdés contra equips petits, doncs no pensaria el mateix, però el Betis podríem dir que és un...
2: Bàsicament és un perquè tampoc tenen cap altre entrenador a la recàmera per poder fitxar.
1: Correcte. El Jordi ens diu, molt bona tarda, jo segueixo amb les porres, 1-6 com sempre, i diu, sí, Mou es menja els torrons, i seran fins al final, encara que sigui amb ajudes arbitrals com sempre, però la Lliga serà nostra. Jo també ho penso que Mourinho seguirà. Més missatges, crec que tenen tanta mala maror aquesta gent que hem de fer la nostra. Doncs sí, la veritat que tant a Madrid, tant com el Real Madrid com l'Atlético, tenen vestuaris que no els voldria per mi, la veritat.
2: Doncs som al minut 30 de partit, són aquests els comentaris que ens feu arribar a través del nostre WhatsApp, al 628-414-029. Ja sabeu que podeu dir-hi la vostra durant tot el partit. Ara mateix estem en temps de refresc, una mica de cooling break, que se'n diu... No sé, Víctor, vols donar algun consell a nivell financer? Tu mateix.
0: Bueno, pues que pensar en el futur està bé.
2: Jo hi penso molt, al futur.
0: Què et sembla?
2: Hi penso moltíssim.
0: El que passa que si sempre vius esperant el moment ideal, doncs aquest mai arriba.
2: Això em passa.
0: En canvi, en plazo... Qualsevol moment és perfecte. Financiar els teus pagaments de forma flexible perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo sempre al teu costat en cada decisió financera. Són serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Pots trobar més informació a plazo.es.
2: Veiem en imatge algun dels jugadors que no són avui a la convocatòria del València. Hi havia Rioja, per exemple. I jo crec que la gent està bastant escalfadeta a Mestalla, i si això segueix així, el Barça cada vegada que ha arribat, excepte l'aturada que ha fet de la jugada de la Lamine Yamal, Dimitrievski, cada cop que hem arribat hem acabat marcant. 0-2 és el resultat al minut 31, i això que ens han anul·lat un gol.
0: Amb aquesta assistència, per cert, d'Anthony Gordon, se situa com el màxim assistent de la primera divisió. Ara mateix el màxim golejador és Rafinha, empatat amb Sergio Camello. És veritat que Sergio Camello ja ha jugat els 4 partits de Lliga, Rafinha no, per tant, jo li donaria més valor al fet que Rafinha encara té un partit pendent.
2: Posant la pilota en joc, toca amb el cap Gerard Martín, també intenta saltar Arnau Martínez, ara serviran des de la banda dreta. Servirà el València, 0-2. L'ex del Girona, a punt per fer el servei. El Barça que pressiona, se l'han de treure de sobre, pilotada llarga. Aviam com gestiona això la defensa del Barça. Doncs Koundé la baixa, però no ho fa massa bé. Otorbi se l'endú, apareix Rodri, la passada enrere, compte que és un regal. Joan García, l'aturada és brutal. I jo crec que podria haver-hi penal de Rodri, eh? En directe m'ho ha semblat.
0: Té mala sort Rodri, perquè arregla el desastre de Koundé, però mentre l'arregla li surt aquesta passada endavant per Danjuma, era?
1: Sí,
4: Danjuma.
0: Danjuma intenta retallar a Joan. Joan posa una mà, però a la vegada que posa la mà podria ser que Rodri fes la traveta al davanter del València. No ho sabem, no hem vist encara la repetició.
2: Rodri a l'esquerra per Gordon. Gordon la baixa davant de Mafeo, la passada enrere per Xavi Espart. Aquest és Gordon. Gordon aixeca el cap, espera que Pedri se situï. Mentrestant, Gerard Martín intervé també a la jugada. A la dreta, Pau Cubarsí. Cubarsí avança metres, el floten. De moment a la dreta té a Koundé. Koundé la dona en curt per Lamine Yamal. Aquesta era fàcil. Bé, Koundé. Segueix Lamine.
4: El gaucho francès.
2: Hòstia, nano.
1: No ens repetiran el possible penal?
2: De moment ja em va bé que no me'l repeteixin.
0: Sí, com que no ha sortit la pilota.
2: Lamine a l'espai era bona, però Rafinha no hi arribarà mai i Dimitrievski l'acabarà atrapant.
0: Ara ho veurem, suposo, no?
2: No sé, aquest realitzador no sé què espera.
0: A Rafinha li deu haver arribat això, de que podria ser el tercer jugador del Barça en marcar 4 jornades de Lliga, les 4 primeres consecutives?
1: Mira, crec que Rafinha, la cosa bona que té és que no li fan falta aquestes dades per tenir ambició, saps?
0: Això també és veritat.
2: Rep l'esfèrica Gordon. Gordon enrere per Rodri.
0: Mireu, Gordon és veritat que no està gaire lluït, però, ostres, totes les passades que l'he vist fer han estat enrere, és veritat, i laterals, però és que totes estan ben fetes, és a dir...
4: Estic d'acord amb tu.
0: És com... Ostres, per aquí no puc, li he de passar la persona que està sola per tornar a construir el joc a l'altra banda. O sigui, aquí...
4: No està lluit perquè s'està jugant més per la banda dreta que no per la...
2: Oh, Xavi Espart per Rafinha, massa llarga, llàstima!
4: Que no per la seva, Víctor, però estic d'acord que és un futbolista que ho fa pràcticament tot bé.
0: Però és que ho entès com molt ràpid.
4: Sí, no, és una autèntica...
1: Mira, és aquí la jugada...
4: La fumada de Koundé és interessant, eh? Jo així no ho sé veure.
2: Mira, ara ens ho ensenyen repetit, molt més curtet. Rodri recupera, se li escapa.
4: No hi ha res.
2: Jo crec que no hi ha res.

0: Viejo, eh?
1: És que no era tan defensiu, o sigui, no defensava tan enrere.
2: Oh, oh, la passada a l'espai per Fermín, crec que no hi ha fora de joc, se l'emporta Fermín, som-hi Fermín, som-hi Fermín, ajuda Fermín, oh, la toca el porter, corre, fora de joc.
1: Molt bona aturada, eh?
2: Sí. Sí, sí, Dimitrievski s'està entonant en el partit d'avui, no l'ha olorat al principi, ara ja comença a aparèixer el porter macedoni del València, i sí, hi havia fora de joc de Fermín.
1: I era passada de Gordon?
3: No, de Pedri.
1: Una mica lent, Fermín, o és que de sobte Diakabi...
0: És que Diakabi...
3: No, i el control, el primer control per fer la conducció l'ha quedat una mica enrere, jo crec. Bé, jo crec que Diakabi tampoc és tan ràpid, no?
0: Home, però és molt alt. O sigui, ja, Fermín fa un 76 i Diakabi fa...
2: Un 94 o un
0: 92, clar.
3: Ja, bueno, però quasi... conec molta gent que és alta i no és ràpida, eh?
1: Sí, Roberto Dueñas.
3: De fet, pràcticament tota la que és alta no és...
0: Bueno, però una gambada de Diakabi.
1: Això és veritat, això és veritat. El tema és que els futbolistes alts són més ràpids que els jugadors de bàsquet alts.
3: Però... Jo a Diakabi no el tenia com una persona ràpida, però si dieu que és ràpid...
0: De fet, Diakabi no va ser que es va rebentar
3: sí,
0: la
3: sí,
0: cama.
3: Sí.
2: Sí, sí. Li va quedar la cama penjant.
0: Sí.
3: Vaig a buscar quants cavalls té Diakabi. Com els cotxes, per veure quan corre, saps?
2: Ah. És que la Judit s'ha quedat mirant-se al Marc com dient, què diu aquest ara?
0: Bueno, com que és el Marc, jo ja a vegades no, saps?
2: Vale. Rep Gordon a la banda, el britànic que combina amb Xavi Espart, acaba perdent la pilota, torna a recuperar el Barça, molt bé Pedri, l'aguanta Pedri, Gordon li torna a Pedri, aquest tio ha entès el joc, aquest és Rodri, Rodri té l'opció a la dreta de Lamine Yamal, que fa estona que no el veiem, espera que Koundé el doble, tinga criteri Lamine, segueix Lamine Yamal, molt bé per Fermín, Fermín amb Lamine,
3: oh,
2: llàstima, recupera el València, torna a recuperar el Barça, aquest és Cubarsí.
1: Una cosa, o sigui, és gros, Gordon ho ha entès a la primera.
2: Sí, sí.
1: O sigui, a la primera, no, o sigui, ho ha entès tot, sí, és increïble.
2: Sí. Compte Lamine Yamal, el xuta Lamine Yamal, fora! Desviada a l'esquerra de la porteria que defensa Dimitrievski. La jugada era bona pel neu del Barça. I a l'1 contra 1 que no ha pogut acabar de definir com ell volia. S'acaba perdent per la línia de fons.
3: Acabo de buscar lo de la velocitat de Diakabi per si us interessa. El primer que he trobat és no destaca especialmente por su velocidad. I al FIFA li fiquen sobre 99. De ritmo 56, acceleració 63 i velocitat màxima 55.
1: Vale, però quan li posen a Fermín?
3: Ara tu mires?
0: Home, segur que més.
3: Algú més, no?
1: Però perquè és atacant, eh?
0: Ya.
1: Us recordo que el FIFA li va posar a Crisantus Uche, li va posar com unes skills sí. Defensives increïbles, tot i ser davanter centre.
2: Gerard Martín amb Joan García, aquest amb Cubarsí, que la deixa passar perquè Koundé tingui una estona de pilota. Koundé trepitja, l'envia per Cubarsí. Cubarsí distribueix per Gerard Martín. Els jugadors del València persegueixen la pilota. Bé, vertical al Barça, ara amb Gordon d'esquena. Descarrega molt bé per Xavi Espart. Xavi Espart segueix per dintre. Llàstima, Pepelu ha pogut posar la cama.
3: S'ha precipitat.
0: Hòstia, que bé. No.
2: Sí, és Javi Guerra qui s'endú la pilota i Xavi Espart qui lluita amb ell. A la dreta, Mafeo intenta avançar. Gordon defensa, servei de banda pel València. I serveixen ràpid Gerard Martín a la... Tapar aquesta zona dreta de l'atac del València. Aguanta Javi Guerra, se la treu de sobre. La passada és boníssima, però apareix perfectament Gerard Martín. Era Cubarsí, eh? Val.
1: Amb el gol de Fermín avui iguala en registres golejadors a Ivan Rakitic.
3: Ostres.
1: El que passa que Rakitic jugava una mica més enrere, és veritat, i que Rakitic va jugar 311 partits. Fermín en porta 140.
0: Tu, Rodri, és boníssim.
2: Espera que el Barça busca una contra. La banda, llàstima, Lamin no hi arribarà. Des de terra, Fermín. La dona ara sí per Lamin Yamal. El futbolista del València està a terra. Se la volen portar dient. Però Lamin Yamal vol marxar del futbolista del València. Aguanta Lamin, segueix Lamin, aguanta Lamin. La dona per Fermín. Fermín té l'opció de Lamin. Encara Fermín amaga un, amaga dos. Segueix Fermín. Ajuda Fermín. Al pal! La pilota al pal, però la jugada de Fermín era espectacular. Wow. I espera que encara és viva la pilota, la pentina amb la punta de la bota, Pedri, hi havia fora de joc.
3: No. Quantes coses?
0: Oh. Fora de joc no, que ha xiulat. Ha sortit la pilota.
2: Ah, sí. Fora de joc, suposo, quan hi ha el rebot del pal.
3: El que ha fet Fermín...
0: No, espectacular.
1: Espectacular.
3: A tot això, ara veiem la sortida de pressió de Rodri. És impressionant.
2: S'ha fet a Javi Guerra com ha volgut, el canvi de joc, i aquí Fermín ha fet una jugada boníssima. Clar, hi havia fora de joc de Rafinha després de tocar-la al pal.
0: Però no arriba a tocar Rafinha.
2: Clar, però és que no intervé.
3: Era el gol de la jornada.
2: Sí, sí.

0: El xut al pal de Fermín és el tercer d'un jugador del Barça aquesta temporada.
1: Gordon pressiona, Gordon a banda, València 0, Barça 2.
0: Aquest 19 de setembre, preparat perquè arriba la festa, que ho té tot, arriba el Nima Fest. Des de les 10 del matí, gaudiu dels test drives exclusius i conduïu els últims models de cotxes. I això no és tot, perquè també hi haurà ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i, vaja, home, màgia, moltíssim sí. Més. Si és que queden més coses encara. Tot això és el Nima Fest, a les instal·lacions de Nima Automoció a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Inscriviu-vos-hi a nimaautomoció.com.
1: Minut 40 de partit, 0-2 al Bada Barça. El conjunt de Flick domina el marcador i també domina el joc. Espera que Gerard Martín aquí sí que s'ha dormit, se l'endurà Otorbi. Otorbi amb Mafeo, fa la sentada Mafeo, ningú remata, sí que la treu el gaúxo francès, s'endú la pilota al València. Aguantant la pilota, Gordon ha d'anar a pressionar la sortida de pilota del conjunt valencianista, que queda obligat a enviar-la enrere per Dimitrievski, que la rifa i la regala.
2: Jo, nois, no sé si necessitem un nou, si és molt important o no. Jo el que veig és que el Barça ataca bastant millor que l'any passat, eh?
1: Sí.
2: O sigui, és que jo no sé, ara, a mi això de Rafinha de nou, no sé, Gordon...
0: És que clar, Gordon, de sobte, Rodri... Però és que tens, si no és Rodri, és Pedri...
2: És que hi ha moltes possibilitats a nivell ofensiu i és que les fem totes molt bé. O sigui, tots els recursos que hi ha s'estan fent molt, molt bé.
0: De fet, és que quan llegeixo l'11 del Barça, l'únic que fixo són els quatre defenses i els dos pivots, sí. I els quatre del davant, exacte. Jo els dic del tirón i, escolta, és que és una bogeria.
1: I avui, per mi, té un component afegit, que és que fins ara t'has trobat amb rivals que t'han deixat espais a darrere. Avui el València juga amb 5 tios al darrere i, tot i així, el Barça està trobant autopistes. Com ara Lamine Yamal, des de la dreta. Encara Lamine la vol penjar al segon pal, la toca amb el cap d'Iacabí, que no és veloç, però és alt. Aquest és Xavi Espart, el xut directament a corna.
3: No?
1: No és corna?
2: No.
0: Jo crec que era un bunyol.
2: El que es coneix com a un misto.
1: Doncs ha xutat com el cul.
2: Sí.
3: Culet, culet!
2: No, ja et dic, m'està agradant molt, molt el Barça ofensivament.
3: El que hagués estat el gol de Lamine, el xut de Lamine, si arriba a entrar,
1: Au del Puig, què t'està semblant el partit?
2: Digue-me.
4: Vale, sí.
1: Vale, eh?
2: Hòstia. Okay, no.
3: Com et dius sí?
4: Ja t'he respost, no?
1: Sí.
3: No el reeducarem, eh? No podem fer que li agradi.
2: No.
0: Aquí no hi ha res a fer.
2: I és lliure, de fer el que hi vulgui.
3: Sí, en principi.
2: Ara, llibertat.
1: Tots aquests talls que vas tirant, que vas fent, Marc, te'ls agafarà a la
2: ja, una. Ja.
1: Tot això de llibertat,
2: sí, després.
1: I visca, i ja veuràs.
2: Sí, després ja he vist la careta.
3: Arbit.
2: La careta inicial surt de sobre.
0: Hòstia.
3: Del mig.
0: Hòstia, em pensava que era un àudio de l'Odal.
2: Aquesta noia està fatal.
1: Gordon amb Xavi Espart. Xavi Espart al mig per Rodri. Rodri espera que apareixi Pedri. Pedri té a Gordon a la banda. He trobat molt a faltar això que acaba de passar.
3: Que estava al mig, no l'heu vist?
1: Sí, sí,
3: no,
1: l'he vist.
2: Bueno, estàvem xerrant.
3: Veus? Al mig. Oi.
1: Pedri entre línies cap a Rafinha, Rafinha d'esquena, portaria encara Rafinha, espera que pugi Gordon, Gordon ubicat al perfil esquerre, aguanta Gordon, 1 contra 2, aguanta Gordon, segueix Gordon, la pot donar enrere per Pedri, el vèrtex de l'àrea la dona per Rodri, Rodri aixeca el cap, distribueix a la banda, la Lamine Yamal no la rebrà, però perquè l'ha esperat un pèl massa i espera que vol sortir el València. Des de la seva zona esquerra, ha hagut de baixar la Lamine Yamal a tapar aquest costat, torna a començar l'equip de Corberan, Dieng amb Javi Guerra.
0: Fa gràcia perquè al principi del mercat de fitxatges, o millor dit, durant el mercat de fitxatges, la gent deia que està fitxant a Gordon,
2: Los randoms, sí.
0: Exacte.
2: Sí.
0: I a mesura que el Barça vagi guanyant tal, diran, és que si se pueden gastar 80 millones por Anthony Gordon, por el mejor jugador del Newcastle, i dius, pues
3: també
0: vale,
3: diré perfecte. Que si Anthony Gordon hagués jugat a Itàlia no hagués costat 80 milions. O sigui, el problema és que ve de la Premier,
0: no,
3: això val
0: ni
3: el que està, val.
0: Ni estaria jugant així de bé.
1: Com de Fermín, la centrada, Rafinha, pilota morta, Pedri als núvols, llàstima.
0: Això sí que ha estat un misto.
1: Sí, Pedri s'ha trobat la pilota, no se l'esperava, a tot això 0-2 al minut pràcticament 45 i jo crec que amb la lesió d'Eric, que no és res greu, almenys aparentment, i amb el cooling break s'haurà d'afegir doncs, tranquil·lament 4 o 5 minuts. Ara crits de Carlos Vete, ja, mira.
3: Hòstia, 7 d'afegir, tu.
1: 7 minuts més. A València això no agrada, massa llarg per ells.
0: Dura massa el partit.
1: Sí, dura massa ja. Ara allunya la pilota Cubarsí, a banda, servei pel València de Corberan. Hòstia, el que més m'agrada d'aquesta temporada, o una de les coses que més m'agraden, és que hem recuperat el millor Cubarsí. Mm. Tinc la sensació de que torna a ser aquell...
3: Sí. Aquell central que quan va despuntar era el millor d'Europa. Sí, sí. És que la primera temporada de Cubarsí, sí, una bogeria absoluta.
1: Jo crec que està bastant al nivell d'aquella temporada. A més, segurament més fet, més curtit. Bueno, aquest tio té Mundial.
3: Clar, clar, sí, sí.
4: Sense haver estat la temporada passada dolenta, eh?
1: No, no. Però segurament va ser la menys lluïda, sí, però... Aquest any està espectacular. Banda esquerra per Gordon, que rebrà la pilota amb velocitat davant d'Arnau, que ja espera per defensar aquesta jugada, i pel britànic encara Gordon vol fer la centrada al segon pal, ningú remata, massa llarga,
0: no directament
1: a banda. Hi haurà servei per l'equip de Carlos Corberan. I Lamine Yamal és l'home que defensa la jugada mentre volen sortir des de la cova amb una conducció. Bé Koundé, bé Fermín, doncs mira, han fet bé la pressió i això dona lloc a una passada de Lamine Yamal a l'interior de l'àrea, la treu Diakabí, vol tocar-la Jesús Vázquez, la baixa Koundé, Koundé amb la calma, s'espera que arribi Lamine Yamal des del vèrtex, es podria animar des d'aquí, la dona per Rodri, Rodri amb Lamine, Lamine la dona més enrere per Cubarsí, Cubarsí decideix anar cap a l'altre costat, aquest és Gerard Martín, la trepitja i s'espera, s'ofereix Pedri. Fa una mitja volta Pedri, amaga, l'envia a la dreta, la rebrà Fermín, vol fer la centrada Fermín, la penja, aviam si algú remata, surt Dmitrievski i atrapa. I ara envia la pilota llarga Dmitrievski, ha caigut a terra Danjuma i groga per un futbolista del Barça.
4: Sí, que a més Danjuma diria que ha perdut la bota.
3: Per Cubarsí.
4: A veure si veiem repetida la jugada, diria que perd la bota en la jugada. No, què és allò que hi ha allà al terra?
1: No ho sé.
3: Fa estona que hi és, eh? És algo que han llançat, crec.
1: Clar, l'àrbitre interpreta que Danjuma volia sortir corrent per muntar aquesta contra, sí, i que Cubarsí doncs, ha interceptat el futbolista i, per tant, com que talla una jugada perillosa, li casca la groga. Canvi de joc del València. A la dreta rep sol Mafeo.
4: Per cert, la lesió d'Eric... no afecta el proper partit del Barça, que és contra el Feyenoord a la Champions, perquè Eric estava sancionat. Per això estava jugant
3: cert,
4: avui de
3: perquè
4: titular.
3: Perquè el van expulsar contra l'Atlético.
4: Sí, per tant, jo crec que Koundé hauria estat titular en el partit de dimecres. Ara hauria d'aprofitar aquests minuts per agafar el to.
3: A veure, o sigui, l'altra opció, si no, és ficar Cancelo a cama canviada, que ja ho havia fet, això. Però dubto que ho faci, crec que abans va
4: Koundé. A cama natural seria.
1: Com del València, és Danjuma, encara Danjuma, segueix Danjuma, el Chuchuan! Bona aturada del porter del Barça i torna al València des del perfil esquerre del seu atac, esperant que Koundé vagi a pressionar. Ugrinić vol fer la centrada, s'espera, Rodri arriba, Rodri la toca, Rodri a corna.
4: Molt bon partit en línies generals de tot l'equip. Eh?
2: Sí.
1: Sí, menys a Koundé.
2: I Gerard Martín, a més.
4: Sí, però Koundé ha espavilat, eh? Sí. Hi ha hagut un parell de pressions a la frontal rival que també ha estat bé.
1: Serviran des de la seva esquerra els futbolistes del València. Aquest corna tancat a l'interior de l'àrea. Joan salta i Joan atrapa. Ha caigut a terra Joan García, s'aixeca ràpid, espera que el Barça pugui buscar una jugada d'atac perillosa. És Lamine Yamal qui comanda.
4: No, Rafinha, com hi va?
1: La passada cap a Rafinha. Rafinha li ve la pilota per l'esquena, acabarà rebent.
4: Penal
1: de Mafeo. No!
4: El xiula fora?
3: No és de dins.
4: No, xiula, ha xiulat corna.
2: Corna l'ha donat.
3: Si és penal, què fots? Com una casa de pagès, no l'hem vist tot.
2: Jo crec que no està dins, no?
1: No, i que Rafinha no es queixa.
3: És penal, nois.
4: Toca la pilota el jugador
2: Ja no. Uf.
4: Uf, és un cop de genoll contra genoll,
3: per
4: no?
3: Per mi és penal, eh? O sigui...
2: Està al límit, una mica, però, sí, però es podrien xiular, eh?
1: Primer toca la pilota,
3: estem
1: no?
3: Estem tots d'acord que abans d'ahir s'hagués xiulat, no, aquest penal?
4: Sí, a més no ha estat ni corna, perquè després la toca Rafinha, però vaja...
5: Era penal, era penal! Era penal, era penal!
4: Gran Puyal, eh?
1: Mestre Puyal, 50 anys.
4: S'ha fet 50 anys de la primera retransmissió en català. I 50 anys després aquí estem nosaltres. Sí.
5: Mal, fatal.
3: Espatllant el llegat.
4: Sí, sí. També et dic una cosa, nosaltres
2: com els tèrions de les transmissions.
4: Et diré una cosa, almenys som de les poques ràdios que és honesta en aquest sentit.
3: I sí. Mantenim el català, que no tots
2: ara,
3: ho fan, això també.
2: I per vaja maure.
4: No el mantenim gaire.
2: No, no gaire.
3: Que no.
4: Si hagués d'apuntar-me cada vegada que algú farmeja castellà...
3: Però no fotem, no som els típics que diem això en castellà perquè veiem que s'ho entén més gent.
4: Ah, no, no.
2: Això no, però...
1: Espera, Lamine Yamal, ajuda Lamine Yamal, pilota morta, llàstima, se l'acabaran portant el València, que vol buscar una contra llarga a l'esquena de Koundé, tallarà Cubarsí. I espera que Koundé té l'opció de donar-la per Rodri. Rodri va pel mig, espera que Fermín estigui a punt per rebre. A l'esquerra, Gordon. Gordon s'espera... a que també toqui la pilota Lamine Yamal, que ha vingut ara al cantó esquerre. Pel mig, Rodrigo la dona per Rafinha, Rafinha se l'orienta, falta al balcó de l'àrea, molt clara, és falta perillosíssima pel Barça.
4: Molt,
2: molt bona, eh?
1: Sí, sí, aquí...
3: Xutarà Lamine, no?
1: O Rafinha o Lamine estaran...
4: Rafiki, jo crec que xuta Rafiki.
2: Està un pèl a prop, potser.
3: Home! Li fot...
4: Que sí.
3: Però és groga, li fot una
4: patada
3: per darrere,
4: Home, patada? No li fa una patada.
3: Mireu-vos
4: la repetició. Li fa la traveta.
3: Mireu-vos la repetició. Li clava els tacs al bessó.
2: Judit, tu has d'entendre que els partits no poden acabar amb 18 grogues, 28 vermelles, 70 expulsats i 20 penals.
3: Tu
2: mira-t'ho. No, si ja m'ho miro. Jo porto les lentilles posades.
3: No puc dir el mateix.
2: Clar, és que tu m'ho dius. Abans de començar m'has dit, crec que m'he deixat de ficar-me una lentilla.
3: Però això havia de quedar entre tu i jo.
2: Ah, perdona.
1: Compte amb la falsta. Amb la falsta.
4: Amb la falsta.
1: Sí, sí, és una falsta.
2: Pal del porter. Li acaba de dir Rafinha, palo del portero.
4: Va per baix. Hi ha algú a terra? Ah, sí, algú a terra.
2: Se li ha llegit els llavis i li ha dit palo del portero.
4: O sigui, a trencar, eh?
2: Sí, és que està massa a prop per tirar la persona a la darrera.
1: I anirà el capità.
4: Això serà un golaç.
1: Fermín, i aquest és Rafinha, xut de Rafinha, la toca, la tanca, i és Lamine Yamal, Fermín, a les mans de
2: Dimitrievski. No,
4: tot molt tou, sí. Què passa? Ep, mans?
3: No.
4: L'àrbitre ha dit, calma't.
2: Mans del porter?
4: Què passa?
1: Hòstia, està suant molt aquest senyor, eh?
4: Res. Ah, val, final, eh?
1: Ah, final de la primera part. Doncs així és com s'acaba aquest primer temps. Una primera part que hem viscut al Bo de Barça i, de moment, el marcador no enganya. La superioritat de l'equip de Hansi Flick ha estat molt important respecte a l'equip de Corberan. Hem viscut aquesta primera part acompanyats dels oients i també de tot l'equip del Bo de Barça, que tindrem ara unes cerveses, unes estrelles d'ams fresquíssimes a la nevera. I, a més a més, per marxar cap a casa, també un fort esperant-nos a la porta. Fem una pausa i ara tornem.
6: Flashback. La ràdio musical de Catalunya. Flashback. Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
7: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
6: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
7: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
9: Quantes coses deixem per a després? Després ho faig. Després canvio això. I aquell després mai arriba. Amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Plazo. El teu crèdit. Les teves normes. Línia de crèdit concedida a través de l'app ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
10: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
11: Ara connectem amb l'home del trànsit, al matí la mare que el va parir, que és el Jordi Marder, que el tenim ja en comunicació. Senyor Jordi Marder, bon dia.
12: Bon dia des del RAC. Doncs avui l'estat del trànsit fa honor a les seves cicles. RAC, reseu, amics conductors catalans. Perquè, com diria Rosa Peral, la cosa està que arde.
10: Al matí la mare que el va parir, de 6 a 11, a Flashback. Tenim un nom que el sap tothom. Bada Barça, el futbol a l'estil flashback. Si el Barça juga, nosaltres hi som.
1: I com que el Barça juga, doncs nosaltres, evidentment, som aquí per explicar-vos-ho des de l'antena de Flashback en aquesta tarda de diumenge, 4:45 de la tarda. Som al descans d'aquest partit on el Barça, de moment, doncs, ja guanya. I el que fem ara és, amb Volkswagen, repassar alguns dels missatges que ens heu fet arribar a través del nostre 628-414-029. Judit.
3: Sí, recordeu que avui preguntàvem per Mourinho si penseu que es menjarà els torrons o no, i aquests són alguns dels missatges que han anat arribant. Que hagin punxat no vol dir que no facin el màxim per robar-nos fins a final de temporada.
2: Ara ho has dit.
3: Ja estem d'acord. Sí. El Marc ens diu: hola, bona tarda. Encara estic esperant la repetició del fora de joc, referint-se, suposo, al gol de Lamine Yamal. No? Sí, sí. Mm. I diu: si ha de durar tant una repetició i has de tardar tanta estona per veure si és gol o no, doncs dona el gol i ja està. Pel que fa a Mou, diu: si Mou ha de durar, doncs Florent no pot fer fora, no el pot fer fora perquè és la seva aposta. Un altre oient, l'Èlia, ens explica que ens escolta des del cotxe i ens diu que està bojament enamorada de Lamine Yamal.
1: Ah, molt bé.
2: Pensava
1: molt bé,
2: que era d'algú de nosaltres, però...
1: En principi...
2: No, no, sí, estem tots.
1: Tots tenim contracte, no?
2: Sí, contracte, exactament.
4: Sí, aquesta és la paraula. Sí.
3: Una abraçada, l'Èlia. Més oients. Un altre ens diu: jo sóc del Barça i sóc partidari de que el penal s'havia de repetir, tot i que penso que penal inicialment no era. Però tenen el relat tan controlat que sempre surten reforçats. Doncs amb això últim ja estem d'acord.
1: Sí, sí, estic molt d'acord. 628-414-029 és el telèfon al qual, doncs, podeu fer arribar els vostres whatsapps, pot ser amb nota de veu o amb nota de text, per explicar-nos, doncs, també on sou. Avui és diumenge, hi haurà molta gent que està tornant de la platja, sí, aprofitant aquests últims dies, i aquesta calor que fot, que molta gent haurà anat a refrescar-se. Evidentment, bona tria si esteu escoltant el partit amb nosaltres.
4: Ai, sí.
1: Som al descans d'aquest partit del Barça, d'aquesta quarta jornada. El Barça guanya per 0-2, i això que ens han anul·lat un gol també a Lamine Yamal. Aviam, si voleu una benzinera a prop i que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu, on heu d'anar? A Meroil. Ja us ho dic jo, per si no ho sabíeu. Meroil, perquè són les estacions de proximitat. A més, a Meroil tens targetes amb descompte directe per estalviar. Tot això només ho trobareu sempre a les estacions de...
2: Meroil.
1: Correcte. 4:45 de la tarda. L'ambient a València està escalfadet. Si hi ha alguna mica, si hi ha una mica de merder, el David m'ha comentat que ens ho farà arribar a través del nostre WhatsApp. En la setmana en què s'ha tancat el mercat de fitxatges, ha arribat Gabriel Jesus, que és el nostre davanter centre suplent, de moment.
4: GJ.
1: I és la setmana en què Marc Casado no ha acabat marxant a l'Aràbia Saudita i ha acabat marxant al Depor. Un Depor que ja té a Aubameyang i a Adama Traoré i que pinta molt bé. No sé si us agrada que Casado hagi acabat marxant un equip de la Lliga, que el tindrem més o menys controlat, o si ho preferíeu més ja haver-lo perdut de vista, cobrar la pasta i fora.
2: Que té Adama, té Aubameyang, i segons Casado té millors dutxes que el Barça.
1: Sí, bones instal·lacions.
2: Diu que té bones instal·lacions.
4: No, va dir només una cosa en concret.
3: Sí, a mi em sembla un comentari inofensiu que se li ha ficat més ferro.
2: Absolutament.
4: Evidentment. I qui li ha ficat?
3: Mandriles.
4: No!
2: He dit jo alguna
3: cosa? Ah, no,
4: culers.
2: Sí, hi ha molt de culer enfadat amb Marc Casado, i jo no sóc aquest culer.
3: Jo tampoc.
4: Hi ha molt de culer que no parla català, que està enfadat amb Marc Casado.
2: També et dic que sóc dels culers que creu que Marc Casado no pot jugar al Futbol Club Barcelona.
4: Evidentment, però no passa res.
2: Sí, no, jo crec que no té lloc.
4: No, que no pot perquè no té lloc.
2: No té lloc.
3: Vale, pensava que és com si li faltava una cama.
1: No, en principi encara les manté les dues.
2: No, a mi m'agrada molt i un odi noi el que tu vulguis, però jo crec que ara mateix, a dia d'avui, no té lloc, i espero pel bé del Barça que no el tingui mai, perquè significa que el nivell és altíssim.
4: A mi també m'agradaria tenir a Héctor Bellerín a l'equip, però
2: no. No, clar, sí, sí.
3: Ja t'entenc. Però penso que potser si Francesc de Jaume marxa a final de temporada, doncs Marc Casado pot ocupar el seu lloc.
1: Sí.
4: Bueno, però primer provaràs a Fariñas.
2: Sí. Clar, és que tu pensa que la Masia no pararà de generar, i més en aquesta posició, que és la on surten millors futbolistes.
3: Clar, però potser Fariñas, si no té lloc, marxa per 11 milions, com ha fet Tommy, però Casado accepta tenir aquest rol.
2: Ho veurem. En tot cas, a dia d'avui no, i repeteixo, si no té lloc, és positiu pel Barça, perquè significa que el nivell és molt alt.
3: Per això, jo penso que havia de marxar, però també penso que la millor fórmula era que marxés cedit. I crec que ell ha forçat perquè fos així, em sembla bé. Perquè un traspàs te'n podies haver penedit.
1: Doncs jo prefereixo més que hagués marxat traspassat amb una opció de recompra, perquè l'any que ve li quedarà només un any de contracte, i el Depor, pujant de segona divisió, no et pagarà els 30 quilos que tu demanaves per Casado.
2: Cierto.
1: Per tant, l'any que ve...
4: Però potser Però potser te'ls demana algú altre, no?
1: No, però sí, però no et pagaran 30 perquè li quedarà un any menys de contracte. És a dir, l'hauries de renovar per anar bé?
4: Jo bueno, no tinc tan clar que t'haguessin pagat 30. I hem estat renovant a gent
3: i tant
4: que bàsicament s'ha dedicat a saquejar el club.
1: Sí, sí.
4: I mira...
1: Com dir,
3: vam renovar a l'Englet quan no jugava. O sigui,
4: sí, en aquest cas era per pasta. Clar, en aquest cas no era tant per treure pasta amb ell, sinó per poder prorrogar
3: no?
4: Sí, el seu sou.
2: Sí, però que ho haguem fet malament en altres ocasions no vol dir que això estigui ben fet ara.
3: Bueno,
2: no?
3: Hold my beer, eh?
2: Ja, però...
1: Un altre tema que volia treure, i aquest em fa il·lusió especialment per la, pel que em dirà la Judit, és el tema Raúl Asencio.
2: Home.
1: Perquè ha estat la setmana en què Raúl Asencio ha estat absolt.
4: Posa diguem... música d'atenció a Udal un altre cop.
1: Sí,
4: aquí.
1: Sí, sí, perquè Raúl Asencio ha estat absolt, per tant, pel delicte de pornografia infantil.
3: Sí, i a mi m'agradaria dir que, lluny de ser jo advocada ni fiscal ni res d'això, que bueno, m'agradaria que la gent sabés que hi ha una diferència entre innocent i absolt. Eh?
4: Correcte.
2: Com a meteoròloga, ens ho pots explicar.
3: També, hòstia, sí,
4: un dia faré un meme, que serà la Judit, dient, ja me cansé de ser meteoròloga. Ahora soy abogada de l'Estat. Però té tota la raó.
1: Sí, sí.
3: No, és que, no vull que entenguin el programa.
1: Bueno...
4: No, però...
2: Que entenguin el programa, el meu programa.
4: Anem a posar...
2: M'ha encantat.
4: Només dades objectives, no? Raúl Asencio, en la seva declaració al judici, una de les coses que diu, demana disculpes pel mal que pugui haver causat. Però... en el post que fa a Instagram, diu que no ha fet res. Por lo tant, algo habrás hecho, amigo.
2: Sí, sí.
4: A part de conduir mamat
3: bueno,
4: és que a uns nivells...
1: La pregunta és, presumptament, quants diners ha pagat perquè això passi?
3: Clar, no ho sé, però m'imagino que molts.
2: La calarada.
3: Jo crec que molts.
2: Sí, home, i tant.
3: Que tampoc vol dir que sigui il·legal fer-ho, eh? Vull dir que hi ha acords... Vull dir que no
4: són acords que són a la vista
3: de la
4: justícia.
3: O sigui, que estigui malament no vol dir que sigui il·legal.
1: Ja.
4: Perquè, de fet, el que provoca és que una de les denunciants o les denunciants el que fan és retirar la denúncia.
3: Correcte.
4: Per tant, no hi ha res a jutjar.
3: Cosa que és totalment comprensible, perquè, com us podeu imaginar, que tu hagis denunciat un futbolista del Real Madrid, que és el club més mafiós d'Espanya, de ser un calvari a nivell social de la persecució que deus patir, i, evidentment, qualsevol persona que vulgui guanyar en salut mental acceptaria
2: aquest tracte. I després les necessitats econòmiques que tingui cadascú, que aquest és un problema. Això és el problema real és aquest.
3: Sí, sí.
2: A mi m'agradaria que algun dia ningú acceptés els diners i anessin a casa aquesta gent.
3: Però, de fet, penso una cosa, la víctima de Dani Alves no va acceptar i tot i així la van perseguir.
2: Sí,
3: vull dir que el problema mai serà l'agressor quan, evidentment, l'és.
1: I, per últim, un altre tema que m'ha fet molt gràcia aquesta setmana i el volia comentar amb vosaltres és la sortida de la Ciutat Esportiva. Un dia que surt un cotxe.
4: Aquí no hi ha música d'atenció, Audal. Aquí hi ha música de circo.
1: Sí, correcte. Surt un cotxe del club, i hi ha una senyora que decideix posar-se al mig de la carretera per demanar, sisplau, que se pare a firmar autògrafos, perquè suposadament la persona que hi ha a dins del cotxe és Rafinha. Llavors tots els nens tiktokers s'abraonen damunt del cotxe perquè Rafinha els ha de signar un autògraf. La mala sort és que dintre no hi havia Rafinha, hi havia una noia...
3: Sí.
1: Que algú va pensar que era la dona de Rafinha.
4: No, primer es pensava que era Rafinha.
1: Correcte. Primer es pensava que era Rafinha. Quan baixa a la finestra li diu, soy mujer.
4: Soy mujer.
1: Soy mujer.
4: I la gent interpreta que és...
1: Soy su mujer, de Rafinha. Però després hi ha algú que diu, hi ha un nen que diu, es Vicky López, por favor, Vicky. I hi ha un moment que diu, uah, Vicky, tio, ja m'he cansat, tio, o sigui, perquè se'n va, no? Resulta que era Caroline, que és el fitxatge més car de la història del Barça femení.
3: Correcte.
1: I hi va haver una senyora que es va posar una mica impertinent, diguem-ne.
4: Sabeu, les protestes aquelles del 1989 a Tiananmen, d'un senyor davant
3: no
4: de sis
3: no
4: tanques? Segur que heu vist aquestes protestes. Protestes de Tiananmen 1989.
2: A mi m'agrada molt les ganes de trobar un famós, sí, com sigui. És Rafinha? No.
3: De fet, hi ha un perfil que jo segueixo a Instagram que m'agrada molt, que és d'un noi que es dedica únic exclusivament a buscar fotos amb famosos.
1: Mira, escolteu.
13: Puta bola. Hombre, no, hombre.
14: Yo no soy.
13: ¿Quién eres? ¿Quién? ¿No eres futbolista?
14: Vicky. Yo no soy Rafinha. Yo soy la mujer.
13: Vicky López. Vicky, parate.
1: Vicky, párate, me piro.
2: Quan li pregunten tu quién eres, jo hagués dit Madonna. No, no lo ves o què?
3: Ella té una paciència, té una paciència de ferro, perquè no perd el somriure en cap moment. Jo un altre hagués dit des de la merda, tio.
1: A mi m'ha recordat, Eudald, aquest moment que t'he col·locat aquí. Davant.
15: Ánimos, Ter Stegen.
16: Ter Stegen, grande.
17: Ánimos, Marc.
18: Esteven.
16: Ánimo.
18: Esteven. Por favor. Dedícale un gol a mi sobrinito, por favor.
15: El portero.
18: Esteven.
1: Es portero, señora.
2: ¿Y Esteven?
1: Esteven, por favor.
2: Dedícale un gol.
4: Es que... Que s'acabi ja lo dels tiktokers.
1: Sí, el tema aquest s'ha de parlar. No,
4: Fem una cosa. Sota de la ciutat esportiva, una sèrie de túnels perquè els jugadors puguin marxar, que ningú sàpiga per quina porta sortiran i ja està. Perquè al final... No us en recordeu quan... crec que va ser Íñigo Martínez, que va sortir del cotxe.
1: Sí.
4: I es va anar quasi a pagar.
1: I Umtiti també ho va fer,
4: això. Umtiti també. I era en de fet, al principi va ser, evidentment, des de Madrid, los jugadores del Barça odien els seus fans. I després és, no, perdona, és que estan ficant-se pel mig de la carretera, els podrien atropellar, i després el que fan és mercadejar amb el que els hi han firmat els jugadors.
1: Sí. Correcte.
2: Lo dels túnels em sembla bona idea, i jo faria de més un que no acabés mai. Jugades que no ens agraden... Tu per aquí, Frenkie.
4: Se m'acudeixen uns quants jugadors que no sabrien que estan en aquest túnel.
2: Ja.
1: Com si fos el corredor de la mort.
3: Però l'estat esportiva té diferents sortides. No sé per què sempre hem de sortir per aquí, saps?
1: Bueno, perquè el senyor que és el guardián, diguem, la seguretat, pues el Barça només en té un i ara passa per allà.
2: El Hagrid.
4: A l'època dels fitxatges, Romero i els seus acòlits...
2: I les tortugues
4: ninja.
1: Són les 5 i 24 minuts d'aquesta tarda de diumenge. Més talles estan a punt de sortir els jugadors del Barça. Aparentment no hi haurà canvis en aquest segon temps. Recordem que el Barça ja ha gastat un canvi. Ha estat per la lesió d'Eric García, que ha hagut de marxar del terreny de joc per un cop que s'ha fet amb Rodri en un corna. I, pel que sembla, podria afectar la visió d'Eric García. I per això ha hagut de ser substituït.
19: Sí. Ui, estic sempre una mica irritats, no?
2: I no ho hem comentat ara a la mitja part, gran partit en atac, sobretot, del Barça. Sí. Em sap una mica de greu, pot ser que sigui... O sigui, el partit de Rodri avui és ja per ser titular. Sempre,
1: sí, no? Sí, yeah. Sí, molt d'acord.
2: Vull dir, que em sap una mica de greu per Bernal. Que
4: però això demostra... Escolta, Marc, però és que això demostra que són jugadors diferents.
3: Sí,
2: totalment.
4: És a dir, el que estava fent Rodri en defensa no ho fa Bernal, perquè segurament no ho ha de fer ell.
2: No, i amb el que dic, no vull dir que Bernal no jugui, eh? Vull dir, tindrà minuts, però que em refereixo que crec que... El partit de Rodri avui és...
3: I demostra que la unitat B del Barça és molt bona.
2: Sí.
3: Que jo crec que Flick és un tio que no li agrada gaire rotar, o sigui que ho fa el mínim possible, però tenir jugadors, que són els suplents, entre moltes cometes, perquè Bernal està per ser titular, de tant nivell és una grandíssima notícia. Generalment, Flick fa molt pocs canvis d'inici.
2: És que Flick té 15 jugadors titulars, per dir-ho d'alguna manera.
4: Sí. Mireu, si voleu, repassem
2: ho parlàvem abans, Fermín Olmo tampoc sabem molt bé qui és el titular. És que...
3: Sí.
4: A la banqueta Flick ara mateix té Cancelo i Valde, Gavi, Gabriel Jesús, Adeyemi, Christensen, Dani Olmo, Bernal. Em sembla una banqueta fantàstica.
2: Home,
4: o sigui,
2: és que déu-n'hi-do, eh? No...
4: Sí.
1: Surten els jugadors del València al terreny de joc. Per cert, ha tornat Eudald Puig. Voleu saludar el president o no?
4: Sí, però no sé si té coses noves a dir.
1: Sí. President, bona tarda.
19: Hem qualsevol al metge.
1: Li costa molt al metge. Em diu menja, m'és fotut. Hi ha molta gent.
2: És difícil, sí.
1: Hi ha molta gent, em diu menja, president.
19: Les Xonis i les Juanis són el futur del país.
1: Bueno, és una opinió.
2: No estic d'acord.
1: És una opinió. Molt bé, president, si té alguna cosa a dir al llarg de la segona part, vostè mateix, ja... Ja quedem.
19: No és una resposta seriosa la que et dono, eh?
1: Bueno, la que vostè consideri. Començarà la segona part, serà el Barça qui farà el servei. Hi ha un jugador del València que s'ha avançat i ara ha de tornar al seu lloc. I així és com començarà aquesta segona part. El Barça roda ja la pilota per damunt de la gespa de Mestalla. El Barça guanya per 0-2. Els gols de Lamine Yamal i de Fermín en són vàlids per afrontar aquesta segona part amb la garantia de que es pot guanyar el partit tranquil·lament. Com sempre, Estrella Damm i també la xarxa de concessionaris Ford us ofereixen aquest partit. El Barça té la pilota al conjunt de Flick. Aquest és Gerard Martín.
4: Vaig a robar-li una dada a Mr. Chip.
2: Home.
4: Dic que la robo perquè realment jo no tinc aquesta capacitat, però es veu que aquest segle, és a dir, des de l'any 2000, només dos jugadors havien aconseguit fer 5 assistències en els 4 primers partits de Lliga. Un és Messi l'any 2011-2012, la temporada 11-12, en va fer 5, i l'altre és Anthony Gordon.
3: Ostres!
2: Ai, quin fitxatge, estic tan content.
4: No del Barça, eh?
2: Ja.
4: Tota la història de la Lliga. Hòstia. És fort. No dic la dada de Mr. Chip sencera, perquè sempre ha d'incloure el viatge madridista. Llavors,
2: sí,
1: això ho has tret.
2: Acaba amb un viva Espanya.
3: Tinc curiositat per quin
1: has depurat.
4: Ah, no, perquè ha hagut de fer una estadística de 50 anys perquè entressin dos del Madrid.
1: Compte Rafinha a la centrada, la toca Dimitrievski, pilota morta, se l'endurà Danjuma. Danjuma vol intentar jugar a Motorbi. El Marc s'ha convertit en la Judit.
2: No, és que té raó.
1: I Jesús Vázquez acaba de perdent la pilota, la recupera fàcil al Barça, és Lamine qui l'ha tornat enrere. Cubarsí a la dreta per Pedri. És bastant difícil narrar els partits amb aquest canvi de colors, eh? Et diria una cosa, a la tele veig més reflectida la Judit que els jugadors.
3: Estic guapa, eh?
1: Doncs la veritat és que jutjar pel reflex... Sí.
2: I morena,
18: eh? No me grites, no me grites!
4: Ui, Déu meu.
1: S'endú la pilota al Barça, aquest és
2: Rodri,
1: Gordon, no. Rodri a terra, perd l'esfèrica, llei de l'avantatge, falta i groga per Rodri.
16: Perquè no entiendo el símil.
2: Més hi està, aquest.
3: Doncs de moment dues grogues pel Barça, eh?
1: Cubarsí, Rodri.
4: Per cert, també diria que el de Lamine Yamal ha estat el seu gol més ràpid en Lliga des de que juga al Barça. El més ràpid que ha fet mai va ser a la Champions la temporada passada, a camp de l'Atlético, si us recordeu, amb sí. 3 minuts 51 segons, però en canvi el d'avui l'ha fet al minut 6 i 9 segons.
1: Qui escalfa, Judit?
3: Olmo, Gabriel Jesus i l'altre no l'he vist.
1: Però tu t'has fet especial il·lusió, Gabriel Jesus.
3: Home, Jesus, perquè jo sé que el Marc té moltes ganes de veure'l.
2: Jo és que no em vull precipitar, però és molt probable que em compri la seva samarreta.
16: Sí, Jesucrist el van crucificar, també. Sí.
2: Ah, exactament.
1: Aquest és Koundé, Koundé cap al mig per Rodri, Rodri vertical cap a la mitja mal, que se l'emporta. Som-hi, que són dos del Barça contra dos del València. I va Lamine, encara Lamine. Lamine la dona a la banda esquerra per Gordon, el xut de Gordon, fora! Una mica desviada, Gordon.
2: No,
1: sortit fregant el pal de la porteria que defensa Dimitrievski.
2: Aquí l'ha d'acabar, Lamine, ell, home.
3: Sí, però tenia dos tios a sobre, eh?
1: La defensa del València és un coladero.
2: Aquí retalla cap a dins i...
3: Jo, per mi, ho fa bé, Lamine.
2: No, que està bé. Uf.
4: Ui, aquest controlet, nano. Sotaneta, eh?
2: Sí.
1: A València tenen un problema greu, eh?
2: Sí.
1: Perquè jugues amb 5 defenses i t'agafen una esquena...
2: I Gordon és boníssim, farà 3.000 assistències, però li costa fer gol, eh?
4: Sí, això sí.
1: A punt de Marc.
2: Sí, no, ja l'acabarà fent, home, però és que...
3: També no es dribla ni un cono, però bueno.
2: No, però és que...
1: A punt de Marc.
3: No, però és veritat, o sigui, dèiem això mateix de Rafinha, també, al principi.
2: Home,
3: i al final
2: jo ho dic ara, eh?
4: I porta 85 gols.
3: Sí, sí.
1: Recupera la pilota Rodrigo, no sé quantes en van, ara l'envia a la banda dreta per Lamine Yamal. Lamine Yamal és de la zona dreta de l'arc del Barça, zona de tres quarts, és el vèrtex, la dona a l'espai per Fermín, podria connectar el xut, Fermín, al segon pal, gol del capità! Marca Rafinha al segon pal amb una jugada de contraatac del Barça, perfecte! I Rafinha només la d'empenya per marcar el tercer al minut 49 de partit. A València les cares són de pomes agres, són llargues, tenen problemes i hi ha preocupació. A l'altre costat les cares són d'alegria, hi ha somriures, hi ha ganes de seguir sumant gols. El tercer de la tarda cau una altra vegada del mateix cantó del Blaugrana i l'ha marcat el Pichichi. L'ha marcat Rafinha, l'ha marcat el capità. València 0, Barça 3.
4: 81 gols porta Rafinha amb el Barça. Segurament aquest és dels més fàcils que ha marcat en tota la seva carrera. Després d'una jugada que comença amb la pressió de Pedri i Rodri. Rodri és que recupera la pilota, la dona per Lamine. Lamine veu a Fermín i Fermín al segon pal troba a Rafinha, que també suma una nova assistència. Fermín ja en porta amb el Barça
0: 29. Rafinha, Pichichi, de primera divisió.
2: I la recuperació de Rodri, comença la jugada.
3: Ah, no, boníssima.
2: Roba ahir la pilota i l'obre a la mini.
3: Avui he vist un tuit, no recordo de qui era, d'un vídeo en el que Flick li posa bé la corbata a la Min en un esdeveniment i Rafinha li arregla.
2: Sí, sí.
3: I l'usuari de X deia, d'aquí 10 anys trobarem, o sigui, tindrem molta nostàlgia quan veiem aquestes imatges. Jo tindré molta nostàlgia quan vegi la celebració de Rafinha i la Min.
1: El Carmel de la Min per Rafinha, Rafinha a la Min, la Min interior de l'àrea, l'Estavella contra el cos d'Arnau, pilota per Xavi Esparça, la deixa enrere, compte que ara hi ha una contra del València. Ha desprint d'enrere Pedri per perseguir a Javi Guerra, intenta de marxar el jugador del València per la zona dreta. Hi ha moltes samarretes blaugranes i obliga a enviar-la enrere per Dieng, i això vol dir que l'equip de Corberan ha de tornar a començar des de la base del seu atac.
0: Va, ho celebrem amb una estrella d'am que fins a dia d'avui s'elabora fent servir la recepta original de l'any 1876. És només el resultat de la combinació de mal d'ordi, arròs i llúpol, sense additius ni conservants afegits. Per això té aquest sabor tan especial i únic. Estrella d'Am, 100% ingredients naturals, 100% amb el Barça, 100% amb Rafinha, que ha aconseguit una fita que, com us deia a la primera part, perdó, a la prèvia, que era marcar en quatre jornades, en les quatre primeres jornades de Lliga de manera consecutiva.
3: Acabant d'enfocar Gaià, tremenda bandera d'Espanya que porta a les espinilleres, que en català són canyelleres, no...
0: Sí que sí.
3: Sí, no? Canyelleres? Sí. Vale, m'heu entès tots.
2: Sí.
1: Gaià, que és el capità del València i que veureu que quan entri rebrà...
3: Moll, no?
1: Sí, i rebrà uns quants crits i uns quants insults.
2: Boníssima.
1: Bona pilota per Fermín. Fermín, pilota morta, el xut de Rafinha, fora! Corna!
2: Oh, que bona era!
1: Rafinha la volia col·locar a la dreta de la porteria de Dimitrievski, que hagués vist com entrava al quart, però l'ha tocat un defensa i la pilota ha acabat a la cantonada. Xiula més talla, serveix al Barça. Fermín, enrere amb Lamin, aquest amb Rafinha. Rafinha per baix, pot provar-ho aquí Pedri, apareix per aquí un jugador de l'equip de Corberan, pot ser bona pel Barça, hi ha molta gent al mig. Aquest és Fermín, distribueix per Gordon, podries provar-ho. Gordon aguanta, Gordon a la banda esquerra, la centrada de Rodri, la toca amb el cap Ugrinic, la vol baixar Gordon. Gordon davant de Javi Guerra, l'aguanten els jugadors del Barça, servei de porteria favorable a Dimitrievski.
2: El Barça és una pisonadora, però el València és un equip fluixíssim, eh?
1: Molt.
3: L'any passat, el Johan, jugada... els hi vam fotre 5 gols, no la van veure passar.
0: O 6.
3: El Johan, eh?
0: 6 gols.
3: 6 gols.
0: 6-0, em sona.
2: I després, molt tovet, eh? Vaja, no sé el nivell dels altres equips,
0: que...
2: no els he vist encara tots.
3: Però no, han fitxat amb els jugadors.
0: Però és que la temporada anterior va ser un 7-1 a Montjuïc, un 0-5 a Mestalla a la Copa.
2: Víctor, aquest equip és carda de segona, eh?
0: Sí, però sempre se salven al final.
2: Ja.
3: Mafeo era suplent a Mallorca, no? Però Arnau és un molt bon jugador, o sigui, els fitxatges no són tan dolents.
1: I Elliot també...
0: Danjuma també és bo.
3: Sí, també jugava a Girona, no?
2: Però Danjuma és un gàndol d'època, eh?
0: Sí. Javi Guerra, a mi m'agrada.
2: Javi Guerra, sí.
3: Pepe, Lu, és que són, vull dir, no tenen tan mal equip aquesta gent.
2: No ho sé, jo veig nivell baix, eh?
1: Hi ha hagut canvis al València, ha marxat Jesús Vázquez i ha entrat Gaià, també ha marxat Mafeo i ha entrat Tàrrega, i ha marxat Pepe, Lu, i ha entrat... Ara quan... Elliot. Són els tres canvis del València. Aquest és Koundé, Koundé que juga cap al mig. Ara hi ha molt espai. Fermín decideix donar-la l'espai per Rafinha. Rafinha té a Gordon, llàstima que no l'ha vist. Aviam si Pedri sí que el veu. De moment l'aguanta, s'espera que pugi Fermín. Bona. A l'esquerra rep Gordon. Gordon veu com es desmarca Rafinha. Segueix Gordon, apareix Dieng i la recupera.
3: Avui, especialment, la banda esquerra no està gaire lluïda, eh? Perquè no és mal partit de Gordon ni és mal partit d'Espart, però no venien de partits molt bons,
2: sí,
3: tots dos.
0: I tot i així, Gordon ve amb una assistència.
3: Sí,
0: saps?
3: Sí.
1: Gaià distribueix, talla bé el Barça, Xavi Espar que comença a córrer, té espai, Rafinha es desmarca, l'aguanta Xavi Espar, a l'esquerra per Gordon, Gordon Alberta, que s'està trencat al València, segueix Gordon, línia de fons, entreu un corna.
2: Bé.
3: Us sorprendrà la dada, però tot just, és el quart córner del Barça.
1: I Arnau Martínez, no sé si sap on s'ha fotut, eh? Que a Girona tampoc estan per tirar coets, que també hi ha un ambient hostil.
0: La cosa era sortir d'allà, no?
1: Però venir aquí a Mestalla...
2: Sí, pot ser que baixis a dos equips en dos anys, no?
1: Sí. I que a més hi ha molt merder.
0: I va sonar pel Barça, eh?
1: Sí.
2: Sí, l'enrenou aquest constant diàriament és horrible, això.
1: No, i que els insulten a tot arreu per on passen.
2: Ja.
1: Penjarà Fermín a l'interior de l'àrea, el cop de cap, el pal! l'altre va ser... Espera que Dimitrievski tampoc la bloca i pot tornar al Barça a la mitja volta de Cubarsí aguantant, fent d'extrem, i Tàrrega, corna, servei de porteria.
2: Què ha fet, Cubarsí? Una cosa... Era gol de Rodri, eh?
1: Sí, sí. Amb el cop de cap al travesser. De seguida recuperarem missatges als oients al 628-414-029. Juga Koundé. Koundé cap a dins, cap al mig. El Barça jugant ara per la zona exterior amb Rafinha, que s'espera que aparegui per aquí. Rodri. Rodri al mig. Per Pedri. Pedri amb Rodri. Rodri a la dreta per Koundé.
2: Els dos que no s'entenien.
1: Koundé amb Rodri. Rodri amb Pedri, Pedri al canari que juga pel mig per Fermín, volia completar el triangle, Rafinha l'ha acabat perdent, vol jugar el València a la contra, tot l'avantatge per Joan García. Anem al nostre WhatsApp, 628-414-029, la pregunta dels oients amb la xarxa Volkswagen de Catalunya.
3: Sí, avui preguntàvem, doncs, en relació una miqueta amb el Madrid, que ja s'ha deixat els primers 3 punts contra el Betis, i si creieu, doncs, que Mourinho es menjarà o no els turrons. Ens han arribat missatges com aquest. Aquest Barça està per fer un triplet. És l'any que més clar veig que el projecte del futbol va més de la mà. I si el Madrid es reforça, és bo per nosaltres perquè ens motiva encara més.
2: Sí.
3: Estem d'acord.
2: Totalment.
3: El Pol Lete ens diu, aquest Barça és mel. Només em falta un per la meva porra, que és 3-0. Ja està, ja tenim la teva porra, Pol Lete.
2: Com se m'està posant la porra, nois?
3: Més, els que no es mengen els torrons són aquests. Aquests i el Rayo, que estan aquest any patiran. Doncs sí, té pinta que sí.
2: Sí, estic d'acord.
1: Doncs hem repassat els missatges amb els oients, amb Volkswagen. Mentrestant té la pilota aquí, Pedri. Pedri jugant al mig cap a Fermín. Fermín per Gordon. Gordon entra a l'àrea. Gordon. Atura Dimitrievski.
2: Oh, té menys gol que la meva iaia.
4: S'ha adormit. S'ha adormit. Li ha quedat la pilota enrere, però... Ostres, tu.
2: No, tio. És que et vull estimar molt, fica'l.
1: Té menys gol que la meva iaia, és un tall que pot perdurar la propera temporada.
2: És que la meva iaia era defensa.
1: 47.000 persones ja avui a Mestalla, veient com ara ataca per la banda dreta Otorbi. Segueix Otorbi, entra a l'àrea, es creuarà amb Cubarsí, el cop de cap de Danjuma, que la deixa passar, la gent es posa les mans al cap perquè el Barça recupera des de la dreta.
2: Molt dolents.
1: Lamine Yamal creu a la línia de mitjos, vol intentar superar el seu defensa. Davant de Dieng, la toca l'esperó per Rafinha. Rafinha cap al mig, el Barça va com un avió, rebrà aquí Fermín. Fermín s'espera, Lamine es desmarca, mentrestant Fermín la deixa en curt per Pedri. Pedri s'espera que vinguin els defenses del València i tornen a començar.
17: Va acabar tan malament el València la temporada passada?
1: Van acabar, que
4: van últims.
1: Sí, però a l'últim dia de temporada podien anar a Europa amb una carambola, però també podien baixar a segona.
4: Sí, sí.
1: La temporada passada va ser una primera volta molt dolenta i la segona molt bona.
4: Al revés que l'Espanyol.
1: Correcte, es van intercanviar els papers. De fet, l'altre dia Gurley deia, bueno, que si solo hubiésemos jugado media liga el año pasado, habríamos quedado terceros.
2: No, ja, sí, sí. I si la meva àvia, saps?
1: Seria lateral, oi?
2: Que no fos defensa o seria portera. Què fem?
1: Diakabí s'embolica, haurà de donar-la cap al mig, juga el València, bon moviment ara aquí d'Ugrinic, esperant que pugi Elliot per la dreta a Otorbi, aguanta la pilota Ugrinic, segueix el futbolista del València, rep Otorbi, rep Elliot, el britànic del València, l'ex del Liverpool, aguanta Elliot, la dona per Otorbi, Otorbi a la dreta, es troba amb Xavi Espart, segueix Otorbi, vol marxar també de Pedri, passat enrere per Elliot, Elliot enrere per Dieng, Dieng té l'opció del capità Gaià, ja rep José Gaià, Gaià amb Dieng, el Barça ara defensant aquesta jugada del València, pel mig Elliot, distribueix, però tapa bé aquí amb el cap Koundé. Lamine pel mig amb Rodri. Rodri no es posa gens nerviós, Pedri tampoc. Mitja volta màgica de Xavi i vinga, tornem-hi. És a punt per entrar un futbolista del València, un futbolista del filial. Dorsal 39, em direu qui és perquè no tinc el full de
2: l'inició. No, és Sato.
3: Sato.
1: Ah, Sato. L'amic de Marc Llibre.
2: Sí.
4: Ryunosuke Sato.
1: Un jugador que a Japó ho ha patat molt i que el València ha vist com una oportunitat de mercat a nivell futbolístic i a nivell de màrqueting, també. Koundé, a la dreta amb Lamine. Lamine amb Rafinha. Rafinha i Lamine no s'han acabat d'entendre. Diakabí posa la bota, s'endú la pilota i vinga, el meló amunt, ràpid, perquè pugi Otorbi. Ha de córrer Espart per tampar aquesta zona esquerra de la defensa del Barça. I va Otorbi, encara Otorbi, ha volgut caure ell. Segueix Elliot, Elliot al mig, apareix Rodri.
2: Rodri.
4: Molt bé també Xavi Espart en aquesta jugada.
1: Ara distribueix a la banda, la toca amb l'esperó, que bo és Lamin. La pilota a la banda dreta perquè s'endugui la pilota Fermín. Fermín decideix enviar-la fora.
2: Què ha passat? Però perquè... volia... Li ha dit algú que ja havia...
1: Ah, perquè Diakabí s'ha lesionat.
2: Sí, sí.
1: Però Diakabí, si s'ha lesionat, cal... sí, demana el canvi. Canvi, sí.
4: Això vol dir que Sato no entrarà o què?
2: De moment sembla que sí.
0: En tot cas, pel teu jo de cada dia, pel teu jo aventurer, pel teu jo que no para mai, per cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40 i ara des de 31.900 euros. Sí, 31.900 euros. Consulteu-ne les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: També hi ha canvis al Barça, pel que he vist, crec que marxarà Cubarsí i entrarà Christensen.
0: Entrarà Bernal, també.
2: Sí, per Pedri, diria, no?
20: Està en venta, cao pescao.
0: Ostres, Ayuso. Hauríem de revisar aquest, tall, sí, perquè no està...
1: Sona per un cantó.
0: Sona
1: només.
0: Sona només per la dreta.
3: Cubarsí, suposo que el canviem perquè té groga, no?
1: Sí. Mira, hi ha preparats Bernal, Adeyemi, i l'altre no hi vist qui era. Ah, Christensen. També marxa Rodri.
2: Ah, doncs deu ser Bernal per Rodri, no?
3: Rodri també té groga, clar.
2: Sí.
3: No, has pas de prendre mal si vas guanyant 0-3, tu.
2: I Diakabi sortirà per Iker Córdoba, em sembla que era.
1: Doncs el bo de Sato, que també entra al terreny
2: sí,
1: de joc.
2: Entra.
1: Som als 62 de partit, el Barça guanya per 0 gols a 3. Som als del Bada-Barça de flashback a 3 quarts de 6 de la tarda d'aquest diumenge. Hòstia, aquest de la megafonia té la veu de Marc Llibre a sí, sí. València, eh?
0: Sí, sí.
2: Dígame.
0: És la veu de fumar fartons. Sí.
21: Elegí mal dia para dejar de fumar.
2: Ai.
1: A més, amb aquesta reverb que tenen allà sí. A Mestalla.
0: Atenció, sisplau.
1: Ja, Víctor?
0: Atenció, sisplau. El Futbol Club Barcelona entra Besora.
1: Té la pilota del Barça.
22: No me'n queden paraules per dir.
0: A mi tampoc.
1: Koundé a punt de creuar la línia de mitjos. Ha marxat Javi Guerra, ha entrat al bo de Sato. Que és el mateix cognom que un tio que corria la Fórmula 1.
0: Takuma?
1: Takuma Sato, eh?
0: Sí, sí.
1: No es va morir, em sembla, oi? O s'ha mort ja?
2: No, no, sé. No,
1: jo crec que ha traspassat, eh?
2: Sí?
1: Sí. Ho podem mirar si Takuma Sato encara és entre nosaltres?
2: Ho posaré tal qual, eh? Takuma Sato és...
1: Està entre nosotros?
2: Aviam.
1: Prepara música trista, Eudal, per si no... Per si
0: música trista Sato. Japonesa.
1: Sí.
0: Hòstia, pobre senyor, tio.
2: Sí, sí, està entre nosaltres.
1: Encara és viu, Takuma?
2: Home, si té... Sí. A veure...
0: Compte que no estiguis llegint l'edat que tenia quan va traspassar, eh?
2: Ja, ja, és el que estic ara buscant. És que l'ordinador meu no va marxar ràpid.
1: Departament de revisions d'edats. 64 de partit, sí. 0-3.
0: Departament d'esqueles.
1: Adeyemi ha guanyat la partida, segueix Adeyemi, línia de fons Adeyemi, la passada per Lamine Yamal, intercepta la defensa, pilota mort a l'interior de l'àrea, Tàrrega que l'allunya, la vol intentar baixar jugant d'esquena, aquest és Elliot, Elliot aguanta, Dieng la rep, Dieng espera, Dieng entre tres homes del Barça, l'aguanta Dieng, fa mitja volta, marxa molt bé Dieng, segueix Dieng, guanya també la partida a Fermín, que l'ha d'aturar agafant-lo per la samarreta, hi haurà groga per Fermín i ha aturat el contraatac.
0: Moltes grogues, avui.
3: Sí, bon criteri de Fermín, aquí.
2: Takuma Sato és viu. De fet, té 49 anys. Perquè
1: 49, ja?
2: 49.
0: No, el van matar per si havia tingut un accident o alguna cosa.
2: No, no, no, no.
1: És que sé que hi ha un pilot de Fórmula 1 que...
2: Sí, Ayrton Senna.
0: No, no, però més modern. Més modern.
2: Doncs no, no, està viu aquest senyor.
1: Doncs escolta, ho celebrem, el Bada Barça, eh?
2: Sí, home.

0: Na Cantana, Takuma Sato i Fermín l'ha enviat fora. Haguéssim pogut narrar cantant també. Fermín l'envia fora.
1: Uf, però és que abans hem fet un gol igual.
2: Sí.
0: I no ha arribat Rafinha pels pèls. La cara de Rafinha veient com la pilota s'acaba perdent per la línia de fons.
2: No, ja fotrem el quart, ja.
0: Gaià enrere. Pilota de Tàrrega cap al mig. És bona per Pedri. Pedri al balcó de l'àrea, mitja volta de Pedri. Intentava jugar amb Rafinha. Apareix Bernal, la juga enrere. La dona per Christensen.
3: Jordi, per tancar ja el tema, l'últim mort per accident de Fórmula 1, Jules Bianchi, 2014.
0: Jules Bianchi va traspassar?
1: Sí, sí, no ho sabia.
0: Jo tampoc, no recordava aquesta mort.
1: Sí que recordo Kubica tenir un accident gros.
3: Sí.
0: Però Kubica es viu encara.
1: Sí, sí, es viu, es viu. I després hi ha el Schumacher, que no el va tenir a la Fórmula 1, però
2: que esquiant,
1: està...
2: No?
1: Que va ser esquiant, fora pista...
2: Però segueix viu.
0: Bueno, potser fa 20 anys que és mort i no ens ho han dit.
3: Segueix viu.
1: A veure, viu estàs... No ens hi costaria res dir que està mort.
3: Cantem Schumacher, està ben viu, no?
1: No,
2: però...
1: Però alguna cosa ha d'haver millorat.
2: Segons s'ha entès, està vegetal.
1: Sí, és que potser no ho està tant.
2: Potser... Bueno, ara estem aquí fent...
1: No, però dic que a mi em sona que no està inconscient ara mateix.
2: Clar, que igual pot moure els ulls o alguna cosa així.
1: Clar, però ja és, no?
2: Sí, sí.
1: Bueno, també és veritat que amb els diners que deu tenir, la família devia dir, bueno, podem esperar que la ciència ho...
2: Sempre s'ha portat amb molta privacitat, aquest tema. Sí.
1: A mi això em fascina, perquè és una cosa com que tot el món del periodisme ho ha respectat, però després ja qualsevol altra cosa no respecta una merda.
2: Ja.
1: És com, d'acord.
0: 0-3 a Mestalla, 67 de partit. 10 minuts i les 6 de la tarda d'aquest diumenge.
4: Cadascú els nervis se li posa un lloc o un altre, no?
0: Sí, sí, sí. Estic molt d'acord, president. Total. Miri, esperi que se l'emporta ara mateix Xavi Espart. I vol tirar aquí un barret, un sombrero per vostè. Mentrestant s'endú la pilota al València. Recupera Pedri.
2: Esperis a tot arreu, eh?
0: Sí, sí. Pedri juga amb Fermín. Fermín té l'opció de Lamine Yamal. Rebrà Lamine Yamal d'esquena, la torna per Pedri. Pedri veu com hi ha Fermín. Ah! S'ha ficat al mig Lamine, mentrestant la rebrà el bo de Koundé. Koundé enrere per Lamine Yamal. Ai, si el fot des d'aquí. El xut de Lamine Yamal al Túria.
3: Ai, ai, ai.
0: Ha anat al Túria directe.
5: M'agrada molt la coca.
3: Ara.
0: Què diu, que li agrada molt la què?
5: M'agrada molt la coca.
3: La coca.
0: La coca.
2: De Sant Joan.
1: Ostres, quina imatge, Eric. Fas... A veure si trobes una música.
2: El Marc a les 6 del matí fa coses semblades.
3: La imatge sembla que li agradés molt la coca, Eric.
1: Sí. Pels qui no ho estiguin veient, Eric, després del cop que s'ha fotut amb Rodri, li han posat dos esparadraps.
0: Dos filtres.
2: Dos tampons.
0: Dos filtres.
1: Sí, dos de cotó.
2: Jo crec que Chesney s'hi va no fa. Deu fumar igual, eh? Sí.
1: De fet, calla que no se li acosti, com si pensant que és un vàper.
0: Potser que siguin dos filtros dels cigarros de Chesney.
2: Sí.
0: Que li ha deixat. Amb aquesta imatge és com molt estrany pensar Chesney i Eric Garcia i dos filtres de tabac,
3: bueno,
0: de cigarret. La juga Koundé.
3: És aquesta.
0: I amb aquesta música dient que la juga Koundé és estrany, també.
2: Narra sexy, Jordi.
0: Que ara no sé si em sortirà, eh?
3: Sí, home, sí, sempre és molt sexy.
1: Àrbit! Perquè ara sí que l'ha tocat. És aquí on havies d'entrar, Judit.
2: Que no l'he vist.
1: Rafinha ha buscat en profunditat, no sé si era a Espart, i l'àrbitre ha tallat la jugada.
3: El patriot de Rafinha no en parlarem, eh? No m'agrada, eh?
1: Ja, el que passa
2: a mi tampoc m'acaba de...
1: El que passa que porta 6 gols...
3: Ja, bueno, però escolta'm...
1: Se ho deixi
0: fet així. No és sexy.
3: No,
1: a veure, fa de cortina de casa de poble.
3: Sí.
1: Saps?
3: Sí, sí, perquè no passin les mosques.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Per cert, tot això ara pensava, com es mereixia Fermín aquest començament de temporada, eh? Perquè l'estiu que es deu haver cascat pobre nano a casa seva...
0: Sí, perquè seria campió del món i...
2: Ha de ser molt dur, eh?
0: Sí. Christensen amb Koundé. Koundé a la dreta per Lamine Yamal, que habilita ràpid una passada per Rafinha. L'espera d'esquena Fermín. A la dreta torna a jugar Koundé. Koundé amb Rafinha. Uf, el Barça el primer toc és demolidor, eh?
3: Sí, sí.
0: I aquí Fermín i Rafinha comencen a jugar amb la defensa del València. Apareix Bernal, se la volen portar Dieng. Vol sortir jugant la pilota. Ugrinic troba a Elliot. Elliot té a Otorbi. Otorbi s'ha d'emparellar amb Adeyemi.
2: Com és corre Adeyemi, tu?
1: És que, de fet, el Barça el que està fent és atacar amb tres centrals. És a dir, Gerard Martín, Christensen, Koundé, de tres centrals, Xavi Espar se situa com a migcampista, el que fa Flick és poblar de migcampistes el terreny de joc, i clar, allà es troben tots aquests jugadors, i és una meravella.
2: Tenim un missatge d'un oient que ens diu: Rafa porta el cabell de bo Derek en la Mujer 10.
0: Jo
2: no entenc la referència.
1: No l'entenc ni jo.
3: Aviam, vaig a buscar.
2: Hosti, és que estàs per sobre nostre ja a nivell de referències ràndoms.
0: Eh? Com es diu l'oient, Judit?
2: Ara t'ho diré.
3: De...
1: Ah,
2: el Marc.
1: Sí, sí, sí. De fet, diria... Bueno, és una mica també el pentinat de la Mònica a Friends quan se'n va a les Barbados per evitar que se li encrespi. Ho dic per posar una cosa una mica més de... que no sigui de l'any 79.
0: A mi aquesta senyora que tens aquí, Marc, em sembla Susana Griso.
1: Bueno, cadascú. Atenció, perquè hi ha novetats a les franqueses.
0: Quin susto m'ha fotut.
1: Ara pots estrenar cotxe amb les promocions d'obertura.

0: Fora de joc, de moment retalla, segueix Lamin, mareja la perdiu, aguanta Lamin, davant de Gaià, el capital fa caure a terra, el Marc reclama penal, l'àrbitre no ho interpreta així, volen sortir amb la pilota jugada dels del València i ara compta que tenen espai. Comença a córrer Ugrinić, per la dreta Otorbi, pel mig Elliot, segueix Ugrinić, s'ofereix a l'espai, Xavi Espar l'ha deixat en fora de joc, segueix Elliot, es troba amb Christensen i rep Dieng.
1: Que gros que és Christensen, en comparació amb els companys.
0: Com t'agrada, Christensen? Molt bé, aquí Gerard Martín tallant la pilota.
1: No m'agrada.
2: Tot el rato parlant de Christensen.
1: No és que m'agradi molt, és que ara no sabia qui era tan gros.
3: Si us gustais, doncs liar-ho.
2: Clar, tia, no sé, ja prou, no? Tal dia, Christensen és arribat, ja ho veus, a Christensen?
1: A tu qui t'agrada?
2: A mi ningú.
0: Es tan tajante.
4: Esa explicación está muy cogidita por los pelos.
0: Tajante,
3: Nosaltres que respectem el català.
2: Em faria petons amb flic, sí.
3: Jo no.
2: Jo amb Deco crec que em portaria molt bé.
1: No!
3: Sí, home, us portaríeu molt bé.
2: No? Jo crec que ens entendríem.
3: Fa una pinta d'haver tancat la nit barcelonina tant de temps.
2: Sí, per això dic.
3: Entrarà, per cert, Daniel Olmo.
0: A la banda esquerra, Deiemi, Xavi Espar. Xavi Espar posa a córrer l'alemany. Seguirà Deiemi, arribarà a la línia de fons. Vol marxar d'Otorbi. Segueix a Deiemi, s'espera. La Judit vol que li passi la pilota ara a Fermín. Fermín ja l'ha rebut, Fermín se l'orienta. Fermín cau al balcó. Això és falta, home.
3: Jo crec que no.
1: Sí que és veritat que s'empana una mica Fermín, però crec que hi ha falta. Molt bé, Koundé.
0: Molt bé, Koundé a la dreta per tallar aquesta jugada del València. Servei de banda, favorable a l'equip de Corberan. I crec que hi haurà canvis.
1: Mig punt més per
2: Koundé.
0: Marxarà Fermín. I això són xiulets per Fermín?
3: No.
1: No, per València, no.
3: Pausa?
2: Pausa.
3: Pausa d'hidratació. Doncs mira, de la hidratació als híbrids endollables, perquè, home, homo de nou, superhíbrid endollable. Gràcies per aquest reverb. Un SUV que juga en una altra lliga, amb 537 cavalls de potència, tecnologia darrere de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada. I ara el podeu tenir des de només, atenció, 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobriu-lo avui mateix a Omoda GECOM Automoció a Barcelona, Mataró i Girona.
0: Doncs queda feta la recomanació. Som al 74 de partit. El Barça guanya per 0 gols a 3. Som al Salvador Barça, 6-28-4-14-0-29. Si voleu contactar amb nosaltres i explicar-nos una mica on sou, si esteu seguint el partit, què us està semblant i, en definitiva, també respondre a la pregunta que us fèiem avui, Judit, del tema Mourinho.
1: Sí, avui preguntàvem si creieu que Mourinho es menjarà els torrons o no. Aquí a la taula no hem dit el que pensem,
2: eh? Jo sí, jo crec que sí.
0: Jo crec que sí.
1: Sí, Víctor, tu què penses?
0: L'hauran d'aguantar.
3: Jo crec que si les coses van malament, Mourinho és dels que es fa fer fora.
2: Però és que els torrons són molt aviat, queda molt poc, pels torrons.
1: Sí, però ja t'has perdut 3 punts, eh?
3: Penseu que Xavi Alonso s'havia de menjar els torrons i se'ls va menjar, però el van fer fora al tornar.
1: Sí.
2: Mourinho va marxar ell del Madrid, eh?
3: Va marxar ell, sí.
2: No l'han fet fora en cap cas d'allà. I aquesta vegada crec que serà el mateix. Es quedarà fins que hi vulgui.
1: Mira, un oient ens diu, Mou es menja els torrons i la Coca de Sant Joan perquè fer fora un altre entrenador seria fer el ridícul.
5: M'agrada molt la Coca.
0: Mira, Judit, veig un titular de l'Esport que em sonava, que és que en Mourinho ha guanyat més de 100 milions d'euros amb acomiadaments.
1: Hòstia!
2: Uau!
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, sí.
3: Bon atracament.
0: Bueno, al Chelsea els hi va cascar 25 milions perquè el fotessin fora, vull dir, la primera vegada, i després hi va tornar i el van tornar a fotre fora, vull dir que...
2: És una bona estratègia, això.
0: Sí, sí.
2: Viure de...
0: D'acomiadaments.
2: D'acomiadaments.
1: Això fan els funcionaris, no?
3: Aquí no ho provaria.
2: No.
0: Mira, a la Roma, pel que estic llegint, els hi va fotre...
1: A la Roma va marxar...
0: Sí, sí. 15 quilos li va fotre a la Roma.
1: És que la Roma va perdre una final d'Europa League contra el Sevilla.
2: Va guanyar una conference amb la Roma.
1: Sí, va guanyar una conference.
2: Té un títol amb la Roma.
1: Que, per cert, juga contra la Roma ara.
2: Sí.
1: Sí, que juga contra el seu ex-equip.
3: Casillas ha fet un tuit, crec.
2: L'he vist, no?
3: Era algo així com... Se va ir a su casa... Cuando vuelva a su casa, o algo així.
2: Te'l busco, no s'entén.
3: És que he pensat que juguen contra el Benfica, també.
2: No s'entén res del que diu Casillas.
1: Casillas fa molt temps que va perdre la credibilitat en moltes coses.
0: Sí, estic bastant d'acord.

0: Ara té un podcast.
1: Sí.
0: Recupera la pilota del Barça al mig del camp, s'endú l'esfèrica Dani Olmo, que veu com Adeyemi es desmarca. Aquest és Rafinha, Rafinha amb Adeyemi, llàstima, Tàrrega ha pogut interrompre la jugada. Aquest és Dieng, Dieng vol jugar en cura amb Ugrinic, Ugrinic que se'n va cap a la zona dreta de l'atac del València, buscant la passada per Sato. Rep Sato davant de Xavi Aspar, segueix Sato, Xavi Aspar li ha guanyat clarament la partida i l'envia a banda.
1: Tinc el tuit d'Iker Casillas,
2: eh? A veure, què diu?
1: En este mes alguno puede que vuelva a casa, visitando su casa.
2: Hòstia.
3: Ja te vimos.
1: Wow.
0: Compte la botifarra. La pèrdua de Bernal, ha aparegut per aquí, Jordi Grau. Sí. Mentrestant s'endú la pilota al València, intentant jugar des de la seva zona esquerra. Aquest és Gaià. Gaià la vol penjar a l'interior de l'àrea. Cap problema per Joan Garcia.
3: Hosti, quina escridassada que s'endú, tu.
0: Sí, sí. M'agrada molt aquest...
3: M'agrada molt Michael Jackson.
0: Aquest tall. Sí. Això és una tortuga, una tortuga.
2: Ah, una tortuga copulant. No,
3: no, sí. Jo crec que és Michael Jackson.
0: No,
3: també.
0: És una tortuga.
2: Una tortuga copulant.
0: Audal, és una tortuga o no?
2: Sí, sí, això és que sí.
3: Diu que sí.
0: A la banda dreta de la Lamine Yamal, jugant enrere.
3: És tortuga, eh?
0: Sí.
3: Això no és tortuga.
2: Això ja comença a ser tortura.
0: Les 6 de la tarda, Adeyemi jugant per l'esquerra, davant d'ell Sato. Aquest és Xavi Aspart, amb Pedri. Pedri a la zona de tres quarts. Té l'opció de Rafinha. Aguanta Pedri. Pedri amb Dani Olmo. Dani Olmo amb Pedri. Som-hi, Pedri. El xut de Pedri. Gol! Pedri Potter. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El gol de Pedri per arrodonir una tarda fantàstica del Barça a València, marcant el quart a Mestalla i deixant la gent emprenyadíssima amb la samarreta blanca. En canvi, els que van amb la samarreta blaugrana s'abracen i celebren una tarda de diumenge que quedarà pel record. L'última visita a Mestalla, a priori, acabarà amb una golejada del Barça. De moment en van 4, València 0, ha marcat Pedri, Barça 4.
4: Dues terceres parts de la jugada és de Pedri. Ell mateix comença la jugada, la dona per Olmo. Olmo li torna a la paret i quan sembla que Pedri podria rematar la feina tornant-li a Dani Olmo, decideix xutar amb cama dreta i superar a Dimitrievski. Quart gol del Barça per animar una mica aquesta segona part que feia una estona que estàvem una mica ensupits.
0: La cara de Corberán és un autèntic poema i compta perquè Mestalla apretarà molt.
1: Ara estava repassant les notes dels jugadors que posem nosaltres i Jordi, fots unes inflades? Sí, tant de bo fossis el meu professor, eh?
0: Per què? Amb què consideres que he inflat?
2: Has fotut un 9 a la Lamine Yamal i pràcticament...
1: I Rafinha un 9?
0: Sí.
3: Això sí que és un 9!
1: Jesús! Oh, Jesús!
2: Expliqueu-ho perquè si no la gent no ho entén.
1: Sortirà Gabriel Jesús.
3: Jesús?
2: No, però una cosa, no pot entrar Gabriel Jesús.
3: Per què no?
2: Si hem fet 5 canvis.
1: Ah, clar.
2: Per què estàs escalfant per entrar?
0: Bueno, no, és que està a punt per entrar.
2: Ja han entrat 5 jugadors.
1: Víctor, Jesús pot fer el que vulgui, eh?
2: Pot ser que la lesió d'Eric permeti un
3: no
2: canvi
3: extra. No.
0: Això només és si és un cop al cap.
3: No, hem fet 3 caps. Ah,
2: Adeyemi,
3: sí.
2: Existence, en Dani Olmo, Bernal. Doncs pues ha de ser cop de cap. Gràcies a que Rodri ha lesionat amb un cop de cap.
0: Atenció, moment històric al Bada Barça. Qui entra, Marc?
1: Gabriel Jesús.
0: Entra el nou del Barça. Entra Gabriel Jesús.
1: Ens haurem de preparar una pregària o alguna cosa, eh? Sí. M'encarrego jo pel pròxim partit.
0: Perfecte.
3: Pot ser que hi hagi una norma, ara m'estic tenint un triple norma, que si és abans del minut 30 el canvi o alguna cosa així.
1: Ah, doncs no em sembla tan descabellat el que dius.
3: Perquè ho trobo molt raro, hem fet 6 canvis.
2: Sí, sí, no, vaja, jo no ho havia vist mai.
3: Jo tampoc.
0: Aviam si podem trobar el tema de la norma. Una cosa, com marqui Gabriel Jesús...
1: Mira, la primera que toca.
0: Cau l'estudi, eh?
1: No me l'empentis.
0: Ja n'empesa Gabriel Jesús, que camina com un chiquito. Va com chiquito.
2: Però és com si...
1: Però...
0: Però per què camina així? Per què corre així?
5: Però tu, xaval, d'on has salido? Del Chiquipar.
0: Dani Olmo a terra, falta.
2: Corre com si no portés tacs.
1: Ah, t'anava a dir, és que van botes de futbol sala.
2: Amb multitaco, no?
0: No he tingut temps de comprar.
1: No.
3: Sí, el protocol adicional... Aviam, ho dic en català.
1: Vaig a fer traducció
3: simultània.
0: Aviam, Judit, això?
3: Es poden realitzar 6 o més canvis de forma excepcional si s'activa el protocol addicional per commoció cerebral. Però no és el cas, no?
2: S'haurà activat.
1: Però tant, com commoció cerebral.
3: És veritat
1: que s'ha fotut 2 filtres de tabac al nas, potser està una mica...
3: Però potser com que no s'hi veia.
2: Jo entenc que el protocol s'activa en el moment en què fas el canvi per aquesta raó, és que si no l'haguessis fet.
1: Però ja veieu, no? Primer miracle de Jesus.
0: Molt bé, Carlos Naval, interpretant bé la norma, sabent que podia fer el canvi. Compte, Rafinha, la falta, que pot ser bona. Dani Olmo, el xut, a la zona de la tanca, i torna Dani Olmo amb l'esquerra, esperant que la rebi Gabriel Jesus.
1: Molt bé.
0: Pel mig per Bernal. Bernal per Gabriel Jesus. Oh, la treu la defensa.
1: Ostres, és més dolent. Jo, és que riurem tant amb Jesus.
3: És el teu Araujo, eh?
1: No, però és que queda amb cau bé.
3: És molt creient, tu no ho ets.
0: Prepara la música celestial per si marca gol,
1: És ultracatòlic. Mira,
0: mira com cau a bandes.
1: S'estalviarà la gonorrea, potser.
0: Rep Koundé. Koundé en curt per Rafinha, Rafinha amb Koundé.
3: Vinga.
0: Koundé, al tram-tram. Rafinha entre línies.
3: Va, fotem el cinquè, no?
0: Bernal a la banda per Jesus. Jesús, que vol retallar. Jesús, que no la vol perdre. Jesús, que l'aguanta. Passa d'enrere. Bé.
3: És una mica ensofati, aquestes vibes de com corre.
1: Ah, sí.
3: Així de mig genoll.
0: Ara, sense broma, Gabriel Jesús és bastant bon futbolista.
1: Sí.
0: A nivell tècnic. Et diria que bastant millor que Ferran. Aquest és Dani Olmo, amb Lamine Yamal, la pot donar cap al mig de cara, Lamine Yamal. Mira la banda, que estava sol, el Jesús. Que estava sol.
1: Dona-li al Jesús.
3: Ai, no hi ha penal,
0: Recupera el Barça, Dani Olmo. Comença a sortejar jugadors. Què fa, Sato? Encara Dani Olmo, segueix Dani Olmo, la dona cap al mig. Som-hi, Lamine, gol.
1: No.
0: Sí o no? Sí o no?
1: No, sembla que no,
2: Fora d'això. Els jugadors del València ho tenien molt clar. L'àrbitre li està dient a Gaia, espera't, que ho miri. Els jugadors del Barça l'estan celebrant. La jugada és preciosa.
1: És preciosa, sí.
0: Gaia parla amb l'àrbitre i l'àrbitre li diu que...
2: És que, és veritat, podria ser fora de joc de Rafinha posicional. A veure si ens ensenyen la repetició. De moment, els jugadors del Barça...
0: De moment el donen.
2: A veure...
3: No, de moment no.
2: De moment no hi ha res.
1: No hi ha,
0: No n'hi haurà.
1: No hi haurà,
2: Jo crec que sí,
3: Mira la línia,
0: Jo crec que no.
2: Jo crec que és fora de joc.
3: Mira.
2: Jo crec que és fora de joc de Lamine.
1: No.
3: Jo crec que no,
0: Doncs aviam què decideix el VAR, en tot cas...
1: La passada d'Olmo és increïble,
3: És que, a més, surt Fermín, entra Olmo i està a l'alçada.
1: I prèvia la passada, gira sobre si mateix per dribla un jugador, que també molt bé.
2: La tele, de moment, el dona.
3: L'ha donat, no?
0: Sí. Doncs gol. La maneta. I espera que la té Gabriel Jesus. El xut de Jesus. Fora! Gabriel Jesus!
6: Això no!
3: Jornada 4, no?
1: Ja, sí, acabarem fatal aquest any.
0: Ah, si marca Gabriel Jesús per fer el 6è.
3: Ara
0: en 8-10
3: d'afegit. Tinc moltes ganes.
0: Em torno boig,
1: Home.
0: Si fa el 6è, em torno boig.
1: Oi.
3: Va, si fa el 6è, Gabriel Jesús, què feu?
0: Home, no sé, l'Audal ens fica la samba i jo crec que fem el corrillo per aquí, per tota la taula.
1: Sí o no, sí.
0: Sí, home, i tant. Espera, que se l'emporta Dani Olmo. Dani Olmo amb Jesús. Oh, és que m'estàs escalfant, Audal. Aquest és Dani Olmo, Lamine Yamal. Dani Olmo, que és qui la buscava. Acabarà rebent Dimitrievski, que l'allunya tan malament com pot. Gràcies, pilota per Rafinha. Rafinha la vol donar per Dani Olmo, apareix Tàrrega. Jo, si fos aficionat al València, estaria molt cabrejat,
1: Sí.
0: Bernal, enrere amb Gerard Martín. Gerard Martín, enrere per Christensen. Christensen amb Koundé. Entre defenses va la cosa. Christensen a l'esquerra, Gerard Martín, Bernal. Rep Rafinha, que ara, com que ja no fa de davanter centre, pot venir a rebre la zona del mig del camp. Trepitja, l'aguanta i decideix que Gerard Martín encara no ha jugat prou en el partit d'avui. Rep l'esfèrica al 18 del Barça. Enrere per Christensen.
1: I amb la jugada d'abans hem vist el que és realment Gabriel Jesús, no? Vull dir, molts recursos futbolístics, poquet gol.
0: Correcte.
1: No?
2: Avui, per cert, abans de venir cap a la ràdio, m'he trobat amb un amic, el Iago, i m'ha dit, què poso a la porra? I he posat 0-5. I dic, no, home, no, 0-5. O a 3.
1: Què fas, Jesús?
2: I ara m'ha escrit i m'ha dit gràcies.
1: Sí, no?
2: Sap greu, Iago, però no t'hi jugues diners, no?
0: 87 de partit, 0-5. Ha caigut ja la maneta a València.
3: Vinga, noi. No, no, ara necessito que Gabriel Jesús marqui un gol.
0: Jo també. Però és que el primer gol que marqui Gabriel Jesús serà un espectacle. Pilota a l'espai per a Dejemi, surt Dimitrievski, atrapa.
1: Calma, prepararé un càntic i tots els gols aquest any de Gabriel Jesús seran... Bueno, una bogeria, però encara que siguin una merda.
2: Hauràs de superar el de Takuma Sato és ben viu,
1: ja, ja.
2: Que això ha estat improvisat, recordem-ho també.
3: Olé, di que sí.
0: Dani Olmo per Lamine Yamal. Ai, se li ha escapat. Llàstima, perquè l'acabarà recuperant la València. Dimitrievski, el porter, mira, el macedoni.
2: En 4 partits de Lliga, ara mateix, Rafinha 6 gols, Fermín 4, Lamine 4, però és que en el capítol d'assistències, Gordon 5, Dani Olmo, Fermín i Xavi Espar 2. El Barça està en moda picunadora, però... Però molt increïble.
0: Molt bé, Joan Garcia, que ha sortit d'allà una pilota que anava pel belga per Danjuma, i ara juga el València, el capità Gaià, cap al mig per Dieng. Per mi ha estat el millor jugador del València, Dieng. Jugant-la cap al mig per Sato. Sato a l'espai, per Hugo Duro, recupera la pilota del Barça, Gabriel Jesús. Oh, l'assistència! Bona per Rafinha! La baixa Rafinha, l'han atropellat, però recupera... El València.
2: Pensant al futur, perdona, Marc, està bé, però si sempre vius esperant el moment ideal, aquest mai arribarà. En canvi, en Plazo, qualsevol moment és perfecte. Financiar els teus pagaments de forma flexible, perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance, Plazo, SL. Més informació a plazo.es. Deies, Marc.
1: No, no, no, una tonteria. Anava a dir que li acabo de cascar un set a Gabriel Jesús.
0: Bona actuació de Joan García amb aquest 1 contra 1 que tenia amb Gaià. A més a més, Joan García li diu a l'àrbitre, l'últim ha estat ell en tocar-la. Perquè a més a més havia sortit, és que quan Gaià, aquest corna no seria de... Ah, és que ara ho rectifiquen. 89 de partit, 0-5. Joan García en curt, per Gerard Martín.
3: Mare de Déu, quin ball li ha fotut el Barça al València.
2: Ja tenim el millor partit de la temporada, no?
3: Sí, sí, sí, absolutament.
2: A mi el que em passa sempre, segurament perquè no sóc tècnic, però em costa molt estar segur de si és mèrit del Barça o de mèrit del València, que poden ser les dues coses.
1: Estic d'acord, Víctor.
2: Però arriba un punt que o tens davant el Bayern de Munic i li fots 6 gols, no? Sí. O em costa de dir, hòstia, és que són dolents, no? A vegades, quan sobretot ens passa des del... Quan mirem a l'altra banda, no? I el Madrid li fot 4-0 a l'Atlètic Club, dius, vaya banda l'Atlètic Club, no? O potser no, potser és que el Madrid ha jugat bé. El que passa que el Madrid quasi mai juga bé.
1: Conté.
0: Ahir va jugar bé.
2: El Madrid?
0: I va perdre.
2: I va perdre. 5 minuts d'afegit per estirar l'agonia de l'afició valencianista.
0: Que ara mateix juga amb Gaià, el capità que vol guanyar metres, la dona cap al mig, la juga Sato. Sato més a l'esquerra per Gaià. Gaià es recolza amb Danjuma. Danjuma en curt amb Ugrinic. Ugrinic amb Elliot. Elliot amb Ugrinic. València toca i toca al mig del camp. Ara obrint a la banda esquerra per Gaià. Gaià veu com s'ofereix a l'espai Hugo Duro, no l'ha volgut veure. Decideix enviar-la enrere. Propera jornada de Lliga del Barça contra Llevant. Per tant, tornarem a València. Gaià que la penja a l'interior de l'àrea. Surt Joan García i atrapa. I la dona per Dani Olmo. Dani Olmo s'espera a que el vingui a buscar algú. Doncs molt bé, passada cap al mig. I ara a la banda esquerra, jugant Gabriel Jesús. Segueix Gabriel Jesús. Encara Jesús, segueix Jesús. La dona a la banda esquerra per Adeyemi. Adeyemi, espera't que arribi el 10. Arriba Gabriel Jesús, evita el servei. Uf, havia fet un... Marc Llibre ha embogit, eh? Ha salvat un fora de línia de fons, diguem.
3: Per què? Ha fet una sortada, no?
2: És el seu Marcus Rashford.
1: Perdoneu,
0: Ai. Ha embogit, eh?
6: Sí, escogí un mal dia para dejar los tranquilizantes.
1: No, m'he de controlar. Demano disculpes a vosaltres com a companys, als oients, a Gabriel Jesús...
3: Disculpis, jo porto fent això 3 temporades.
0: Rafinha amb Lamine Yamal, aquest amb Koundé. Koundé va a buscar la pilota.
3: Vinga, una altra, va.
0: Amb el mateix ànim que Carlos Naval va buscar la pissarra electrònica. Rep Christensen, aquest amb Gerard Martín. Gerard Martín a l'esquerra per Xavi Espart. Xavi Espart juga cap al mig per Bernal. Bernal fa una mitja volta. Bernal marxa de dos tibus. Bernal juga amb Adeyemi. Adeyemi pot descarregar la banda. De moment Bernal ara sí que veu a Gabriel Jesús. Passada enrere per Xavi Espart.
3: Té les cames molt curtes, Gabriel Jesús. Sembla així com una mica Isco, sabeu?
1: Coutinho.
3: Té el centre de gravetat baix.
0: De fet, 1,74 d'alçada, si no em falla la memòria. Gerard Martín connecta amb Adeyemi. Adeyemi ha hagut una patacada per darrere. Adeyemi vol intentar marxar de Tàrrega, que és una torre, i ara falta.
3: Tonto.
1: Epa, què és això?
3: És que avui el 6è, tinc moltes ganes de que avui el Barça...
0: En faci 6.
3: Sí.
0: Gabriel Jesús amb Adeyemi. Adeyemi no hi ha pogut arribar, sí que ho ha fet Tàrrega. Cancelo avui sense minuts al costat de Chesney.
2: Home, el que s'hauria de preocupar és Balde, que has pogut fer 6 canvis i no has atacat cap d'ells.
3: Jo crec que Cancelo serà titular dimecres, eh? Tinc la sensació.
0: Sí, jo també ho penso. I que Xavi Espart descansarà. Xavi Espart ve d'un estiu també on ha jugat amb la sub-19, em sembla. O sub-21, no sé amb quina juga ja.
3: Xavi Espart té 19 anys.
0: Doncs amb la sub-19 toca la pilota amb el cap Hugo Duro. S'està buidant més talla. Les cares són un poema, eh? Hem vist com el Barça ens hi ha fotut 5. I a sobre aguantant els 33 graus que hi ha a l'estadi. Ara mateix, el so ambient sembla un partit d'entreno.
3: Un futbito.
0: Ugrinic per l'esfèrica, recupera Xavi Espart, Dani Olmo descarrega amb Adeyemi. La trepitja, Gabriel Jesús tirant de màgia, la dona cap al mig, Bernal habilitant la passada per Rafinha. Rafinha la toca, primer toc cap a Koundé. Koundé cap a la dreta per Lamine Yamal, que pot encarar Gaia.
3: Un minut.
0: I va Lamine Yamal, últim minut de partit. Aviam si fem el 6è. Lamine Yamal pel mig, la dona per Dani Olmo. S'ha esperat Dani Olmo massa i Sato ha estat més ràpid. Recupera Dieng, vol sortir jugant al València. Quan acabi el partit avui, la llista. Amb en Jordi Quadras. Elliot. Dieng. Queden 40 segons. Iranzo jugant enrere per Dimitrievski. El porter que l'envia llarga cap al mig del camp. Intenta saltar amb el cap i ho ha fet bé Christensen. Donant-la per Gerard Martín. Gerard Martín amb Christensen. La gent que s'espera a l'estadi és clarament perquè quan s'acabi el partit xiularan a l'equip, eh? No per res més.
2: És exaltació de la xiulada.
0: Bernal amb Gabriel Jesús, zona de 3/4, comença la màgia, la dona cap al mig, llàstima Dani Olmo, pilota morta per Bernal, Bernal a la dreta per Lamine Yamal, vèrtex de l'àrea, encara Lamine, segueix Lamine, encara Lamine, segueix Lamine, aixuta Lamine al Túria. Doncs amb això s'acabarà el partit, jo crec, eh? I em vull esperar a la xiulada de València, perquè crec que la maneta del Barça haurà apretat força l'equip de Mestalla, l'àrbitre diu que ja n'hi ha prou, que s'acaba el partit, així xiula Mestalla el seu equip. Mocadors blancs a l'estadi per l'equip de Corberà. La gent està molt descontenta, molta botifarra i molta gent que marxarà cap a casa emprenyadíssima. Posen l'himne tot drap, però tot i així la imatge de València és molt clara. Bufandes i mocadors per acomiadar un partit que el Barça ha guanyat, que ha guanyat per 0-5 i que hem viscut al Bar de Barça amb Estrella Damm i amb la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Fermín López, segons la Lliga, ha estat l'home del partit. De seguida expliquem el que ha donat de si aquesta quarta jornada per part de l'equip de Hansi Flick. Una pausa i ara tornem.
7: Flashback. La ràdio musical de Catalunya. Mal de cap, dolor muscular... Amb Vivudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
8: Vivudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
7: També en format bebible en stick pack. Vivudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
8: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
9: Reviu tot el que t'ha agradat o descobreix el que t'has perdut al podcast de Flashback. Tot el que fem ho trobaràs a la web flashback.cat. El show del Barça. Va de Barça.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 7 de la tarda. De seguida donarem pas a la llista amb en Jordi Quadres. Ja ho sabeu que el diumenge és dia de fer la llista. S'ha acabat el partit a Mestalla. L'ambient ha estat bastant tens durant tot el partit per un equip de Corberan que fa molt mala pinta. En canvi, a l'altre costat, el Barça ha dominat i ha fet un molt bon partit, segurament dels millors d'aquesta temporada, dels quatre que portem, al meu entendre, el més plàcid, segurament. Ho comentem, com sempre, al final de cada partit amb l'Aran Monné. Aran, com estàs? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda a tothom.
0: Aran, què t'ha semblat el partit d'avui?
10: Doncs, bueno, el Barça molt superior a un València que ja des dels 10 primers minuts ha tingut que treure pilotes cap enfora. Bàsicament és el resum del partit.
0: Pinta malament aquest València. No sé si és més de mèrit del València o mèrit del Barça, però avui hem viscut una tarda relativament fàcil, et diria.
10: Sí, el València, com heu comentat vosaltres, no? Cada temporada des de l'arribada de l'IN és el mateix o és semblant, de vendre els jugadors més importants. Me'n recordo de València, un València important amb Carlos Soler, Guedes i de més, i ara, evidentment, doncs, l'equip és el que hi ha, i jo crec que, evidentment, el València no és el millor València, però el Barça ha tingut una... ja des dels primers minuts ja ha demostrat que ha sortit avui a Mestalla a guanyar el partit.
0: Estàs igual d'il·lusionat que Marc Llibera per veure Gabriel Jesús aquesta temporada, Aran?
10: No sé si tan il·lusionat com Marc Llibera, que estava cridant, però sí, bueno, em fa il·lusió, crec que és un jugador nou. Sempre m'ha agradat jugant al City, sí que és veritat que últimament no ha tingut aquesta regularitat degut a les lesions, però bueno, la resposta a la pregunta és fa il·lusió, però potser no tanta com el Marc Llibre.
0: Molt bé. Aran, el proper dimecres torna a la Champions. Ganes de Champions?
10: Moltes ganes de Champions i amb ganes, evidentment, de fer un bon paper a Champions. Anem a deixar-ho aquí.
0: Doncs el dimecres serà el dia en què arrenqui la Champions. El Bada Barça, evidentment, també us ho explicarem. Aran, bona setmana. De seguida repassem l'MVP, també considerant les teves votacions. Que vagi molt bé i una abraçada.
10: Bona abraçada a tothom. Bona tarda.
0: Bona tarda, Aran. Adéu. Doncs l'Aran que toca el 2 i nosaltres que pràcticament també direm adéu per donar pas a la llista. No abans, sense dir-vos que, aviam, hi ha moltes coses que deixem passar. I després dius, després ho faig, després canvio això, no. Després faig això i mai arriba.
2: No.
0: El que sí que t'ajuden a no deixar les coses per després són les línies de crèdit de Plazo. Amb el crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant, doncs, al teu ritme. Si vols més informació, entres a plazo.es i Plazo ja sabeu que és el vostre millor aliat en les vostres decisions financeres i és per això que patrocina l'MVP del partit del Bada Barça. Víctor.
2: Avui l'MVP coincidim amb la televisió que ha donat el partit perquè és Fermín, segons l'equip del Bada Barça, amb un 8,8, seguit de Lamine Yamal amb un 8,6, Rodrigo amb un 8,5 i Pedri, que també s'ha colat aquí, amb un 8,2. Primer MVP de la temporada per Fermín, els altres van ser 2 per Rafinha i 1 per Gordon.
0: Doncs avui l'MVP del partit, segons el Bada Barça, Víctor, si no recordo malament, Fermín. Doncs amb aquesta dada, pràcticament, tancarem la transmissió d'avui. Alguna cosa que vulgueu afegir ràpidament, Judit, Marc o Víctor?
3: No, que visca Gabriel Jesús.
1: Ara, mira, és que...
3: Ja està, t'ho tret de la boca,
1: sí, m'ho has tret.
0: Molt bé, de seguida comença la llista amb en Jordi Quadres, el repàs setmanal per saber quines són les 45 posicions més importants de la llista i els del Bada Barça ens acomiadem per donar-vos la benvinguda amb la llista i per dir-vos que el proper dimecres a 6:45 de la tarda es juga la Champions. Sí. El primer partit es juga molt i molt d'hora, la resta ja seran a les 9, però a partir de 6:45 us explicarem el que passi.
2: Se sentirà perfecte, no sí. Fallarà...
0: Res! Estarà tot a punt per explicar-vos la Champions a través del web i l'app de Flashback. A partir de 6:45, el proper dimecres, torna la Champions al Bada Barça. Judit, que vagi molt bé, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Marc Llibre, records a Gabriel Jesús i bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Vinga, Víctor, fins al dimecres. Que vagi
2: dimecres,
0: bé, bona tarda.
2: Estaré jo aquí amb l'Àlex, no?
0: Estaràs amb l'Àlex Matas.
2: I vosaltres
0: sí.
2: Dos, tu i la Judit, allà
0: sí, sí.
2: A passar fresqueta.
0: A passar fresqueta, allà amb aquella humitat i amb aquell vidre maco, amb aquell maitraquilat.
2: Perfecte.
0: Arriba en Jordi Quadres, arriba a la llista. Eudald Puig, moltes gràcies. I també gràcies al Carles Blanco, al Departament Digital. Abraçada d'en Jordi Plans. Comença la llista. Que vagi bé. Bona tarda.
9: Va de Barça. El Barça com no l'havia sentit mai. Va de Barça. Amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
11: Yo tengo dos perros en casa, dos lobos, que cada gol... Pues yo chillaba y los perros se escondían asustados.

0: Comença la llista de Flashback. Les 45 cançons que competeixen per arribar a la pole position. Et descobrim els èxits més importants de la ràdio musical de referència. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres.
1: Vinga, la família, què tal, com esteu? Benvinguts, engeguem ara mateix, ara i aquí, una nova edició de la llista. Aquesta és una llista express, però tindrem temps de fer-ho absolutament tot després de la gran victòria del Barça que ens ha explicat en Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça Flashback. És el moment d'engegar el compte enrere més seguit del país des d'ara i fins a les 9 de la nit. 45 posicions són les que tenim per endavant i estem preparats i a punt per repassar-les absolutament totes. Benvinguts i molt bona tarda, família.
0: Flashback, la llista més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback.

Aquest és Miqui Núñez. Un èxit que ens ha acompanyat durant tot l'estiu i que avui acabem de repassar. Es diu Un altre cop. Amb ell engeguem el compte enrere més seguit del país. Què tal? Com esteu, família? Posició número 45 a la llista d'aquesta setmana. Una llista que continuem ara mateix amb el so del Bizarrap Music Sessions volum 66. És una de les darreres que ens porta aquest artista d'Argentina i que ho fa en col·laboració amb Daddy Yankee. Un artista que, per cert, ha col·laborat ja amb un grapat d'artistes Flashback. El tenim a la llista aquesta setmana des del doble 4.

Aquest és el so de Joe després de 34 diumenges a la llista. Apareix aquesta setmana a la plaça número 43 de la Graella. És un dels artistes més veterans de la llista, només superat per Bizarrap, que porta a la nostra Graella un total de 41 diumenges. El compte enrere continua. Ara mateix ens plantem a la 42 per escoltar Taylor Swift i Opalite.

0: La tenim de baixada des de fa uns quants diumenges. Importantíssim, estigueu atents, perquè avui a la llista no només repassarem les 45 de la setmana, sinó que també, com cada setmana, i per engegar nova temporada, perquè recordeu que aquesta setmana hem obert la temporada 26-27 de Flashback, tenim tres estrenes d'aquelles que fan una patxoca enorme. Avui us presentarem el més nou de Ginestar, col·laboració amb Nil Moliner, la nova de James Blunt i també el més nou de Miley Cyrus, ara es fa dir només Miley. Tres novetats per engegar la temporada que incorporarem a la categoria dels aspirants. Dos quarts tocats de 7 de la tarda.
1: L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback amb Jordi Quadres. Andorra.
2: 96.0. Flashback. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: A l'Arinsal Gran Valira Resorts, l'estació situada a la parròquia de la Massana, continua sent aquest estiu un dels grans centres neuràlgics del ciclisme de muntanya als Pirineus, amb noves incorporacions al Bike Park i un calendari esportiu internacional de primer nivell. Entre les novetats d'aquest estiu destaca la nova pista Blavet, una pista de nivell blau que completa la gran oferta de circuits del Bike Park, un dels més prestigiosos del món amb els seus més de 60 quilòmetres de circuits. A més, s'ha fet una adaptació de la pista Comensal inferior per tal de millorar encara més el traçat que arriba fins al poble de la Massana. En trobareu detalls al web palarinsal.com.
2: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Flashback Andorra. El cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de parar al dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
6: L'aprenentatge és un procés que mai s'acaba i volem continuar acompanyant-te en la teva formació. Si tens més de 60 anys i vius en gran, et proposem un programa que arriba carregat de novetats. Informàtica i noves tecnologies, sortides i activitats culturals, salut i molt més. Més informació al 86 80 25. Viu en gran. Un programa de Creant Fundació. Persones com tu.
2: Andorra. 96.0.

És el retorn de BTS, els hem rebut amb els braços ben oberts perquè els estàvem esperant amb moltíssimes ganes. Després d'un parell llarg d'anys desapareguts. Posició número 41 a la llista, això es diu Swim, avui caiguda de 3 números a Flashback. Família, tenim dues entrades aquesta setmana a la grella. La primera la destapem ara mateix i arriba acompanyada d'aquest enorme aplaudiment. És un artista que ja hem conegut a Flashback, sobretot arrel de la publicació del seu segon àlbum, titulat The Art of Loving. És la britànica Olivia Dean, que arriba ara, després de triomfar a Men I Need, amb nou èxit. S'incorpora a la llista aquesta setmana amb això que es diu So Easy to Fall in Love. Olivia Dean, a la Flashback.

15 anys després l'ha tornat a treure, això sí, acompanyat d'Omar Montes. Ayer la vi, estem parlant d'aquest tros de número 1 de Juan Magán, que situem a la plaça número 39 de la llista aquesta setmana. Caiguda de 3 posicions, també tira avall, en aquest cas, en perd 4, Bibi Rexha i el seu New Religion.

Es va posar al dia d'un èxit original Fireless de mitjans de la dècada dels 90 i que la nord-americana ha agafat per tornar-lo posar en circulació aquest 2026. Des de la número 38 de la llista. Tres quarts clavats a 7 de la tarda. És el moment d'anar a parar a la posició número 37. Un artista que, per cert, el tenim col·laborant amb Karol G amb un nou èxit que escoltarem aquesta tarda i per tercera setmana la categoria dels aspirants entrar a la llista. Estem parlant de Bruno Mars. Torna amb coses noves i aquest ha estat l'èxit que ha destapat tot el nou material. I Just Might, en pèrdua.

Camins, somnis i promeses, el nou títol per la nova versió d'aquest número 1 de Sopa de Cabra, amb la veu de Su i amb un ritme no bastant, sinó molt més accelerat de l'èxit original. Ens situem ja 10 minuts per les 7 de la tarda, a punt de tancar hora. Ho hem dit, ho hem dit. Aquesta setmana tenim dues incorporacions a la llista. La primera ha estat Olivia Rodrigo. I la segona entrada arriba ara mateix des d'un àlbum que a finals de juliol va veure la llum. I apostem des de Flashback. Estem parlant del més nou, d'Ariana Grande. La situem a la número 35 per engegar el seu recorregut a la llista. Li estalviem un total de 10 llocs. La fem anar a la 35 i no a la 45. Hate That Made You Love Me és el senzill que presenta Petal.

0: El Far del Sud, amb la mescla que n'ha fet Jordi Roca i la veu de Gerard Quintana. Sopa de cabra aquesta setmana. Fugen. Tot plegat serveix per celebrar el 40è aniversari de la banda. En sumen 3, amb aquesta, amunt, que fa pujada. Família, a punt de tancar, ara ràpidament passem per la plaça número 33 aquesta setmana. És el so d'aquest artista de Ruanda, que sota el nom de The Second Voice ens ofereix això que es diu Let Me Be. Aquesta setmana en perd 4. També avall, que fa baixada, 2 menys, Nil Moliner. Cuando no lo esperaba, volvieron las ganas de morirme aquí. És el so de Me Acuerdo de Ti.
1: És moment per viatjar al passat. El flashback de Flashback.
0: Agafem la màquina del temps i ens plantarem a les 7 de la tarda amb el que va ser el número de la llista de fa exactament 17 temporades. Estem parlant d'un dels àlbums més majúsculs de David Guetta, titulat One Love. Aquesta també hi era, es diu When Love Takes Over. L'encarregada de posar-hi la veu és Kelly Rowland, el flashback de Flashback.

0: Obrim nova hora amb una de les crescudes més fortes en el que portem de compte enrere a la llista, però això us avancem que no serà la pujada més forta d'aquesta setmana, no. Malgrat que en sumen un total de 9. És la seva segona setmana amb nosaltres. Les tenim a la plaça número 31 de la llista. Estem parlant de Cat's Eye i aquesta novetat, Animal, que escala posicions de manera enorme a la llista. Què tal, com esteu, família? Diumenge, i això vol dir que estem fent el compte enrere més seguit del país. Serem fins a les 9 aquí. Ens en queden 30 per endavant, i amb les novetats aquesta setmana, atenció, de James Blunt, de Miley Cyrus, i també la nova col·laboració de Nil Moliner i Gina Està. Benvinguts.
1: Durant tota la setmana a Flashback diem moltes coses i creiem que, fins i tot, alguna val la pena. El tall de la setmana, a la llista.
0: Ha començat la nova temporada també al Backstage, cada nit a Flashback, amb en Marc Frigola i l'Andrea Romera. Saludem l'Andrea Romera, a veure què ha donat de si aquesta primera setmana de la temporada. Busquem el tall de la setmana. Andrea, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Jordi Quadres, i bona tarda també a tots els oients de la llista. Aquesta setmana al Backstage ens ha visitat Enric Auqué, que tot just divendres va estrenar la pel·li Cronos sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils. Vam estar xerrant sobre el tema i ens va explicar com recorda ell els fets, és a dir, què estava fent ell el 17 d'agost del 2017.
3: Pues jo estava, no estava a Barcelona. Vaig tenir la sort que estava a casa dels meus pares a Girona i estava allà amb la meva filla i va sortir la notícia a TV3 i va ser increïble. El primer que va passar és aquella sensació de dir, uau, podria haver sigut jo.
4: 100%. Sí, sí. No prenc aquesta decisió, potser, i estic a Barcelona, o m'hagués tocat...
3: Sí, o algú que estimes, o, bueno, allò de sobte dir, merda, agafa el telèfon i comença a trucar a gent, sí. No? Tampoc, al principi no entenies la dimensió del que era, intentar entendre... El dia després va vindre una família marroquí, que és molt amiga de la meva família, i va vindre a casa i ens va venir a demanar disculpes plorant.
4: Hola!
3: I els vam dir, ens van portar regals, i ens dèiem, és que no...
2: Quin greu.
4: Que ha de ser culpa vostra.
3: Clar, clar, és el que et dic de generalitzar en col·lectiu, clar, en comunitat, que sembla que perquè tu siguis musulmà o practiquis l'islam o el que sigui, o siguis de
4: sí, d'una etnia,
3: el que sigui, doncs, hagis de demanar perdó per una cosa que han fet una gent. És com si hagués de demanar perdó del que diu l'Oriol tot el rato, saps?
1: Els nostres èxits no marxen de cap de setmana. La llista de Flashback.

0: Tutu és el so de Sutherland. Ens acaben d'adoptar un dels grans números 1 dels darrers mesos de la música feta al nostre país. Posició número 38, caiguda de dos llocs a la llista. És el compte enrere més seguit del país, com cada diumenge a la tarda. Comencen a entrar aquesta colla. 31 Fam, música urbana amb factoria, al Vallès. Es diu La Família. Després de 12 diumenges a la llista, avui en perden 3.
1: 29.

0: Fa 15 anys que va sortir aquest tema i des d'aleshores no l'hem oblidat, sinó que cada estiu torna a sonar. Aquest 2026 amb més justificació que mai perquè Henry Mendez ens presenta aquesta nova versió de Rayos de Sol acompanyat de diversos artistes. La fem baixar ja, no? La fem baixar, tot i que la calor no baixa. Cau de la... de la 25 a la posició número 28. És la quarta setmana d'aquest èxit a la llista. Un quart de 8 del vespre.
1: L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres.
0: Vols una benzinera a prop i que sigui dels carburants amb la màxima qualitat i el millor preu? Busques Meroil, les estacions de proximitat. A més, a Meroil teniu targetes amb descompte directe per estalviar. Només a les estacions Meroil.
1: Andorra.
2: 96.0. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
1: Al matí, la mare que el va parir.
6: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
1: Feedback.
7: Hola, Flashback.
8: Hola, què tal?
1: Backstage.
9: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
1: La llista.
10: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
1: El vermut de Llucia Ferrer.
10: Toca fer el vermut a Flashback.
1: Va de Barça.
10: Gol!
1: I el tardeu de Flashback.
10: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
1: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Ed Sheeran. Estrella Flashback.

0: El millor dels millors, només a Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
2: I'm out of game.

Viure i anar a vit és l'èxit de Justin Bieber, que ha tingut una nova vida aquests darrers mesos. I prova d'això és que fa 16 diumenges que el tenim a la llista. Avui el fem caure fins a la 27, però una caiguda tímida, suportable. Només dos llocs avall a la llista. També tira avall aquesta setmana un parell de números, Mama Dusha i amb el seu cant a l'amistat, aquesta que es diu la millor gent del planeta. Tampoc.

0: Sian Spiro. Des de l'àlbum Visitor, és el seu debut internacional. Una de les artistes britàniques emergents que tenim a la llista i que serà en concert el 29 de març a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. En un res i no res, al top 3 de la llista llatina ens hi submergirem en... just després d'escoltar Ivan Herzog. El tenim aquesta setmana a la llista de baixada ja. Amb aquesta, la que ha vingut després de Et prometo, es diu Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.
2: 24.

El Ves Nou de Karol G forma part de molts dels calaixos de la llista llatina d'aquesta setmana. Per exemple, a la posició número 3 hi ha una de les que formen part del nou àlbum de la Bichota, aquesta que es diu Alguien te amaba. A la número 2 de la llista llatina hi trobem la novetat que acaba de sortir, és de Tiago Navarro, es diu Bonito, Bonito.

Aquesta és la 2 de la llista llatina, primera setmana que escoltem Tiago Navarro des d'aquest lloc. I el número 1 continua a les mans de Karol G. De fet, des de fa dos diumenges té el lideratge de la llista llatina amb aquesta que es diu Baby Wow, col·laboració amb Rosowski.

0: És el so d'Àlex Warren aquesta setmana, el destapem des de la número 23 de la llista. El títol Fever Dream és la segona que ens presenta aquest artista dels Estats Units avui amb una baixada d'una plaça. Fa 21 diumenges que és amb nosaltres i ha anat recorrent la trajectòria en sentit descendent i des de fa unes quantes setmanes la recorre en el sentit invers, en trajectòria descendent. Al contrari del que fa, atenció, al contrari del que fa Teddy Swims. Parem màquines perquè per engegar temporada aquesta pujada ens dona una energia brutal. Ni més ni menys que 10 posicions amunt. És la pujada més forta de la setmana, de la 32 a la 22, directa, com un coet. Mr. Know-it-all, el so de Teddy Swims a la llista amb la nova
1: 22.

0: nit parlo en català.
1: Posició 21 a la llista aquesta setmana per Flash i Ice Cream, aquesta col·laboració amb 31 Fam. El títol Doraiakis i amb la sintonia de Doraemon de fons que l'utilitzen per posar-la aquí dins. Setmana número 18 de Tame Impala a la llista. Repeteix lloc a la 20, ni amunt ni avall amb Dràcula.

Família, ens en queden ja només 19 per endavant. 19 per saber si aquesta setmana Patito es repeteix o no el primer lloc de la llista. Quin creieu que serà el primer número 1 de la nova temporada Flashback? Altra vegada, Anna Mena i Lola Índigo, o canviarà la cosa? Sortirem de dubtes... al final del programa. No podem dir altra cosa. Sortirem de dubtes al final del programa. Quan falti poc per les 9. Olivia Rodrigo, els propers minuts amb ella. Això vol dir que ocupa la número 1. 19.

energia, això és el que necessitem i el que necessitaran tots els nens i nenes de Catalunya a partir de la setmana que ve, quan dimarts comenci el nou curs escolar. És el so de Doctor Prats, els tenim a la llista, posició 18. Això vol dir que aquesta setmana en perden una. Fa 22 diumenges que som per aquí, un èxit que ja va arribar aquest estiu al número 1 de la llista i que de mica en mica va tirant avall. El retorn de Bruno Mars, no només el tenim a flashback amb I Just Might, ni no només amb Steel al costat de Karol G, sinó que també aquesta que es diu All My Soul, avui creix en suma 6.

0: per viatjar al passat. El flashback de Flashback.
1: Vinga, la família, tanquem hora i ho fem amb la màquina del temps, que ens porta, en aquest cas, fins al 2017, aquest mateix cap de setmana, però de l'any 17, fa 9 temporades, el número de la llista va ser per aquest productor britànic i aquest èxit dedicat a totes les mares del món. Mama, a Flashback!

0: Jamaican Bam Bam és el so d'Ugel. En resistim a fer-lo caure massa de la llista. Per això és l'èxit més veterà de la part mitja-alta de la graella. Suma ja 24 diumenges amb nosaltres, des de Marsella, i exponent el seu èxit arreu d'Europa. I més enllà, i més enllà, i més enllà. El tenim a la posició 14, dues menys aquesta setmana, i amb ell obrim l'última hora de la llista ja. Sí, l'última hora de la llista. Què tal, com esteu? Benvinguts. Ens en queden només 13 per saber si Ana Mena i Lola Índigo de parella repeteixen o no repeteixen el número 1. També al llarg d'aquesta hora, atenció, perquè arriben les primeres estrenes de la temporada. James Blunt, Gina Stein, Neil Moliner i el retorn de Miley Cyrus.
1: Festes, premis, concerts, xafarderies, portades, titulars... L'artista flashback protagonista de la setmana. A la llista.
0: El protagonista de la setmana és Alex Warren, i és que li hem de donar molts ànims, perquè aquest cap de setmana ha tingut una aparatosa caiguda en ple concert a Austràlia, quan era dalt d'una plataforma, enfilat en una mena de balcó, on darrere hi havia públic, ha volgut baixar tot fent un salt, i després d'una primera ensopegada ha acabat caient d'esquena per unes escales. Això és el que ha passat al concert. Ràpidament el seu personal l'ha agafat i l'ha rescatat, i la cosa no ha anat a més, no s'ha fet mal, però ell mateix ha tret ferro a la situació i amb molta ironia ha publicat el vídeo de la caiguda, sí, ha publicat el vídeo de la caiguda al seu compte d'Instagram, i ho ha fet amb un missatge dient, amb molta ironia, repetim, abans del concert em van dir que em trenqués una cama. Sort que no ha anat a més i que podrà seguir fent la gira en la qual està immers. I hem de dir que nosaltres hem anat a Instagram a veure el vídeo, perquè som tan morbosos com vosaltres, ho sabem, i ens hem quedat flipant, perquè el vídeo de la caiguda d'Alex Warren arriba ja gairebé als 10 milions de reproduccions a Instagram, quan els vídeos que publica i que no són de caigudes normalment freguen el milió, els 2 milions, com a màxim 3 milions. Per tant, amb la caiguda s'està fent absolutament viral. Li donem molts i molts ànims i una abraçada ben forta a la protagonista de la setmana, a la llista. El recuperem amb Ordinary, Alex Warren.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

És el so de DJ Goja amb Jason Derulo i també la brasileña Melody. On els tenim? Doncs els tenim cada diumenge una mica més amunt, excepte avui, que aturen la seva crescuda. 6 setmanes dins la llista es queda en la posició número 13 de la graella. És el moment d'anar fins a la illa de Lanzarote. Allà hi tenim Quevedo. Una de les seves propostes per aquest estiu 2026 és aquesta, que la llista surt del top 10.

0: Perduts, tu i jo, és el so de DJ Tramuntana amb el seu nou projecte musical Cora, des de Tossa de Mar. Repeteix lloc al doble 1 de la llista. Això què vol dir? Vol dir que ens trobem ja a les portes del top 10 d'escoltar quines són les 10 primeres de la graella, i entre aquestes 10 hi tindrem una nova entrada, perquè fa res, fa un moment hem anunciat que ha abandonat el top 10 de la llista Quevedo. Què us sembla? Hi entrem o no? Sí? Doncs va, som-hi!
1: Les 10 millors de la setmana. Els 10 artistes que més sonen. Els 10 èxits capdavanters de Flashback. El compte enrere arriba al seu final. Entrem al top 10 de la llista.

0: És un duet de música electrònica, arriben des d'Holanda, a Nouta, amb aquesta autèntica brutalitat que es diu Talk to You. Pujada boníssima avui a la llista, 4 més, per això apareixen ja la número 10. I això què vol dir? Vol dir que entren al top 10. Sí, la incorporació d'aquesta setmana al top 10 és per ells. Vinga, va, família, tenim moltíssimes ganes de començar-vos a presentar ja les novetats d'aquesta propera setmana i que, com sempre, estrenem a la llista, novetats que s'incorporen a l'univers d'èxits de Flashback. I la primera estrena de la temporada ens fa especial il·lusió que sigui la de James Blunt, un artista que portem seguint des del primer dia que vam conèixer-lo, el 2004. Va ser aleshores quan va donar un gir radical a la seva vida perquè ell era soldat. Sí, sí, soldat de l'exèrcit britànic en missió de pau al Kosovo. I el 2002 va deixar l'exèrcit, va canviar radicalment i va començar a preparar el que seria el seu àlbum debut, titulat Back to Bedlam, amb aquell You're Beautiful, a l'any 2004. Des d'aleshores ha plogut moltíssim, ha presentat un grapat de temes. Ara feia 3 anys que no presentava nou disc. I perquè la nostàlgia de l'estiu, doncs, ens sigui més portable, presenta un àlbum que es diu Airplane Mode. L'ha tret fa res, fa poques setmanes, i el primer senzill és aquest, Taste Like Summer. El més nou de James Blunt, a Flashback.
1: Això és nou, i ja sona a Flashback.

mica en mica s'ha anat convertint en un dels himnes d'aquest estiu 2026. Els Catarres, en presència encara dins el top 10 de la llista diumenge sense drama. Els n'hi fem perdre dues, però això no passa res, no passa res, perquè ja van passar pel número 1, i és l'èxit més veterà del top 10. 15 diumenges a la llista, cap altre èxit de les 10 primeres té aquesta xifra. A punt d'arribar a 2:00 del vespre, és el moment d'escoltar la plaça número 8, crescuda d'un lloc per Ugel, i aquesta autèntica brutalitat que es diu Moving to the Sun, amb la veu d'Ultranater, amunt. Amunt.

0: A la número 7 de la llista. Els tiets, era això aquesta setmana. En sumen una amunt.
1: Si hi hagués vida extraterrestre, quina música escoltarien? Com que no ho sabem, ens quedem a la Terra. Els èxits que més sonen a tot el món. El top 3 de la llista mundial. A la llista.

Posició número 3 a la llista per Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. La llista global és la llista mundial, la que estem repassant. Per cert, Ariana Grande avui ha estat una notícia a la nostra llista, perquè l'hem incorporat a la posició número 35, precisament amb aquest tema. A la 2 de la llista global, i puja Tame Impala, la nova Loser.

és el, la formació, el projecte musical de, des d'Austràlia, que a Flashback tenim amb Dràcula i que ja avança en nou tema a la número 2 de la llista global, Loser. El primer lloc de la llista mundial és per Ella Langley, un artista que coneixeu de sobres i que a les llistes internacionals tot aquest estiu hem estat escoltant. Això és Choosing Texas. It doesn't...

0: Let's go. Dai, dai. Shakira, al costat de Burna Boy. Ens resistim a fer-la baixar perquè sense cap mena de dubte que ha estat una de les referències, per no dir la referència musical d'aquest estiu. Posició 6 a la llista. Repeteix número 1 per obrir la nova temporada Flashback. I si circulem fins a les 5, de seguida descobrirem qui ocupa aquest lloc. Però abans hem d'anar d'estrena, perquè va ser New Music Friday divendres a Flashback i l'incorporem ja a la categoria dels aspirants entre la llista. Es tracta d'un tema que ens posa la pell de gallina i que comparteixen Ginestà, els germans Serra Solses, Anil Moliner. És una col·laboració que ens mola moltíssim i estem convençuts que serà un èxit amb majúscules. Per això hi apostem des de Flashback. L'estrenem com a nou aspirant a entrar a la llista. Es diu Amb qui estaràs?
1: Novetat Flashback.

0: És una de les darreres novetats que s'ha tret del barret Quevedo, acompanyat d'Elvis Crespo. Posició número 5 a la llista. Avui abandonen ja el podi de la graella. Dues avall per aquesta que es diu La Graciosa.
1: Échate pa' acá. Te veo en La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Família, esteu connectats al compte enrere més seguit del país. Tres quarts, gairebé clavats de 9 del vespre. Ens queda només per escoltar la 4, la 3, la 2 i la 1, però no només aquestes, sinó que també escoltarem la que ens avança el nou àlbum de Miley Cyrus. Ara ens haurem d'acostumar-nos a dir-li Miley. Miley a seques, sense el Cyrus. Segurament t'estimo la que arriba ara mateix i després Miley. Els Amics de les Arts, aquesta setmana, repeteixen lloc a la número 4 de la llista amb Segurament t'estimo. 4.
2: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: èxits Flashback neixen a la llista.
1: Ha arribat el moment, sí, ha arribat el moment. Sense cognom, només amb nom de pila. Així és com es presenta Miley Cyrus, ara Miley, per presentar el desè àlbum de la seva carrera. Que sapigueu que això no vol dir que hagi passat res recent amb el seu pare, Billy Ray Cyrus, que és un cantant de música country dels Estats Units i que ha beneït a través de les xarxes aquest canvi que Miley utilitzi exclusivament el seu nom de pila. Per tant, no hi ha problema per part del pare. S'oblida del Cyrus per presentar nou àlbum. Un àlbum que Flashback comencem a descobrir amb el nom de Bass Persuades i precisament amb l'èxit que dona nom al disc, Bass Persuades. Miley Cyrus estrena ara mateix nou tema a Flashback, novetat que aspira a entrar a la llista.
0: Això és nou i ja sona a Flashback. Let's go.

Joan Dausà i Mamadou Cha col·laboren junts amb aquesta. Papi, posa-la al disc. Cau a la llista dins del top 3, però manté una de les 3 medalles de la graella. En aquest cas, la medalla de bronze. Pujada boníssima. Abans no acabi l'estiu, pujada boníssima. Se situen a la número 2. Banda Neon i Buos ens han acompanyat durant tot l'estiu i aquests propers 7 dies ho faran des de la segona plaça de la llista. El ventilador.

0: és bo, es fa esperar, es fa esperar. És el moment de conèixer l'èxit capdavanter de la llista musical de referència. Escolta el número 1 de la setmana a la llista de Ràdio Flashback.
1: Família, el primer número 1 de la temporada és per una de les nostres parelles preferides, parella musical d'Anna Mena i Lola Índigo. Sí, perquè en 7 dies no en tenim prou, en 7 dies no és suficient. El número 1 de la llista torna a ser per elles, amb aquesta que es diu Patitoa. Revaliden el primer lloc de Flashback. Que tingueu una molt bona setmana i un bon inici de curs a l'escola.

l'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback, amb Jordi Quadres. Flashback. Són les 9.

0: tu demanes. Nosaltres t'escoltem.
1: Bona gent de Flashback. Hola! Jo sóc de Grau, estic d'Erasmus a Cancún.
2: No está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
1: I res, estic aquí netejant la casa.
3: És una joventut sana, dinàmica.
1: I he pensat, deixa'm posar Flashback de fons. I si em poguéssim ficar algun temón de la Rosalía, em faríeu un favor.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

0: de setmana d'èxits.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit. Que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré. Però que encara que no se m'entengui, sempre et prometré

0: que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més. Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Els èxits abans a Flashback.

0: Els més top sempre passen pel backstage.
1: Núria Marín, benvinguda.
2: Si haguessin intuït dins de Casa Reial que hi havia veus crítiques amb el comportament del rei, tota la gent que hi treballa li hauria dit, relaja la raja. Saps que, bueno... Literalment, Majestat, relaja la raja.
3: Bueno, vale, la relaja.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
4: Tots els èxits en una sola ràdio.
5: Flashback.

0: Pistop. Sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ivan Herzog. Quina és la bogeria més gran que has fet per amor?
2: Tenia 16 anys i vaig començar a composar perquè jo m'havia enamorat. I vaig escriure un disc de 10 cançons, especialment per una persona, que es diu el disc 10 capítulos de ti.
1: Wow.
2: Sí, sí, sense estar junts, li vaig deixar una còpia del disc a la bústia i va dir, que maco, que maco. Però...
1: Això es pot escoltar algun lloc?
2: Preferiria que no, però... Sí.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.

0: demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Bona tarda, Flashback. Soc l'Àlex. Hola! Avui us diria que fiqueu la cançó de Fate of Opelia, que és una cançó que no coneixia gaire, però fiqueu cançons a la ràdio que desconeixia i són temes que estan molt bé, hòstia. Al final t'agraden.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Feedback, bona tarda. Hola! Som la Pilar i en Sergi, de Granollers. En Sergi és el meu oficio.
2: Una excusa baratita, baratita.
1: I ara mateix ell no vol parlar, diu que li fa vergonya.
2: Vale, vale, vale.
1: Demanem la cançó d'Ora Llaquis. Si ens la podeu posar, us vagi bé. Bona tarda.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. A Flashback. Una ràdio. Tot.